0: 7 menos 10 de la mañana, 6 menos 10 en Canàries.
1: Visca, alfem una birra que vés a saber on acaba. Visca, saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions amb ibp.es/promocatalunya.
2: Hoy por hoy, Catalunya. Gisela Rodríguez.
3: Bon dia, és dijous, és 11 de juny.
4: Germans i germanes, amb el cor agraït, lluem el Senyor, inaugurant la nova torre d'aquesta basílica, en el centenari de la mort del venerable Antoni Gaudí, l'arquitecte de Déu.
3: En català i qualificant Antoni Gaudí com arquitecte de Déu, així va beneir el papa Lleó XIV a la Torre de Jesús de la Sagrada Família minuts abans que il·luminés el cel de Barcelona. Ara entrem en tot luxe de detalls del que va succeir, però abans... Abans del temps, el dia amb sol, però també núvols a la costa central i al nord-est. Pot ploure al matí al Camp de Tarragona, però serà poca cosa, temperatures com les d'ahir. I ara mateix, pel que fa al trànsit i al transport públic, de moment, normalitat. Va ser una benedicció curta d'una mica menys de 3 minuts i el català hi va tenir protagonisme més del que s'esperava inicialment. De fet, en el moment àlgid va prevaldre la llengua catalana. Sergi López, bon dia.
5: Què tal, Gisela? Bon dia.
3: Una benedicció que va donar pas a un espectacle de drons, música, llum i focs artificials.
5: El cel de Barcelona es va il·luminar primer amb la cara de Gaudí mirant la seva pròpia obra mestra i després amb les paraules del propi arquitecte, primer l'amor, després la tècnica, el so de l'orgue, l'orquestra tocant des de dins de la creu i el temple il·luminant-se al compàs de la música. Mentrestant, dins i fora de la basílica, milers de persones feien de punt de llum per ajudar a arrodonir l'espectacle.
6: Nos encantaba, ha sido espectacular, histórico. De verdad, muy emocionados.
7: Ha sido increíble, ha sido algo único y pues que no se va a volver a repetir.
8: Pues a mí me ha parecido impresionante.
3: Però abans de la benedicció, l'Eucaristia, missa solemne a la Sagrada Família davant de 4.000 persones. Seguint-ho hi havia la Susana Ruiz.
9: El pontífex ha proclamat que no es pot creure en Jesús i alhora alimentar la violència i la mort d'innocents.
10: No podemos creer en Jesús y matar al inocente. No podemos creer en Jesús y abandonar a quien sufre. A quien llora, a quien huye de la miseria.
9: El Sant Pare, que va anar alternant català i castellà durant tota la celebració, va definir la creu que corona la Torre de Jesús, que brilla de dia i de nit il·luminant la ciutat, com un far obert al Mediterrani.
3: Però no tot han estat flors i violes, perquè un grup de cantaires ha denunciat que la seguretat de la Sagrada Família els va fer fora abans d'acabar les actuacions previstes perquè alguns d'ells duien estelades entre les partitures. Ho ha explicat la Montse, una de les intèrprets, en declaracions a la SER.
11: El que ha passat és que s'ha començat a distribuir una partitura com tancada, que hi havia una estelada, bueno, per poder-les cantar i ensenyar.
3: La benedicció de la Torre de Jesús va culminar el tour del Papa per diversos punts de Catalunya, un tour que començava al matí amb una visita a la presó de Brians, la parada més íntima i social del viatge, on va recordar 80 presos que són molt més que els seus errors. Allà hi era l'Andrea Villòria.
12: Sí, va ser una visita express. On els 80 presos rebien Lleó XIV amb crits i cants. Dues internes, la Montse i la Josefina, es van saltar el protocol per abraçar el papa.
13: Estando aquí en la prisión, volví a creer y agradezco el don de la fe.
14: He estat una persona molt impulsiva, sovint qüestionava Déu.
12: I el pontífex va respondre a les seves paraules amb un missatge d'inclusió.
10: Recordad que los errores de la vida no determinan la identidad de una persona.
12: Ha estat la primera vegada a la història que un papa visitava una presó espanyola.
3: Un caràcter social que també va impregnar la visita al convent de Sant Agustí a la tarda. Allà un nen de 6 anys li va poder fer les preguntes que li passen pel cap a un infant d'aquesta edat.
5: Ha estat en Renzo, un nen d'una família vulnerable del Raval.
15: Me gusta el futbol.
16: Con los seminaristas, cuando estuve en Trujillo, jugaba fútbol, defensa, si quieren saber. No era gran goleador.
5: No era golejador. També va preguntar a aquest nen per què hi ha tantes persones al carrer o per què a alguns se'ls passen coses dolentes.
3: Doncs de tot plegat, aquesta visita del papa Lleó a Catalunya, escoltem la píndola d'opinió, l'opinió que hi posa al cap d'informatius d'aquesta casa, el Joan Serra.
17: Avui el Papa abandona Barcelona després de beneir la majestuositat de la Sagrada Família en un espectacle visual que entronitza l'obra d'Antoni Gaudí. L'acte al temple va ser el colofó d'una estada a Catalunya cuidada amb tacte pel govern i regada amb recursos públics, sense el fervor que es va veure a Madrid. Esveïda la polèmica pel català perquè el Lleó XIV l'ha utilitzat fins i tot més que l'arcabisbe Omella, l'executiu de Salvador Illa ha tret suc al missatge polític del pontífex, com el rebuig a la guerra, les referències a l'acollida o la condemna de la polarització, per molt que el papa també hagi rebutjat l'eutanàsia o que el contacte amb les víctimes d'abusos hagi estat mínim. Tots plegats, avui tornarem als problemes mundans. Rodalies, que també ha fallat aquesta setmana, o el conflicte a l'escola, en manifestació diumenge. Ben tornats al món terrenal.
3: I els responsables d'Interior i dels Mossos donaran explicacions aquesta tarda per l'augment de tirotejos a Barcelona. Això després que ahir un home en matés un altre d'un tret al cap al carrer Balmes.
5: Va passar davant d'una comissaria de la Policia Nacional a plena llum del dia, eren les 10 del matí, i encara segueixen buscant l'assassí que ha aconseguit fugir. Sospiten que és obra del crim organitzat que ha protagonitzat bona part dels més de 30 tirotejos que portem aquest any. Les càmeres de la comissaria que van captar l'assassí amb una pistola a la mà i un cas de bici a l'altre.
3: I avui és l'últim dia de la selectivitat.
5: Sí, avui hi ha les proves de llengua i literatura catalana i optatives com arts escèniques, grec, dibuix tècnic, història de l'art o química.
3: Són les 6:56.
18: Les comunitats energètiques permeten que ciutadania, administracions i entitats comparteixin energia renovable local, fet que afavoreix la reducció de la factura energètica, l'accés compartit a energia renovable o la participació en la transició energètica, entre d'altres. La plataforma comunitatenergètica.cat facilita la simulació, la creació i la connexió entre actors per impulsar nous projectes. Entra a ikn.gencat.cat/setmanaenergia. Passa a l'acció. Canviem l'energia.
19: Pots pensar que un 4x4 i l'estalvi de combustible no van de bracet. O pots triar Dacia Duster i el seu nou motor híbrid GLP 4x4. Combina electricitat, gasolina i GLP per estalviar fins a un 30% a cada repostatge. Descobreixo els dies únics Dacia fins al 17 de juny. Demana la teva cita a Dacia.es.
20: Descobreix-lo a la xarxa Dacia de Catalunya.

0: Demana la teva cita a Dacia.es.
1: Descobreix-lo a la xarxa Dacia de Catalunya.
2: I el Barça ja ha presentat a la UEFA la candidatura perquè el Camp Nou aculli la final de la Champions masculina el 2029. Joan Tejedor, bon dia.
3: Bon dia. El Club Blaugrana ha presentat al màxim organisme del futbol europeu el dossier de la candidatura conjuntament amb l'Ajuntament de Barcelona, el Govern de la Generalitat i també la Federació Espanyola de Futbol. El Barça argumenta que el maig del 2029 ja estarà acabat i a ple rendiment des de farà com a mínim un any, calculen l'estadi amb més capacitat d'Europa, que després de la remodelació es situarà encara més com una referència mundial, mentre que Barcelona com a ciutat i Catalunya posen l'èmfasi en l'experiència contrastada a l'hora d'organitzar grans esdeveniments internacionals. Ara la UEFA haurà d'estudiar les diferents propostes de candidatura i a partir del setembre, abans de final d'any, assignarà entre d'altres aquesta final de la Champions masculina del 2029, que vol acollir el Camp Nou just un any abans del Mundial 2030, del qual la ciutat també aspira a organitzar-ne la final.

0: I el grup Teràpia de Xoc celebra 20 anys amb una gira solidària de 10 concerts.
1: Es van fer popular, recordem, per ser la banda sonora de la sèrie Polseres Vermelles. Actuen demà a la jornada inaugural del Cabró Rock de Vic. Els beneficis de la gira aniran destinats a una bona causa, a impulsar la investigació del càncer infantil a l'Hospital de la Vall d'Hebron.
2: I un somriure extravagant.
0: I a aquesta hora el que fem és saludar el Guillem Favo. Guillem, què tal?
3: Hola, què tal, Gisela? Bon dia.
0: Què
3: Sergi,
0: teniu
3: bon dia.
0: Avui a l'Aquí Catalunya?
3: Doncs de seguida trucarem a un VIP que va tenir la sort de poder entrar a la Sagrada Família. I
0: qui
3: que
0: és
3: va...
0: aquest VIP?
3: No te'l desvelaré encara. Ah, hauràs d'escoltar el programa, Gisela, que encara és molt d'hora. Però el trucarem a partir de les 8 perquè ens expliqui com va viure des de l'interior de la Basílica aquest espectacle de llums a fora. Jo encara no em puc treure del cap aquesta imatge de drons amb aquest rostre d'Antoni Gaudí. Fantàstic, però avui també parlarem, per exemple, del Mundial. Anirem fins a l'estadi Azteca. Avui comença el torneig, avui hi ha el partit inaugural i també relacionat amb el Papa ens preguntarem, per exemple, amb el Josep Lluís Penedès, d'on ve l'expressió bocato di cardinale o d'on venen els macarrons del cardenal. Encara no hem acomiadat el Papa i això encara fa que marqui una mica l'agenda pel programa d'avui.
1: De moment tenim una mica de gana, no? Aquesta
0: home, sí, exacte, això, amb tot això.
3: Sí, esmorzar de forquilla, Sergi, tu? Molt bé.
0: Doncs escolta, Guillem, no ens perdrem, estarem ben atents a l'Aquí Catalunya, que vagi molt bé el programa.
3: Fins ara, gràcies.
0: I a partir d'aquesta hora ja sabeu que comença la doble programació, l'Aquí Catalunya a SER Catalunya i l'Oi per Oi a la cadena SER amb l'Àngels Barceló.
3: Bon dia, són les 7 del matí i això és l'Aquí Catalunya.
4: Aquí Catalunya, amb Guillem Favo.
3: I encara estem corpresos per l'espectacle de llums i focs artificials amb el qual es va arrodonir la benedicció i inauguració de la Torre de Jesucrist. Una barreja d'admiració, d'orgull per una manifestació de bellesa, després de la qual un es queda amb la sensació que el Papa ha estat un testimoni afortunat de quelcom irrepetible. I que avui hi ha qui ho compara, per cert, amb el millor esperit de la Barcelona dels Jocs Olímpics del 1992. A dos quarts obrirem el quiosc amb la premsa estrangera, podrem comprovar com ho han viscut, com ho han vist, millor dit, des de l'exterior. El rostre de Gaudí, dibuixat pels drons, va ser la cirereta a un esdeveniment que transcendeix la visita del pontífex perquè, entre altres coses, segurament, ja ho donen per fet des de la Sagrada Família, atraurà encara més visitants al temple. D'aquí una hora, aproximadament, el Papa s'enfilarà a l'avió amb el qual deixarà Barcelona i es plantarà a les Illes Canàries, la tercera i darrera parada de la seva visita a Espanya. L'agenda atapeïda de Lleó XIV ha acabat sent la nostra agenda atapeïda, amb una ciutat, un país pretesament aconfessional bolcat, i això convida a la reflexió. Ara ha de venir el moment de retre comptes de les auditories i n'hi ha almenys una, sabem que n'hi ha almenys una instada pel govern català a l'arcabisbat de Barcelona. De moment aquest matí farà una primera valoració el president Illa, just després d'haver dit adéu al Lleó XIV, serà en una compareixença des del Prat i que escoltarem amb atenció. Però enmig del remolí que ha estat la visita del Sant Pare s'han manifestat problemes latents que la visita del Sant Pare no ha esmenat. Rodalies, el clam dels mestres o els tirotejos a la via pública, l'última ahir, immortal, davant d'una comissaria de la Policia Nacional al carrer Balmes i en el dia que els Mossos d'Esquadra tenien blindat l'Eixample. Avui tindrem temps també de repassar en quin punt està la investigació d'aquest darrer incident que contribueix a que la inseguretat o la percepció d'inseguretat guanyi posició.

0: en la precampanya a les municipals, si més no, a Barcelona. I en són testimoni les declaracions dels primers espases al consistori ahir. Això avui que també haurem d'anar al Pròxim Orient amb nous atacs dels Estats Units i a Irlanda del Nord, on una onada de violència sacseja el país i ja està donant ales a l'ultradreta. Us acompanyem fins les 11 del matí i comencem amb la previsió del temps. Jordi Carbo, què tal? Bon dia.
1: Què tal? Bon dia.
0: Quin temps ha de fer avui?
1: Doncs serà una situació la que tindrem avui pràcticament idèntica a la d'ahir. És a dir, ara mateix l'ambient es nota fresc, durant la tarda farà ambient càlid, una mica calorós cap a ponent, i abans, doncs, com passava ahir al matí, molts núvols, especialment a les comarques de Barcelona, on fins i tot ara mateix estan caient alguns xàfecs, però, insistim, aquesta pluja anirà desapareguent, després a mig matí els núvols, i al migdia i durant la tarda farà ja molt de sol arreu de Catalunya. La temperatura actual se situa al voltant dels 20 graus a la ciutat de Barcelona, 19 a Tarragona, 18 a Girona, 13 a Lleida, i als Pirineus baixem dels 10 graus a la major part de Valls, de manera que torna a fer una mica de fred. Però amb el sol que farà la tarda, màximes al voltant dels 25 graus a la major part de comarques, a prop dels 30 a ponent, sobretot cap al Pla de Lleida. I també, com passava ahir, a mesura que avanci la tarda, el vent de marinada, que ho farà de moderat a fort, farà que augmenti una mica la sensació d'ambient fresc. I es va confirmant que els pròxims dies, ja a partir de demà, però sobretot durant el cap de setmana, la temperatura, el temps serà plenament estiuant, en temperatures màximes que superaran amb facilitat els 30 graus a gran part de Catalunya.
0: Jordi, vas veure aquest esdeveniment, aquest espectacle de llums i colors a la Sagrada Família?
1: Em vaig meravellar, més t'he de dir, com un antic resident del barri de la Sagrada Família. Mira, allà em vaig criar jo, pues, una emoció encara... I sí, la comparativa amb les celebracions que es feien als Jocs Olímpics a la mateixa Sagrada Família...
0: Tu la compres, doncs,
1: eh? Sí que recordava.
0: Molt bé,
1: sí.
0: Jordi, gràcies, fins després.
1: Que vagi bé.
2: Nos ha encantado, ha sido espectacular, histórico. De verdad, muy emocionados.
3: Sí, increíble. Ha sido algo único y pues que no se va a volver a repetir.
4: Pues a mí me ha parecido impresionante.
5: Hombre, ha sido un honor ver a su santidad, el Santo Padre.
6: Eso es, se siente aquí en el corazón. Se lleva en el corazón.
7: Avui la Basílica de la Sagrada Família ens acull en aquesta bella ciutat, obrint les seves portes com si fossin braços per a convidar a cadascú en aquest altar.
8: Doncs el que cal és més presència policial, més activitat policial per part de les forces de seguretat, que pel que sembla tenen a veure amb aquest tipus d'esdeveniments, que és bueno, sobre el crim organitzat, etc. És el que sembla.
9: I asked him what will happen if the Iranians do not sign an agreement. Quote, we'll bomb the S out of them tomorrow night. And so the president is leaving the military option on the table if the Iranians are unwilling to sign this good faith deal.

0: Aquí Catalunya, amb Guillem Favo.
1: A les 8 està previst que Lleó 14 arribi a l'aeroport del Prat per agafar un vol d'Iberia que el portarà a les Canàries. Arnau Montserrat, què tal? Bon dia.
2: Bon dia, Guillem.
1: Autoritats i tota la cúpula eclesiàstica l'acomiadaran abans de fer l'última parada del viatge i ella farà aquesta compareixença pels vols d'un quart de nou.
3: Germans i germanes, de cor agraït lluem el Senyor, inaugurant la nova torre d'aquesta basílica.
1: A les 10 de la nit va sortir per la façana del Naixement i va procedir a beneir la torre de Jesucrist, la qual es va il·luminar per primera vegada. Lleó XIV que va beneir la torre majoritàriament en català i qualificant Antoni Gaudí com a arquitecte de Déu.
2: Va ser una benedicció curta d'una mica menys de 3 minuts. Lleó XIV, que en la seva humília va descriure la Sagrada Família com una obra mestra, que a més és una catequesi feta de pedra, color i llum.
1: Va ser immediatament després de la missa en commemoració del centenari de la mort de l'arquitecte. Hi havia 4.000 persones a fora i 4.000 a dins, i amb ells, entre els afortunats, la Susana Ruiz.
4: El pontífex ha proclamat que no es pot creure en Jesús i alhora alimentar la violència i la mort d'innocents.
5: No podemos creer en Jesús y matar al inocente. No podemos creer en Jesús y abandonar a quien sufre, a quien llora, a quien huye de la miseria.
4: El Sant Pare, que va anar alternant català i castellà durant tota la celebració, va definir la creu que corona la Torre de Jesús, que brilla de dia i de nit il·luminant la ciutat, com un far obert al Mediterrani.
1: De les 4.000 persones que hi havia dins del temple, només eren barcelonins que hi havien accedit a través de les seves parròquies. La resta eren religiosos, autoritats polítiques o eclesiàstiques i compromisos de la Sagrada Família, però també alguns pocs periodistes, com la Susana, a qui li he de preguntar com vas viure la celebració des de dins.
4: Doncs primer amb impaciència per l'espera de més d'una hora i mitja abans no comencés l'ofici, temps que es va aprofitar per assajar alguns cants, Virolai inclòs. Ovació amb l'aparició del Sant Pare, que duia la vestimenta que reserva per les cerimònies de gran solemnitat, amb detalls daurats. Per aquesta ocasió, a més, s'ha dissenyat roba especial amb motius de la creu que corona la Torre de Jesucrist. I un cop culminava la missa, vam seguir la benedicció de la torre per les pantalles instal·lades per tota la basílica. L'efecte de l'espectacle de llums de l'exterior quedava magnificat dins del temple pels vitralls de colors que formaven una policromia que hagués fet plorar d'emoció el propi Antoni Gaudí.
1: La il·luminació de la Torre de Jesús va ser un moment culminant després d'un espectacle amb drons, música i focs artificials. El cel de Barcelona es va il·luminar primer amb la cara de Gaudí mirant la seva pròpia obra mestra i després amb les paraules "primer l'amor, després la tècnica", mentre la Sagrada Família il·luminada presidia l'skyline de la capital catalana.
2: La realització audiovisual combinava el so de l'orgue, l'orquestra tocant des de dins de la creu i el temple il·luminant-se al compàs de la música, mentre tant a l'interior de la basílica com a l'exterior milers de persones feien de punt de llum per ajudar a redonir l'espectacle.
1: Tot plegat va impressionar els milers d'assistents que van aplegar-se a veure aquesta posada en escena, i també a la resta del món. I a dos quarts, com deia, obrirem el quiosc internacional. La seguretat de la Sagrada Família, per cert, va fer fora de la basílica centenars de cantaires abans d'acabar totes les actuacions previstes, perquè alguns duien estelades entre les partitures.
2: Ho ha explicat la Montse, una de les intèrprets, en declaracions a la SER.
6: El que ha passat és que s'ha començat a distribuir una partitura com tancada, que hi havia una estelada, bueno, per poder-les cantar i ensenyar.
2: Ells ja havien fet la primera part de l'actuació durant la missa i eren a les cantories de la basílica.
6: Han començat ja a córrer la veu, a requisar, perquè han requisat, i a dins de que allà no es podia fer cap acte que no fos només, en fi, la missa estricta.
2: Finalment, la seguretat els ha conduït fins al carrer, on han estat encerclats fins al final de l'acte. No han pogut cantar durant la benedicció de la Torre de Jesús i la seva part musical ha sonat gravada.
1: Abans d'arribar al temple, el papa va fer un recorregut d'aproximadament un quilòmetre per l'Eixample amb el papa mòbil. Segons la Guàrdia Urbana, hi havia 120.000 persones a banda i banda del cordó policial.
7: És una persona molt important pels cristians, per nosaltres. És un gran privilegi per mi veure'l, perquè és el primer cop que el veig a la meva vida.
8: Home, és un fet històric. I que som cristians i llavors ens feia il·lusió.
1: I durant aquest trajecte va continuar beneint infants que el seu cos de seguretat li anava acostant. Ahir al matí ja havia beneït més de 100 nadons des que havia aterrat a Barcelona. I del simbolisme de la Sagrada Família al simbolisme del Santuari de Montserrat. A Montserrat ja hi havia estat quan era prior general dels Agustins el 2012. El santuari va evitar referir-se als casos d'abusos que han afectat l'abadia, tot i la pressió d'algunes víctimes, com Miguel Hurtado, que va ser el primer denunciant dels abusos a Montserrat. No va voler reobrir aquesta qüestió, que va abordar breument a Madrid reunint-se amb algunes víctimes. El papa sí que es va sortir del guió per enviar un missatge d'agraïment a Catalunya per l'acollida de persones que venen de fora, Xavier Balló.
9: El papa va elogiar el caràcter integrador de Catalunya.
3: A Catalunya, per haver recibido a tantas personas de otros países, porque enseña cómo integrar a todos en una única familia.
9: Ho va fer en el que ha sigut un dels pocs moments que s'ha dirigit sense guió als fidels. Unes 8.000 persones van pujar fins a Montserrat per veure Lleó 14 en una cerimònia essencialment religiosa, feta majoritàriament en català, i que va servir per recordar que Robert Prevost, abans de ser papa, havia estat també a Montserrat.
3: Amb emoció he recordat els meus anys com a rector de la parròquia de Santa Maria de Montserrat, a Trujillo, Perú. La Moreneta sempre m'ha acompanyat.
9: I va tornar a fer un clam contra l'odi per conrear l'amor en la vida quotidiana i en els debats polítics.
1: El papa també va anar ahir fins a la parròquia de Sant Agustí, al barri del Raval, on va aplegar unes 90 entitats religioses que fan accions socials de caritat. Però el protagonista va ser un nen de 6 anys, de nom Renzo, que li va adreçar preguntes que no van deixar a ningú indiferent, Martí Oliver.
10: Sí, ha estat en Renzo, un nen d'una família vulnerable del Raval.
11: ¿Te gusta el futbol?
12: Con los seminaristas, cuando estuve en Trujillo, jugaba fútbol, defensa, si quieren saber. No era gran goleador.
10: Que també ha preguntat per què hi ha tantes persones al carrer o per què alguns els passen coses dolentes. En el seu discurs, el pontífex també ha agraït a les entitats que acompanyin els més necessitats quan, assegura, sembla que s'hagi perdut el sentit de la dignitat de l'ésser humà.
1: Abans, el papa havia visitat la presó de Brians 1 en la visita més íntima i social del viatge, on va recordar a 80 presos que són molt més que els seus errors. Que ja ho hem explicat, que el carrer Rosselló estava ple a vessar. En canvi, Arnau, les pantalles gegants van atreure més aviat pocs espectadors.
2: Pocs centenars de persones han seguit el recorregut amb papa mòbil de Lleó 14 i la missa des de les pantalles gegants instal·lades a l'Arc de Triomf i a la plaça Glòries de Barcelona.
13: Donde iba a pasar con el papa mòbil era estar sin ese lugar y solo verlo cuando me iba a pasar.
2: La majoria dels qui s'hi han aplegat ha escollit aquests indrets per evitar aglomeracions. Hi havia des de grups de joves a famílies senceres.
1: Mentre feia l'acte a la Sagrada Família, al balcó de Ser Catalunya van parlar amb tres col·lectius que no estan a favor de la visita del papa o que consideren que l'Església és una institució que els discrimina. Ens en fa un resum al Pau Puig.
14: És el cas d'Isabel Alonso, membre d'Europa Laica.
15: Estic veient coses que a mi em recorden el franquisme, el nacional catolicisme. Benedició de trens, sotanes al Congreso de los Diputats.
14: O Miguel Hurtado, que va ser el primer en denunciar els abusos de l'abadia de Montserrat i considera que aquesta visita ha estat una oportunitat perduda.
16: Jo crec que és una ocasió perduda, no? Perquè crida molt l'atenció que el papa vagi a la zona zero de la pederàstia clèrica de Catalunya, que és l'abadia de Montserrat, i ha sigut incapaç de nombrar l'elefant a l'habitació.
14: També ha volgut demanar canvis radicals a l'Església, Alcem la Veu, una agrupació de dones catòliques, creients i feministes que denuncien la discriminació i vulneració dels drets de la dona a l'Església catòlica.
1: Doncs sobre la visita del papa Lleó XIV, escoltem el comentari que hi posa el cap d'informatius de Ser Catalunya, el Joan Serra.
17: Avui el papa abandona Barcelona després de beneir la majestuositat de la Sagrada Família en un espectacle visual que entronitza l'obra d'Antoni Gaudí. L'acte al temple va ser el colofó d'una estada a Catalunya cuidada amb tacte pel govern i regada amb recursos públics, sense el fervor que es va veure a Madrid. Esvaïda la polèmica pel català perquè el Lleó XIV l'ha utilitzat fins i tot més que l'arcabisbe Omella, l'executiu de Salvador Illa ha tret suc al missatge polític del pontífex, com el rebuig a la guerra, les referències a l'acollida o la condemna de la polarització, per molt que el papa també hagi rebutjat l'eutanàsia o que el contacte amb les víctimes d'abusos hagi estat mínim. Tots plegats, avui tornarem als problemes mundans. Rodalies, que també ha fallat aquesta setmana, o el conflicte a l'escola, amb manifestació diumenge. Ben tornats al món terrenal.
1: Un quart de 8 del matí. Els responsables d'Interior i dels Mossos donaran explicacions aquesta tarda de l'augment de tirotejos a Barcelona després que ahir un home en matés un altre d'un tret al cap al carrer Balmes. Va passar davant d'una comissaria de la Policia Nacional a plena llum del dia, eren les 10 del matí, i encara segueixen buscant l'assassí que va aconseguir fugir, Andrea Villoria.
18: A falta d'identificar la víctima i localitzar l'assassí, els Mossos asseguren...
19: El qual es desvincula de la visita del Sant Pare.
18: Sospiten que és obra del crim organitzat que ha protagonitzat la majoria dels 30 tirotejos que portem aquest any. 6 d'ells amb morts a trets al carrer i alguns en plena llum del dia. Per això Interior ha convocat una reunió aquesta tarda amb la consellera Núria Parlon, el director Josep Lluís Trapero, el comissari en cap Miquel Esquius i l'intendent Toni Rodríguez. Això mentre els investigadors analitzen les imatges de les càmeres de la comissaria de la Policia Nacional que van aconseguir captar l'assassí amb la pistola a la mà i fugir després al lloc del crim. Els serveis de neteja municipals ja han borrat el rastre del crim.
1: De seguida el tiroteig ha entrat a l'agenda política.
11: Li demanem a l'alcalde Jaume Collboni que lideri la resposta per posar fi d'una manera definitiva en aquest clima, repeteixo, de pistolarisme que ens afecta, que ens atenalla i que crea tanta alarma social entre els barcelonins.
1: Des de Junts, Jordi Martí, el candidat a ser l'alcaldable del partit de les municipals de Barcelona, denunciava un clima de pistolarisme.
2: Collboni en una entrevista ha demanat més policia i endurir les penes per tinença d'armes i tràfic de drogues que relaciona amb molts d'aquests crims. Elisenda Alemany d'Esquerra ha instat el govern a posar la policia darrere dels delinqüents i no pas a les assemblees de docents.
1: I a Madrid han tornat a pujar els decibels pels casos de corrupció que esquitxen al PSOE.
20: Senyor P. S. Si lo sabía todo, tendrá que dimitir por corrupción. Y si no lo sabía, tendrá que dimitir por incompetente.
21: Si quiere jugar a las siglas, pregunte primero quién es M. Rajoy.
2: En una agenda de Leire Díez hi ha apuntat reunión con P. S. I aquest era el moment en què Feijóo llançava encara al president del govern i el president del govern li tornava el cop amb les sigles M. Rajoy. Segons el líder de l'oposició, Sánchez passarà la història pel cas de corrupció més greu de la democràcia. Sánchez ha atribuït els seus problemes judicials al fet que és incòmode per les elites.
1: I continua l'escalada al Pròxim Orient. Els Estats Units pressionen l'Iran tant amb amenaces com amb bombes per forçar un acord de pau que s'esvaeix.
2: Han continuat els bombardejos aquesta nit. Els Estats Units ha tornat a atacar l'Iran i Teheran ha reaccionat també atacant bases militars nord-americanes i amb un altre avís. Tornarà a segellar del tot l'estret d'Ormuz.
1: I també a Belfast, a Irlanda del Nord, s'ha viscut una segona nit del darulls.
2: La policia intenta frenar l'onada de violència ultra que ha agafat com a excusa un apunyalament per encendre una sèrie d'atacs contra migrants a la capital d'Irlanda del Nord. Grups d'extrema dreta estan perseguint a estrangers, incendiant autobusos i cotxes. No hi ha encara balanç de ferits.
1: I abans de tornar a casa, una parada a Washington, Bill Gates ha dit al Congrés que Jeffrey Epstein el va pressionar fent-li xantatge amb les seves infidelitats per apropar-se a ell.
2: Ho ha dit davant dels membres de la Comissió de Supervisió de la Càmera de Representants, assegurant que no tenia cap coneixement dels delictes comesos pel depredador sexual i que espera poder ajudar les víctimes amb la seva declaració.
1: Les 7 i 18 minuts. Avui darrer dia de selectivitat pels prop de 46.000 alumnes que s'hi han presentat a Catalunya.
2: Avui hi ha les proves de llengua i literatura catalana i optatives com arts escèniques, grec, dibuix tècnic, història de l'art o química. Els últims exàmens acabaran a 4:45 de la tarda després de 3 dies de nervis per molts adolescents catalans.
1: I ens ho va anticipar el conseller Ordeig i ara ho ha confirmat del tot. El govern català allargarà les restriccions a Collserola per la pesta porcina africana fins després de l'estiu. Així ho ha comunicat la Conselleria d'Agricultura als alcaldes dels municipis afectats, argumentant que és necessari per contenir el brot. Oriol Soler.
22: Des de març de 2026 està prohibit entrar al parc i com a mínim les restriccions s'allargaran fins a finals de setembre, de manera que arribarem als 9 mesos de limitacions de mobilitat a Collserola. Fonts de la Conselleria d'Agricultura asseguren que això es fa per contenir el brot, evitar que els senglars es desplacin a altres punts i garantir que els equips que treballen sobre el terreny poden fer la seva feina. I alhora recorden que dins la indústria càrnia hi ha molts llocs de feina que pengen d'un fil pels problemes amb les exportacions i que és important, diu el govern, que la pesta porcina no arribi a les comarques que tenen més explotacions ramaderes.
1: I han rescatat en vida la submarinista que ahir va desaparèixer a Cadaqués quan feia una immersió.
2: El seu company, que nedava amb ella, va avisar les autoritats abans de les 12 del migdia. Més de 7 hores més tard, un creuer la va localitzar i va avisar els serveis d'emergència. Salvament Marítim va enviar 2 naus i un helicòpter i van rescatar la jove de 24 anys d'edat en bon estat aparent.
1: Temps pels esports. Avui comença el Mundial d'Estats Units, Mèxic i el Canadà.
2: Possiblement l'esdeveniment més gran del món del futbol començarà aquesta nit a les 9 a l'estadi Azteca de Mèxic amb un Mèxic-Sud-Àfrica que, curiosament, ja va ser el primer partit del Mundial de 2010 de Sud-Àfrica. 48 seleccions, 104 partits per davant i un objectiu, coronar-se el pròxim 19 de juliol. Defensa títol l'Argentina de Leo Messi.
1: Que serà el tercer partit inaugural a l'Azteca.
2: Sí, el recinte de Coyoacán ja va obrir els Mundials de 1970 i de 1986. A la cerimònia d'inauguració actuarà aquí, si no, Shakira.
23: Shakira.
0: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
23: We are ready.
24: We're ready.
25: We're ready.
26: We are ready.
27: We are ready.
28: We are ready.
14: Estem preparats amb el seu Dai Dai, la cançó oficial del Mundial. El Mèxic-Sud-Àfrica no serà l'únic partit de la jornada. A les 4 de la matinada es disputa un Corea del Sud-República Txeca a l'estadi de Guadalajara.
1: Durant el matí ampliem la informació, parlarem també de les polèmiques que ja envolten el Mundial com el tracte a la selecció iraniana.
14: Que ja han avisat amb una possible retirada si veuen algun tipus de tracte en contra del país, que per cert només poden estar, de moment estan negociant, 24 hores als Estats Units. Viatgen, juguen i tornen a Mèxic. També parlarem de la rebuda a Uzbekistan o la negació de visat a un àrbitre de Somàlia.
1: Que ja que parlem de partits inaugurals, a casa el Barça ja ha presentat a la UEFA la candidatura perquè el Camp Nou aculli la final de la Champions masculina de 2029. Joan Tejedor, bon dia.
29: Bon dia. El club blaugrana ha presentat al màxim organisme del futbol europeu el dossier de la candidatura conjuntament amb l'Ajuntament de Barcelona, el Govern de la Generalitat i també la Federació Espanyola de Futbol. El Barça argumenta que el maig del 2029 ja estarà acabat i a ple rendiment des de farà com a mínim un any, calculant l'estadi amb més capacitat d'Europa, que després de la remodelació es situarà encara més com una referència mundial, mentre que Barcelona com a ciutat i Catalunya posen l'èmfasi en l'experiència contrastada a l'hora d'organitzar grans esdeveniments internacionals. Ara la UEFA haurà d'estudiar les diferents propostes de candidatura i a partir del setembre, abans de final d'any, assignarà entre d'altres aquesta final de la Champions masculina del 2029, que vol acollir el Camp Nou just un any abans del Mundial 2030, del qual la ciutat també aspira a organitzar-ne la final.
1: Gràcies, Tege. Per cert, que el nou fitxatge del Barça, Anthony Gordon, protagonista en la victòria d'ahir a Anglaterra.
14: 3-0 contra Costa Rica en l'últim amistós de la selecció anglesa, assistència en el primer i gol de penal.
1: I en bàsquet, el Joventut cau en el primer assalt.
14: 118-117 contra el València Bàsquet. El Joventut fins i tot va tenir última bola per guanyar el partit, 1-0 pels valencians en una sèrie del millor de 5.
1: I avui el Barça pot encarrilar el seu pas a la final.
14: A les 8 del vespre torna a rebre la Laguna Tenerife al Palau, després de resar en el primer partit. Objectiu, viatjar amb el 2-0 a Canàries.
1: I avui la firma a l'actualitat la posa la periodista i escriptora Lucía Lidmayer.
30: El que crida l'atenció de la recepció gairebé entusiasta del Papa per part de l'esquerra institucional espanyola no és la cortesia diplomàtica, que es pot entendre, sinó la manca de distància crítica. Espanya no és un estat laic en sentit fort, però sí és aconfessional. Cap religió no hauria d'ocupar el centre simbòlic de la vida pública. I tanmateix, cada visita papal reactiva un reflex reverencial que converteix el pontífex no només en cap d'estat, sinó en autoritat moral per defecte. L'escena va ser encara més eloqüent que el Papa, perquè en ple Congrés dels Diputats ell va criticar l'avortament apel·lant a la vida des de la concepció, malgrat que a Espanya hi ha una llei aprovada que reconeix aquest dret. No era una homilia en una catedral, era a la seu de la sobirania popular. I no va haver gairebé una resposta institucional clara. Es va aplaudir el conjunt, es va celebrar el to, es van triar les parts còmodes del discurs i es va passar de puntetes per la impugnació d'un dret conquerit. Aquí el que hi ha és càlcul, por i renúncia. Càlcul perquè ningú vol semblar anticatòlic. Por perquè l'esquerra tem regalar a la dreta els efectes religiosos. I renúncia perquè, en lloc de defensar una neutralitat serena de l'Estat, s'acaba acceptant l'escenografia confessional com si fos pur consens. El problema no és rebre el Papa. El problema és fer-ho sense recordar que estem en un estat democràtic que no necessita benedicció.
1: Són les 7 i 24 minuts.
31: El Consorci de la Zona Franca patrocina la secció d'Economia de l'Aquí Catalunya.
1: Sabies quin serà l'impacte econòmic del Mundial de Futbol que arrenca avui? Jordi Fàbrega, cap d'Economia de la SER, què tal? Bon dia.
32: Hola, bon dia.
1: Un Mundial que arriba, a priori, amb xifres que maregen.
32: Sí, estem davant del Mundial més gran de la història, també en l'àmbit econòmic. És el primer que comparteix tres seus i els números també es multipliquen i, per tant, es comparteixen entre els tres països organitzadors, Estats Units, Mèxic i Canadà. Les estimacions que fa la FIFA, l'organitzadora del Mundial, són aquestes. 13.900 milions de dòlars en despesa. Més de la meitat d'aquesta despesa, uns 7.500 milions, la faran els aficionats que viatgin per veure els partits. Hi ha 3.800 milions que gastarà la FIFA en temes d'organització i logística. I 2.800 milions més els gastaran les ciutats en, per exemple, reformar i adaptar els estadis. Això en quant a despesa. Si mirem en quant a creació de llocs de treball, es preveu que el Mundial creï a tot el món 824.000 llocs de treball. Això, insisteixo, no només als països organitzadors, perquè també comptem dins d'aquesta xifra el que es creï a tot el món, per exemple, en tot el negoci que es munta al voltant de veure veure els partits. I en total el Mundial tindrà un impacte econòmic de fins a 80.000 milions de dòlars. Evidentment són xifres que es reparteixen sobretot entre els països organitzadors, i els Estats Units és el que més es beneficiarà d'aquest impacte.
1: Però el que també és una realitat és el que ens diuen, vaja, les xifres, és que l'impacte del Mundial podria haver estat més gran si no fos per les polítiques de Donald Trump.
32: Sí, perquè encara que és evident que és un esdeveniment que mou masses, la veritat és que visitaran el país menys turistes del que s'esperava, del que s'havia calculat inicialment. L'Associació Hotelera Americana assumeix que 8 de cada 10 establiments tenen a dia d'avui un nivell de reserves més baix del que esperaven, i diuen que això és culpa dels problemes amb els visats per entrar als Estats Units des d'alguns països i de la geopolítica. I tampoc des de l'estat espanyol hi ha un boom de reserves per viatjar al Mundial. És veritat que les agències de viatges sí que ens diuen que confien que amb el pas dels dies, quan s'acosti els quarts de final, les semifinals o la final, les reserves es puguin animar.
1: O potser és pel preu de les entrades, no? Perquè des de fa dies estem dient i recollint veus d'aficionats que estan escandalitzats amb l'import dels bitllets.
32: Sí, s'estan disparant el preu de les entrades perquè hem de dir que s'està canviant una mica les fonts d'ingressos, no? del Mundial. Normalment aquests esdeveniments basen els seus ingressos en els drets televisius, però aquesta vegada els drets televisius, és veritat que suposaran uns ingressos de gairebé 4.000 milions de dòlars, que és un 23% més que el Mundial de Qatar, però amb les entrades hi ha hagut un salt espectacular, perquè es passa d'ingressar 800 milions fa 4 anys a 3.000 ara. És a dir, és més que triplicaran els ingressos per aquesta via amb unes entrades que costen fins a 4 vegades més que fa 4 anys.
1: O sigui, que 200 potser els aficionats estan pagant la factura de Donald Trump. No?
32: Exacte.
1: Diabòlic.
32: Hi ha entrades que arriben a costar ara mateix pels canals oficials, no a revenda, però dins dels canals oficials, fins a 6.000 dòlars. Si sortim dels canals oficials, hi ha preus que arriben als 30.000 dòlars. Ens diuen els experts que des de fa 2-3 anys veure determinats espectacles esportius, com ara un Mundial, o per exemple, com finals de Champions, s'han convertit en una espècie d'article de luxe, no? I això fa que els preus s'estiguin disparant.
1: I a tot això hi hem d'afegir el que gastarem veient el Mundial des d'aquí.
32: Sí, la patronal del consum AECO calcula que els aficionats gastaran un 16% més als bars i un 6% més a casa quan vegin els partits del Mundial. En el cas dels que són més fans i que veuran tots els partits, gastaran un 16% més en refrescos, un 14% més en embotits i un 10% més en plats preparats. Això dins de casa. Si sortim de casa per veure els partits, la despesa puja un 12% en cerveses i un 46% en combinats. Això, insisteixo, els que vegin tots els partits del Mundial.
1: Doncs Jordi Fàbrega, moltíssimes gràcies i bon dia.
32: Bon dia.
0: Sabies que Barcelona té un nou districte al qual hi pots arribar en metro i on passen coses extraordinàries? Vehicles impresos en 3D, robots que fan operacions mèdiques, sensors que anticipen problemes en la construcció i que poden salvar vides. Benvinguts al D-Factory Barcelona District, on la nova indústria s'integra a la ciutat per generar oportunitats de futur. Consorci de la Zona Franca de Barcelona.
1: I arribem a 7:45 amb la reina del Mando, Cristina García. Bon dia.
3: Bon dia, Noé. Sí, ahir la plataforma de la Ena Vermella llançava el tràiler de Miguel Ángel Blanco, Las 48 hores que lo cambiaron todo, i donava la data d'estrena. D'aquí un mes, veurà la llum el 10 de juliol. Es tracta d'una pel·lícula documental dirigida per John Sistiaga i Juanjo López, narrada per John Sistiaga, un testimoni directe dels fets.
4: Solamente en momentos de enorme conmoción podemos decir esa frase. Me acuerdo perfectamente.
5: Interrumpimos momentáneamente la programación para comunicarles un posible secuestro de la banda terrorista ETA.
6: Han secuestrado un concejal del Partido Popular en Herma.
7: La víctima, Miguel Ángel Blanco Garrido.
3: París. Miguel Ángel Blanco, Las 48 hores que lo cambiaron todo, aborda els dos dies que Espanya sencera es va mantenir en suspens, en els quals milions de persones es van mobilitzar com a única opció per a frenar l'assassinat de Miguel Ángel Blanco. Una mort en diferit que va deixar una profunda petjada. Per reconstruir aquella història, el documental compta amb la participació de fins a 30 testimonis, entre ells el del rei Felip VI, i això ja és novetat, que es preste a participar en un documental.
8: Penso en aquello i Y me entra la misma tristeza y la misma indignación.
4: A que te acuerdas perfectamente de dónde estabas cuando lo de Miguel Ángel Blanco.
3: Sí, tothom que ho va viure se'n recorda. De moment, només tenim el tràiler per veure'l. Haurem d'esperar el 10 de juliol a Netflix.
9: Aquí Catalunya. Amb Guillem Favo.
1: Dos quarts tocats de 8 del matí. Moment d'actualitzar la informació de servei. Avui pugen les temperatures, tot i que hi haurà de tot al llarg del dia. Jordi Carbo, bon dia.
10: Bon dia. Avui farà sol la major part d'hores, amb temperatures màximes una mica més altes, en canvi han baixat les mínimes. I ara, fins a mig matí, molts núvols, fins i tot amb estones de pluja, sobretot a la costa i peritoral de Barcelona, algun xàfec intens, però de curta durada. A partir de mig matí s'aniran obrint cada cop més clarianes, la tarda serà assolellada. Ara tenim 20 graus de mitjana a Barcelona, 19 a Tarragona, 18 a Girona, 14 a Lleida. Les màximes al voltant dels 25 graus en la major part de Catalunya, a prop dels 30 a Ponent. Avançada la tarda, amb vent de marinada moderat, la sensació serà d'ambient fresc.
1: I pel que fa a la mobilitat, com tenim les carreteres a aquesta hora? Ferran Aràndiga, què tal? Bon dia.
12: Bon dia, doncs comencem la jornada destacant que des d'ahir al vespre arrosseguem una avaria a la AP7 a l'altura de Banyeres del Penedès, que a hores d'ara talla un carril de circulació en sentit sud, tot i que provoca poc menys d'un quilòmetre de lentitud. Per altra banda, a hores d'ara ja tenim retencions habituals amb força intensitat, sobretot al vessant Besòs, amb tot el nus de la Trinitat i també les dues rondes en sentit Llobregat. La ronda de dalt deixa congestió fins a Vall d'Hebron i la ronda litoral amb 7 quilòmetres de cua ja en direcció Llobregat des de Sant Adrià del Besòs, on precisament la sortida 21 i 22 estan tallades a la circulació en sentit sud. De moment, això seria el destacable des del RAC. Bon dia!
1: I a Rodalies, de moment, no consten incidències, tot i que a partir d'avui queda interrompuda per obres la circulació entre Vic i Torelló de la línia R3 fins al 22 de juny. S'hi mantindran els serveis alternatius amb autobús que hi ha ara.
9: Aquí Catalunya, amb Guillem Favo. Ser Cataluña, Barcelona.
13: ¡Hey, campeón! En el próximo partido que veas con tus colegas, lleva Bonobon, el delicioso snack de chocolate, relleno con crema de cacahuete y crujiente barquillo. Disponible en sabor chocolate con leche, chocolate blanco y con relleno de dulce de leche. Por cada gol, un Bonobon. Pídelo en tu tienda de barrio. Bonobon, dulzura en cada jugada.
15: La vida de una pyme es un viaje. Si tienes o gestionas una, sabrás de qué hablamos. Y si vamos a hacerlo juntos, ¿no sería bueno asegurarnos de que somos el uno para el otro? Descubre en bankinterempresas.com lo lejos que podemos llegar juntos ayudándote a impulsar tu pyme. Porque si somos para ti, tienes un banco 100% para ti. Bankinter, banca de empresas.
16: Saps que la disfunció erèctil afecta la meitat dels homes de més de 50 anys? No estàs sol. Les disfuncions, l'ejaculació precoç, els problemes de pròstata tenen solució. Demana cita Andrologia Barcelona, el centre de referència en salut masculina amb uròlegs i sexòlegs experts. Al carrer Montaner, al centre mèdic Tecnon o andrologiabarcelona.com. Discreció i resultats.
17: Necessites comprar un cotxe? Vine a Mundiauto. Disposem de més de 600 vehicles a preus excepcionals. Mundiauto, el centre comercial de l'automòbil al Prat de Llobregat. Mundiauto.com. Mundiauto.
23: Per primer cop a la història del futbol, un trio únic celebra els millors partits del món.
24: Mèxic, Estats Units i Canadà.
23: El tío Faja, Cristóbal i Gonzalo.
25: Cachondeo, riure, animació en general.
23: Viu els partits de la Roja a Casino Barcelona. Les prèvies, els postpartits, els sorteig de regals i l'animació del tío Faja, Cristóbal i Gonzalo. El dilluns 15, a Espanya, Cap Verd. Més informació a casinobarcelona.com.
26: Amb la col·laboració de Bonobon, Circus Festival Gaudirem i Eurofitness.
9: Aquí Catalunya, amb Guillem Favo.
1: Les 7 i 34 minuts, Laura Estrada, Miquel Giol, què tal? Bon dia.
27: Hola, bon dia.
1: Repassem l'agenda informativa per avui.
28: El Papa Lleó XIV marxa de Barcelona. A les 8, d'aquí mitja hora, està previst que el pontífex arribi a l'aeroport del Prat per agafar un vol cap a les Illes Canàries. L'acomiadaran autoritats i tota la cúpula eclesiàstica després que ahir...
33: Inaugurant la nova torre d'aquesta basílica, en el centenari de la mort del venerable Antoni Gaudí.
28: Inaugurés la Torre de Jesús de la Sagrada Família en un espectacle de llums i so que va ser un homenatge a Gaudí.
34: Lleó XIV viatja aquest matí, com deies, a Gran Canària, on es trobaran persones que intenten arribar a Espanya en patera. Serà al port d'Arguineguín i culminarà la jornada d'avui amb una santa missa a l'estadi de Gran Canària a la tarda. Demà se'n va cap a Tenerife, on hi acabarà la visita papal a l'estat.
28: Mossos Interior donaran explicacions aquesta tarda per l'augment de tirotejos a Barcelona després que hi un home en matés un altre d'un tret al cap a plena llum del dia al carrer Balmes. Va passar davant d'una comissaria de la Policia Nacional. L'assassí va aconseguir fugir i encara no l'han pogut localitzar.
34: Últim dia de la selectivitat per prop de 46.000 alumnes a Catalunya. Avui a les proves de llengua i literatura catalana i altres optatives com dibuix tècnic, història de l'art o química. Els últims exàmens acabaran a 4:45 de la tarda.
28: Els mestres i professors del País Valencià han decidit suspendre la vaga indefinida per la defensa de l'educació després de 5 setmanes. Milers de nens portaven dies sense tenir classes o sense classes amb normalitat. Avui serà l'últim dia efectiu de la vaga, tot i que això no implica que hi hagi un acord amb la Generalitat. De fet, rebutgen la proposta de la conselleria.
34: Les biblioteques de Barcelona comencen la tercera setmana de vaga indefinida amb els bibliotecaris que reclamen millors condicions laborals de sou i d'horari. Segons la CGT, la protesta està tenint un alt seguiment amb una trentena de biblioteques tancades de mitjana.
28: Nous atacs dels Estats Units contra l'Iran. Aquest era el moment en què l'exèrcit nord-americà atacava el país hebreu en una ofensiva que ha acabat a les 3 de la matinada. Trump ha advertit que bombardejarà sense pietat si avui no arriben a un acord definitiu. L'Iran ha respost amb nous atacs a bases militars i assegura que ha tornat a trencar l'estret d'Hormuz per posar en alerta l'economia de tot el món.
34: A Belfast continuen els aldarulls i la tensió als carrers. Grups d'extrema dreta estan perseguint els migrants, incendiant autobusos i cotxes. Fan servir com a excusa un apunyalament per atacar el col·lectiu a la capital d'Irlanda del Nord. La policia intenta frenar l'onada de violència ultra. Encara no hi ha balanç de ferits.
28: El Banc Central Europeu es reuneix avui per decidir què fer amb els tipus d'interès. Les previsions apunten que els apujaran un 2% per frenar l'inflació, que va pujar un 3,2% al maig.
34: A casa nostra, el Congrés debat una proposta de llei per blindar l'eutanàsia davant els possibles endarreriments judicials. Es tracta d'una iniciativa del Parlament català que coincideix amb la visita del Papa, que aquest dilluns, en aquest mateix espai, va mostrar el seu rebuig a l'avortament i a la mort assistida.
28: El CIS publicarà el seu baròmetre d'estimació del vot del mes de juny, després de la imputació de l'expresident Zapatero i de les novetats judicials del cas Leire Díez que afecten el PSOE.
34: A Sevilla avui es constitueix el Parlament, que van votar els andalusos el 17 de maig. S'escollirà la mesa de la cambra i això permetre veure si hi ha apropaments entre PP i Vox que han començat a negociar.
28: I a Castella i Lleó, Fernández Mañueco pren possessió com a president autonòmic.
34: I avui comença el Mundial de Futbol que organitzen Mèxic, Canadà i els Estats Units. El primer partit serà a les 9 del vespre entre precisament Mèxic i Sud-àfrica a l'estadi Azteca. Espanya debutarà contra Cap Verd dilluns que ve.
1: Encara no sé si m'agrada o no aquest himne de la Shakira, el tall d'allà. A veure, puja una mica, Pol.
34: Potser és qüestió d'escoltar-lo molt, no? Amb les setmanes que venen.
1: A més, aquest Mundial és més llarg del que és habitual. Vull dir que temps per acostumar-nos-hi en tindrem. Va, a les 7:38 minuts obrim el quiosc. I avui l'obrim mirant a l'exterior. Perquè avui els mitjans d'arreu del món també es fan ressò de la benedicció de Lleó XIV de la Torre de Jesús. Culminació simbòlica del projecte de Gaudí coincidint amb el centenari de la seva mort. Què diuen aquests diaris internacionals, Laura?
34: Que anava a dir que m'ha fet gràcia que obrim el quiosc, però obrim també les portes de la Sagrada Família amb aquest càntic.
1: També.
34: Comencem.
1: Tot és una gran... Aquesta setmana està sent una gran metàfora.
34: Exacte. Comencem, si us sembla, pels diaris italians. El Corriere della Sera, per exemple, recullen la frase del papa més política: no podem creure en Jesús i fer la guerra. Avui en portada, una peça dedicada als últims dies d'Antoni Gaudí, el primer arquitecte beatificat. En aquest diari, la fotografia és per la basílica il·luminada i a la República, els drons dibuixant el perfil precisament d'Antoni Gaudí.
1: És que quina imatge aquesta dels drons, i el seu, sí. Els seus peus sota la seva atenta mirada al seu temple, la seva obra magna. El Die Welt a Alemanya admiren el gran temple.
34: Parlen de l'última meravella del món, presenten la Sagrada Família com el gran monument europeu contemporani.
1: Al Regne Unit ens fixem en The Guardian.
34: Multituds a Barcelona esperant la benedicció del Papa, posen l'accent en la gent al carrer, en l'impacte urbà, però també en les dificultats de mobilitat i les tensions entre turisme i ciutat. També recorden que encara queden obres per acabar, especialment la façana de la Glòria.
1: A la portada de Le Figaro, la portada de la seva edició digital, el vídeo de l'encesa.
34: Torneu a viure l'esplèndida encesa i el joc de llums, és com el titulen. A Le Monde parlen de la basílica com un far i també anomenen Gaudí l'arquitecte de Déu.
1: Entre els mitjans nord-americans, el més repetit entre els titulars és l'obra inacabada més famosa del món.
34: Destaquen la Generalitat de Gaudí. Si bé els nord-americans se centren potser més en la figura de Gaudí, en l'arquitectura, fins i tot en l'impacte del turisme, com és el cas de la People, els mitjans llatinoamericans doncs, ho enfoquen molt més per la part religiosa, perquè, clar, allà hi té un pes molt notable. Els principals diaris colombians, per exemple, es queden amb el simbolisme de la Torre de Jesucrist, els de l'Argentina posen l'accent en la figura del Papa i la premsa mexicana menciona el peregrinatge. La premsa del Brasil podrien dir que és la que més s'assembla a la nord-americana.
1: I també ho recullen, naturalment, les agències.
34: A Reuters, que ahir feien ressò del Papa parlant en català, doncs avui titulen amb la benedicció del Papa Lleó XIV, de Lleó XIV, la Sagrada Família arriba a noves altures. Destacant sobretot la culminació de la torre, als 172,5 metres, presenten la basílica com una obra que ha superat guerres, crisis econòmiques i canvis polítics durant 144 anys, i pel que fa a Associated Press, insisteixen molt en la dimensió artística, diuen una obra mestra de pedra, color i de llum.
1: Veiem ara les portades d'aquí, avui també totes dedicades a la Sagrada Família. Format de portada i contraportada a El Periódico i també a La Razón, de manera que, si l'obriu sencer, teniu una foto en gran, una mena de pòster. A La Razón és la façana de la basílica, amb només la creu il·luminada. El Periódico és l'església durant el moment de focs artificials.
34: A la Sagrada Família ja apunta al cel, El Periódico. La Sagrada Família del món, a l'avantguàrdia, l'obra magna de Gaudí, l'anomenen a l'ara. El Papa enlloa la bellesa, una catequesi de pedres, colors i llum que guia el poble de Déu des d'aquesta terra catalana. Això és el que diuen a l'ara, mentre que al País la disposició de la portada és la que té la fotografia, podríem dir, més petita perquè comparteix espai amb altres titulars, cosa que a la resta de portades costa de trobar perquè les fotografies de la Sagrada Família són molt grans. Al País titulen El Papa inaugura el nou sostre de Barcelona.
1: Però com deies, hi ha més temes a les portades més enllà de la Sagrada Família. Zapatero demana que els Estats Units dissipin els dubtes sobre la prova clau de la seva imputació.
34: L'expresident sol·licita davant del jutge dades sobre un mòbil intervingut el 2021. En aquest diari també llegim que una explosió de violència racista sacseja Irlanda del Nord. These are facts, people! Als carrers de Belfast van viure ahir a la nit una explosió de violència racista després que un home intentés decapitar un altre. En aquest diari avui també entrevisten a Jean-Luc Mélenchon, líder de França Insubmisa. Diu, al final la disputa serà entre els feixistes i nosaltres.
1: Torna la guerra al Congrés després del parèntesi papal.
0: Por eso le pregunto, ¿hasta cuándo va a estirar esta basura antes de darle la palabra a los españoles? Muchas gracias.
34: Feijó exigeix a Sánchez que dimiteixi i el president l'avisa que aguantarà fins al 2027 a la portada de l'ara. La inflació arriba als 4,2% als Estats Units, rècord dels tres últims anys, i també s'hi cola el nou tiroteig a Barcelona, a Balmes. Aquest tiroteig, de fet, també apareix a l'avantguàrdia, al periòdico, de fet, on diuen que els Mossos emmarquen la mort a trets d'aquest home en la guerra entre narcos. En aquest diari també, la mare del nadó maltractat es va plantejar fer fora de casa el marit per no cuidar bé el nen.
1: Vistes les portades, anem amb l'opinió. Un patrimoni compartit, és l'editorial al periòdico.
34: La visita del Papa i a la Sagrada Família per venir la culminació de la Torre de Jesús, coincidint amb el centenari de la mort de Gaudí, ha sigut molt més que un esdeveniment religiós. La basílica forma part d'un grup d'edificis que ultrapassen la seva funció religiosa original, però d'aquest diari també ens quedem amb l'article de Miki Otero, que és col·laborador del Balcó, també. Diu, 6-7, sense pecat concebut. El Papa sap molt bé que la societat està actualment està fregida, però des que Dylan va tocar per un envellit Joan Pau II, la cançó... Knock, knock, knocking on the pilgrim's door. Diu Migotero, no havien tornat a veure una assimilació contracultural tan clara.
1: De l'avantguàrdia destaquem l'anàlisi de l'Enric Juliana al Vaticà i al català.
34: Repassa la visita a Montserrat, l'encesa i les diferències amb els papes anteriors. També en aquest diari Joaquín Luna es fixa en que aquest papa simpatitza no només amb Catalunya, també amb les desenes de nadons que va venir ahir. I l'editorial en aquest diari determina que la visita del papa a la ciutat ha estat molt significativa en general pel conjunt d'Espanya.
1: L'envergadura d'un temple.
34: Opinió del País, la Sagrada Família defineix l'imaginari amb el que Barcelona és mundialment reconeguda. En l'hàbitat de Gaudí, la basílica ja era un gran lloc de peregrinació com de polèmica, i ara encara serà més imant turístic. El seu impacte és indiscutiblement comparable amb el Coliseu de Roma o la Torre Eiffel de París.
1: I el balanç de la visita del Papa.
34: L'editorial de l'ara, un bon llegat a la visita de Lleó XIV seria que en el futur els ingressos de la Sagrada Família anessin a fer habitatge i acollir immigrants. Si alguna cosa sobra, a Barcelona són turistes, i si alguna cosa falta és habitatge.
1: Però avui la premsa de casa nostra també es volquen els tirotejos a Catalunya.
2: Doncs el que cal és més presència policial.
34: Deia Jaume Collboni a BTV, hores després de conèixer aquest nou tiroteig al carrer Balmes. La policia investiga si es tracta del cinquè episodi a Barcelona de la guerra que mantenen els clans balcànics Kabak i Scagliari. Segons experts en crim organitzat, a Europa aquesta guerra ja ha causat una setantena de víctimes. Catalunya registra més d'un tiroteig a la setmana, aquestes són les dades d'ara. L'any passat hi va haver 7 morts i 29 ferits per arma de foc.
1: La mare del nadó maltractat es plantejava fer fora de casa el marit.
34: Se'n fan ressò El Periódico i El País. Els missatges de la dona en un xat d'amigues en què deia que ell no cuidava bé el seu fill s'han convertit en una peça de càrrec important contra el pare del petit. Segons les infermeres, a ella se la veia il·lusionada amb l'embaràs i a ell no.
1: Un criminal a examen de matemàtiques marca l'espai.
34: Vas fer matemàtiques tu?
1: No vaig fer matemàtiques.
34: Jo tampoc, mira, però és bé. Mal gust de boca en aquest segon dia per la selectivitat pels que fan branca científica. Els de matemàtiques sortien fets pols, enfadats o indignats. Es veu, però, que el més difícil era la comprensió lectora, és a dir, saber
1: entendre
34: què t'estava demanant
1: l'enunciat.
34: Sí, senyor. Per cert, que aquest any més alumnes han fet filosofia que història.
1: Emergeix el malestar de les famílies per les vagues de professorat.
34: Obre les pàgines de Societat de la Vanguardia. Lamenten la supressió d'activitats de la vida escolar i les classes perdudes. Recullen unes paraules de la segona federació de famílies que asseguren que els pares estan cansats de tanta vaga i que consideren que perjudiquen els seus fills. USTEC reclama que reobri la negociació i, mentrestant, els docents valencians han votat suspendre la vaga que durava des del maig.
1: Arxivada la causa per l'accident que va matar tres geòlegs en una mina de Súria.
34: La jutgessa afirma que va ser un fet imprevist i sobtat. L'empresa que explota el jaciment de potassa ha indemnitzat les famílies pels tres morts. Ho llegim al País.
1: I el Banc Central Europeu prepara la primera pujada de tipus d'interès en gairebé 3 anys.
34: El supervisor es reuneix avui per donar una resposta als efectes de la guerra a l'Iran sobre l'economia europea que està sota l'amenaça de la inflació per la pujada dels preus.
1: Tornem a obrir planes internacionals. Trump afirma que l'Iran pagarà per la tardança a acceptar un acord.
34: Washington i Teheran reprenen els atacs creuats en la violació més greu de l'alto al foc vigent. Per primera vegada des de l'inici del conflicte, els míssils arriben a Jordània.
1: Amnistia Internacional acusa Israel d'una neteja ètnica de beduïns a Cisjordània.
34: Són els nòmades dels aserts d'aquesta zona. Un informe exposa com Netanyahu ha accelerat la seva estratègia d'anexió al territori palestí. En paral·lel, l'exèrcit del país hebreu planteja una ofensiva a gran escala sobre Gaza, la Vanguardia.
1: Bill Gates nega que sabés res sobre els crims d'Epstein.
34: El multimilionari diu que el magnat li va fer xantatge amb informació de la seva vida privada. Ha dit que mai hauria d'haver-se reunit amb ell. En parlen tots els diaris.
1: El fabricant xinès de cotxes Build Your Dreams nega de tenir vincles amb l'exèrcit.
34: Se'n fa ressò el periòdico. Diu la multinacional que prendrà mesures necessàries per defensar la seva reputació. Tot això bé després que Washington l'inclogués en la seva llista negra.
1: I familiars, això és molt interessant. Familiars de la víctima de Belfast rebutgen l'onada de violència.
34: L'agredit perd un ull, mentre que els atacs d'indiscriminats contra migrants deixen 27 persones sense casa. En parlen a l'Ara. Ho recomanem avui també al País, on detallen com l'extrema dreta ho està fent servir per sacsejar els carrers.
1: I això ho remarquem, ho assenyalen els familiars de la víctima que ha estat apunyalada. Hi ha més notícies que busquen fer-se un lloc. Barcelona imposa 937 multes des del 2024 per passejar gossos sense corretja.
34: Les sancions per aportar mascotes deslligades en llocs no autoritzats es van disparar un 30% el 2025 i aquest 2026 es registra una mica més d'una amb una estació al dia.
1: Collserola continuarà tancada a l'estiu pel brot de la pesta porcina.
34: Ajuntaments i grups ciutadans havien reclamat flexibilització, en van parlar en aquest programa. Les restriccions també afecten el Llobregat.
1: I a les pàgines culturals, Julian Barnes, cronista del Dol i la Memòria, Premi Princesa de les Lletres.
34: L'escriptor britànic, autor del sentit d'un final, va publicar el gener passat Comiats, anunciada per ell mateix com la seva última novel·la. Ha escrit 27 llibres.
1: Valentín Roma és el nou director del MACBA.
34: Torna a la institució 11 anys després de ser destituït arran d'una polèmica per una exposició.
1: I Joan Pera rebrà el Premi Honorífic de la Gran Pantalla 2026.
34: El festival reconeix una trajectòria artística excepcional i la passió, l'energia i l'humor incombustibles.
1: I Zara es vol treure el cognom de Brad Pitt.
34: És la segona filla adoptada d'Angelina Jolie Brad Pitt, ara té 21 anys i ha iniciat el procés legal per eliminar el cognom d'ell, del pare. D'aquesta manera segueix el pas dels germans Maddox i Shiloh, que també han tallat de tot amb Brad Pitt.
1: I quins són els protagonistes del dia, els semàfors verds i vermells dels diaris?
34: El periòdico vermell per la coordinadora de Sumar, per les denúncies d'assetjament al partit, verd per Esteve Camps, de la Fundació Sagrada Família, a la Vanguardia verd per Joan Josep Omella i vermell pel xenòfob britànic Tommy Robinson. A l'Ara, semàfor verd per tothom, entre els quals per Maria Boigas.
1: No tothom li posaria un semàfor verd a Joan Josep Omella, que ja hem explicat que, sobretot des d'alguns partits polítics, doncs consideren que no ha parlat prou el català i que n'ha parlat més el català el propi papa. Obrim pàgines esportives. Arnau, el primer de Lamine, l'últim de Messi.
5: A l'esport, que també recorda que és l'últim mundial de Cristiano Ronaldo. Avui comença el mundial i el diari llegim que Espanya lidera les probabilitats de títol amb un 16% per sobre de França, un 13%, Anglaterra, un 11% i Argentina, un 10%.
1: Super show mundial.
5: A Mundo Deportivo inicia la Copa del Món del Last Dance de Messi i de la del regnat de Lamine Yamal. Primer el show i després ja vindrà el futbol, llegim.
1: Arrenca el Mundial de Trump.
5: Alas, per al mig guerres, protestes, negatives a un àrbitre, tensions entre els països organitzadors i la presència de Donald Trump. No importa la distància ni els diners, el Mundial és una cosa diferent.
1: M'agrada aquest joc de paraules que ve ara. Estamos Unidos.
5: Clar, això és el Marca jugant amb Estados Unidos.
1: Els saben fer, els saben fer bé.
5: Un mundial que ha de servir com a impuls de concòrdia en un planeta cada cop més deshumanitzat.
1: I la Kings League, creada per Gerard Piqué, vol acomiadar 41 treballadors, la meitat dels que té.
5: L'empresa diu que atura l'activitat mitjany per desenvolupar un nou producte. A l'altra cara, els treballadors qüestionen la viabilitat del model sense ells. Se'n fa ressò a tots els diaris.
1: I Laura, amb quina carta al director ens quedem avui dels lectors?
34: Avui ens quedem amb la de l'Ignasi de Barcelona, que es pregunta com és possible que en una secció d'un club tan gran com el Barça, com és la d'hoquei patins, el cinquè partit de l'eliminatòria del play-off pel títol amb el factor camp a favor, s'hagués de jugar a Blanes perquè coincidia amb el partit de bàsquet del Barça. No podia el Barça trobar una solució millor per un partit tan important?
1: Aquí queda la reflexió i la pregunta. I ara la notícia per comentar a l'hora del cafè.
6: No quiera que vaya, no quiera que estoy. Soy oso dich oso, oso feliz.
5: Clar, Guillem, tu no estaves a inici de setmana aquí al meu costat, estava la Marina i
1: sí,
5: explicàvem.
1: Jo vaig venir a treballar, també.
5: Sí, però ja. No sé si vas escoltar aquesta notícia de que el Japó van haver d'aturar durant aquests dies classes en una ciutat de japonesa perquè havien vist un os passejant per allà al mig i clar, el pànic va envair a la ciutat i van haver d'aturar les classes. Doncs t'haig d'explicar, t'haig d'actualitzar aquesta història de l'os perquè l'han capturat.
1: Què vol dir capturat?
5: Doncs l'han capturat, les autoritats han capturat l'os.
1: Sacrificat, ha dormit.
5: Ha vendut a una altra zona més segura.
1: Espero que sí.
5: Diversos empleats municipals i caçadors doncs han aconseguit disparar-li darts tranquil·litzants.
1: Val, em tranquil·litzes també a mi.
5: Per adormir-lo. Això ha passat a la ciutat de Utsunomiya, al nord de Tòquio. Els alumnes de les escoles de primària i secundària portaven tota aquesta setmana sense classes després que es produís doncs, aquest primer avistament d'un os en la història de la ciutat. Clar, el tema és que és una espècie protegida a escala mundial, l'os, però al Japó la seva població s'ha triplicat en els darrers 14 anys després que el govern en prohibís la caça. Per tant,
1: no sap,
5: ja. Estigues tranquil,
1: Guillem. Sí, puc estar
5: Guillem.
1: Tranquil. Ja, la legislació que el protegeix.
5: Els ossos a Utsunomiya viuen.
1: Quan
5: molt els tranquil·litzen.
1: Quan li posin nom a aquest os, ens ho avises. Vas actualitzant aquesta història,
5: vinga,
1: eh?
5: Ho buscarem el nom ara.
1: Arribarem a les 8 amb la cançó per arrencar el dia. Ho fem d'aquí uns segons. Sergi López, què tal? Bon dia.
7: Què tal? Bon dia, Guillem.
1: Per a unes fanfàrries, una música per donar-te d'entrada, però de moment encara no.
7: Jo estic content igual.
1: Sí?
7: Sí, perfecte. Cap problema.
1: Avui pràcticament hem hagut de fer la prova del Carboni 14 per trobar les músiques més escoltades del retrovisor perquè retrocedim fins al 1962.
7: I comencem recordant que érem molt joves. De fet, nosaltres érem tan joves que ni tan sols existíem.

0: són Cliff Richards i The Shadows. També era molt jove Elvis Presley, que l'any 62 triomfava al ritme d'una balada.
1: Ai, m'encanta.
0: És que són antigues, però la veritat és que continuen sent bones.
1: No sé si el 62 ja s'estaven aprofitant d'ell.
0: És possible. Potser sí. Va morir 15 anys més tard.
1: Doncs segurament sí.
0: Doncs el que farem ara és posar-nos a moltes més revolucions i ens deixem acompanyar de Speedy González.

0: només marxa amb Speedy González, que sí, ja
1: podem moure la cintura,
0: no? Pat Boone va triomfar amb aquesta cançó que escoltàvem fa uns dies quan repassàvem els èxits de l'any 1963. Sentíem 500 milles, que s'havia publicat un any abans a França, a la versió original. J'entends siffler le train.

0: Gràcies.
1: Com ja comentava fa unes setmanes, pel meu gust era infinitament millor aquesta versió de Richard Anthony que la que es va fer en versió castellana.
2: I escolta, Sergi, si ens fixem en la música que es feia a casa nostra, podem dir que hi havia un canvi radical respecte dels gustos internacionals?
1: Absolutament, de 180 graus entre el que triomfava fora i el que triomfava aquí.
3: A tu vera, siempre a la vera tuya, siempre a la vera tuya, hasta que de amor me muera.
1: Quedes amb la part internacional o la nacional?
2: L'Elvis m'agrada molt, però Lola Flores, vull dir, no té rival.
1: Doncs aquí el que es portava en aquella època era el fandango, la copla, el pasodoble, Lola Flores, Marisol...
4: La vida es una tómbola, tom, tom, tómbola. La vida es una tómbola, tom, tom, tómbola. De luz y de color, de luz y de color. Y todos en la tómbola.
1: Tómbola era el que cantava la nena prodigi del moment, i l'any 62, com durant tota la dècada dels anys 60, no faltava l'èxit de torn del Duo Dinàmico.

0: amb aquesta petició tan sincera de perdó, si et sembla, podem passar a les notícies de l'any 62.
1: I si hem de parlar de notícies, hem de parlar del Brasil. Per què?
0: Sí, doncs perquè l'any 62 es va disputar el Mundial de Xile i de Brasil, va guanyar el segon títol consecutiu al Brasil.
1: La canarinha, no? La canarinha.
0: Efectivament, amb Pelé com a estrella, havia guanyat 4 anys abans el Mundial de Suècia, però a Xile, Pelé, només hem de dir que només va poder disputar 2 partits perquè es va lesionar. Tot i així, la canarinha, com deies, va guanyar el Mundial a l'antiga Txecoslovàquia per 3-1.
1: I de l'àmbit polític, què passava aleshores?
0: Doncs mira, la crisi dels míssils de Cuba. Of the Soviet military build-up on the island of Cuba. El president nord-americà John Fitzgerald Kennedy va imposar un bloqueig naval al voltant de Cuba per evitar una guerra nuclear. Han passat 64 anys i Cuba continua sent punt d'ocupació i preocupació dels presidents dels Estats Units. I tenim també un record per al primer cantant català que va participar a l'Eurovisió, va ser el 62, i va ser Víctor Balaguer. Llámame, llámame si lloras, llámame si pierdes el rumbo de tu vida. Com diries que va quedar?
1: No ens ha anat mai gaire bé a Espanya Eurovisió, però potser en aquella època dintre del top 10.
0: Doncs del top 10 crec que hi havia 14 o 15 cançons, però no va entrar, no va entrar al top 10. Va ser el primer zero de la història d'Eurovisió.
1: Sí, és que no sé per què, no sé per què, a vegades vull ser optimista.
0: Molt bé.
1: Anem amb les pel·lícules també del 62.
0: Sí, avui hem posat el retrovisor tan lluny que resulta que és l'any de la primera pel·lícula de la saga de James Bond, el Doctor No.
2: Admiro su valor, señorita.
3: Trench. Silvia Trench. Y yo admiro su suerte, señor...
2: Bond. James Bond.
0: Des de la primera edició de la saga, James Bond ja era un conqueridor. I després tenim Lawrence d'Aràbia. Amb Peter O'Toole com a protagonista d'aquesta pel·lícula que ens situa en la revolta àrab de la Primera Guerra Mundial. Ben diferent era la

0: situen la revolta àrab de la Primera Guerra Mundial. Ben diferent era la trama de Lolita. Yeah,
1: yeah. Lolita.
2: Lolita.
0: Lolita. Pel·lícula de Stanley Kubrick en la que un professor de literatura de mitjana edat s'obsessiona sexualment amb un estudiant de només 14 anys, que són els que tenia la protagonista Sue Lyon.
3: Ui, això, aquesta pel·lícula no es podria fer, eh? Bé, ni avui ni fa 10 anys ni en fa 15.
0: Absolutament prohibit estaria Lolita, no Lolita, sinó el fet del que passava a la pel·lícula.
3: No ens ha fet res, la Lolita. Era la dècada dels 60, eren uns altres temps. I escolta, Sergi, amb què arribem a les 8?
0: Doncs avui arribem en tren, perquè un dels grans èxits del 62 va ser The Locomotion.

0: cantava Little Eva, i si et sembla bé, avui hauries de fer demà innocent i triar...
1: Serà un honor.
0: ...de la setmana vinent.
1: Serà un honor.
0: És la primera vegada que no és la Marina qui ho fa.
1: A veure. És l'any 2010.
0: Doncs s'ha traslladat...
1: Fem un salt important, aquí,
0: has traslladat el personal 50 anys, pràcticament.
1: Saltem al Mundial de Sud-àfrica del 2010. Per tant,
0: coincidint que avui comença un Mundial, doncs anirem al que va guanyar Espanya.
1: I segur que hi ha el Waka Waka.
0: Efectivament.
1: Aquesta segur que l'endevino i no m'equivoco.
0: No t'equivoques, segur.
1: Sergi López, moltíssimes gràcies. Fins la propera.
0: A tu, Guillem.

0: Bon dia a tothom, són les 8 en punt del matí.
1: Aquí Catalunya, amb Guillem Favo.
0: I encara estem corpresos per l'espectacle de llums i focs artificials amb el qual es va arrodonir la benedicció i inauguració de la Torre de Jesucrist. Una barreja d'admiració i d'orgull per una manifestació de bellesa, després de la qual un es queda amb la sensació que el Papa Lleó XIV ha estat un testimoni afortunat de quelcom irrepetible, i que avui hi ha qui ho compara amb el millor esperit d'aquella Barcelona dels Jocs Olímpics del 92. El rostre de Gaudí, dibuixat pels drons al cel, va ser la cirereta a un esdeveniment que transcendeix la visita del pontífex, perquè, entre altres coses, atraurà, això ho donen per fet fins i tot des de la Sagrada Família, atraurà encara més visitants al temple. D'aquí res, pocs minuts, estem molt atents al que passi properament. D'aquí pocs minuts el Papa s'enfilarà a l'avió amb el qual deixarà Barcelona i es plantarà a les Illes Canàries, la tercera i darrera parada del seu tour a Espanya. L'agenda atapeïda de Lleó XIV ha acabat sent la nostra agenda frenètica, amb una ciutat, un país pretesament aconfessional, bolcat, i això convida a la reflexió. Ara ha de venir el moment de retre comptes de les auditories, i n'hi ha almenys una, sabem, instada pel govern català a l'arcabisbat de Barcelona. De moment, aquest matí farà una primera valoració el president Salvador Illa, just després d'haver dit adéu a Lleó XIV. Serà en una compareixença des del Prat, que ha d'arrencar pels vols d'un quart de nou, és a dir, d'aquí 15 minuts, i que escoltarem amb atenció, una compareixença que farà des de l'aeroport del Prat. Però enmig del remolí que ha suposat que ha estat la visita del Papa, s'han manifestat problemes latents que ni la visita del Sant Pare ha esmorteït. Rodalies, amb aquella doble caiguda del sistema de DIF, del centre de control, el clam dels mestres, que continuen en peu de guerra, o els tirotejos a la via pública. L'últim, ahir, immortal, davant de la comissaria de la Policia Nacional de Balmes, i en el dia que els Mossos tenien blindat l'Eixample, en el dia que els Mossos desplegaven un dels dispositius més exhaustius dels últims anys. Avui tindrem temps per repassar en quin punt està la investigació d'aquest darrer incident, que contribueix a que la inseguretat o la percepció d'inseguretat guanyi posicions en la precampanya a les municipals de Barcelona, i en són testimoni

0: les declaracions dels primers espases, de les primeres espases al consistori. I també anirem al Pròxim Orient, és clar, amb nous atacs dels Estats Units contra l'Iran, en una escalada de violència que no té fi, i també haurem de fer parada a Belfast, a Irlanda del Nord, on una onada de violència sacseja el país i que ja està donant ales a la ultradreta. Tot això fins a les 11 del matí i comencem amb la previsió del temps. Jordi Carbó, què tal? Bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Quin temps ens espera per avui?
1: Doncs molt de sol i que la temperatura comenci a pujar durant la tarda, un ascens que serà més evident els pròxims dies. De moment, però, ara molts núvols encara al nord de Barcelona, sud de Girona, poden donar lloc a algunes gotellades, alguna pluja feble al llarg del matí, però aniran desapareguent i a partir de migdia durant la tarda ja farà sol a tot Catalunya. Això ajudarà que la temperatura pugi. Ara mateix fa fresca, 20 graus de mitjana a Barcelona, també a Tarragona, 18 a Girona, 13 a Lleida. Baixem dels 10 graus a les Valls dels Pirineus. Però, com dèiem, amb molt de sol, amb sol tot el dia, la temperatura s'enfilarà una mica més que ahir, màximes al voltant dels 25 graus a la costa i per litoral, ja passarem dels 25 a l'interior, ens aproparem als 30 a les comarques situades més a ponent. Però també, com passava ahir, durant la tarda, el vent de marinada bufarà de manera moderada, suficient com perquè, avançada la tarda, la sensació sigui d'ambient fresc. I el que dèiem, a partir de demà, sol en tot moment, calor durant la tarda, calor que el cap de setmana en molts punts de Catalunya ja serà de plena canícula.
0: Gràcies, Jordi.
1: Que vagi bé.
0: Són les 8 i 4 minuts. Gemma Parellada, què tal? Bon dia.
2: Bon dia, Guillem.
0: El papa de Roma culmina la seva visita a Barcelona amb la benedicció de la Torre de Jesús.
3: Inaugurant la nova torre d'aquesta basílica en el centenari de la mort del venerable Antoni Gaudí, l'arquitecte de Déu.
2: Il·luminada i beneïda, la Creu de Jesús corona una nit d'emoció i devoció amb l'espectacle lumínic envoltant la Sagrada Família i el retrat de Gaudí brillant al cel al costat de la seva obra mestra.
0: Lleó 14, que ha d'estar a punt d'arribar a l'aeroport, on volarà avui cap a les Canàries.
2: Darrera etapa de la seva visita a Espanya, que dedicarà molt especialment als migrants per reforçar i acompanyar el seu missatge d'acollida.
0: Que l'aeroport del Prat, a la terminal corporativa, farà, a la terminal 1, no? Millor dit, farà una darrera benedicció d'un sagrari que quedarà instal·lat a la capella que hi ha en aquesta infraestructura. I en contrast amb el seu missatge de pau, al Pròxim Orient.
2: Segueixen els atacs entre els Estats Units i l'Iran. El secretari de Guerra nord-americà amenacen atacar instal·lacions clau. El règim dels ayatolàs avisa que tornarà a tancar totalment l'estret d'Hormuz i Donald Trump al Congrés demana 350.000 milions més per reforçar l'exèrcit.
0: I és en aquest context que avui arrenca el Mundial de Futbol amb més equips de la història.
2: Amb Barnaboy, amb Shakira i amb un Mèxic-Sud-àfrica al mític Estadi Azteca de Ciutat de Mèxic. 104 partits per davant a Canadà, Mèxic i als Estats Units en un Mundial on ja s'hi han batut tècnics, àrbitres i seguidors.
0: I també segueixen incandescents als carrers de Belfast.
2: Segona nit d'aldarulls, de vehicles cremats i enfrontaments amb els antiavalots encaputxats d'ultradreta estan fent una caça a l'immigrant, despertant els pitjors records de violència a Irlanda del Nord.
0: I a Barcelona la policia segueix buscant l'assassí del carrer Balmes, d'aquí tenen una fotografia.
2: Sí, ahir al matí, a plena llum del dia, va batre un home d'un tret al cap al costat de la comissaria i es va poder escapar. És el sisè assassinat per arma de foc a Catalunya en el que portem d'any.
0: És dijous. I avui a l'Aquí Catalunya. D'on ve l'expressió "això és bocato di cardinale" i els macarrons del cardenal? Ens ho respondrà el gastrònom Josep Lluís Panadès a partir de quarts de 10. La visita del papa, que també ha fet pensar a la Imma Sust i al José Antonio Ponsetti, ho descobrireu a partir de les 10. I d'un esdeveniment massiu a un altre, perquè aquest cap de setmana hi ha el Gran Premi de Fórmula 1 a Montmeló i el Josep Lluís Merlos ens en farà l'ABC. Abans haurem anat a Mèxic, on avui arrenca el Mundial de Futbol, l'històric, mític Estadi Azteca, i arribarem a les 11 amb el Litus, que ens cantarà un imprescindible del seu repertori, el Proud Mary. Quedeu-vos amb nosaltres des d'ara i fins a les 11, o en recupereu després a l'aplicació de la SER, a YouTube i a Spotify, o a la nostra pàgina web, a sercatalunya.cat.
4: Aquí Catalunya. Amb Guillem Favo.
0: A aquesta hora està previst que Lleó 14 arribi a l'aeroport del Prat per agafar un vol d'Iberia que sortirà rumb a les Canàries a 8:15. Autoritats i tota la cúpula eclesiàstica l'acomiadaran abans de fer aquesta tercera i darrera parada del seu viatge, les Illes Canàries.
3: Germans i germanes, record agraït jo amb el Senyor. Inaugurant la nova torre d'aquesta basílica en el centenari de la mort del venerable Antoni Gaudí, l'arquitecte de Déu.
0: Aquí ens ha deixat una nit per la història que aquest matí continuarem processant en català i qualificant Antoni Gaudí com arquitecte de Déu. Va beneir el Papa Lleó XIV a la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família minuts abans que il·luminés el cel de Barcelona, Laura Estrada.
5: Va ser una benedicció curta, una mica menys de 3 minuts, majoritàriament en català i no en castellà, un minut i més d'un minut i mig, de fet, pel català. Benet XVI, en la seva homilia, va descriure la Sagrada Família com una obra mestra, que a més és una catequesi i feta de pedra, color i de llum.
0: La il·luminació de la Torre de Jesús va ser un moment culminant després d'un espectacle amb drons, amb música i focs artificials. El cel de Barcelona es va il·luminar primer amb la cara de Gaudí mirant la seva pròpia obra magna i després amb les paraules primer l'amor, després la tècnica, mentre la Sagrada Família il·luminada presidia l'skyline de la capital catalana. La realització audiovisual que va combinar el so de l'orgue, l'orquestra tocant des de dins de la creu i el temple il·luminant-se al compàs de la música, mentre tant a l'interior de la basílica com a l'exterior milers de persones feien de punt de llum per ajudar a rodonir l'espectacle.
6: Nos ha encantado, ha sido espectacular, histórico, de verdad, muy emocionados.
7: Ha sido increíble, ha sido algo único y pues que no se va a volver a repetir.
8: Pues a mí me ha parecido impresionante.
9: Hombre, ha sido un honor ver a su santidad. El Santo Padre.
10: Eso es, se siente aquí en el corazón. Se lleva en el corazón.
0: I tot plegat va impressionar els milers d'assistents que van aplegar-se a veure l'espectacle. Abans de la benedicció de la Torre de Jesús, el Papa va llançar un missatge de pau en l'Eucaristia dins la Basílica. Susana Ruiz.
11: El pontífex ha proclamat que no es pot creure en Jesús i alhora alimentar la violència i la mort d'innocents.
12: No podemos creer en Jesús y matar al inocente. No podemos creer en Jesús y abandonar a quien sufre, a quien llora, a quien huye de la miseria.
11: El Sant Pare, que va anar alternant català i castellà durant tota la celebració, va definir la creu que corona la Torre de Jesús, que brilla de dia i de nit il·luminant la ciutat, com un far obert al Mediterrani.
0: De les 4.000 persones que hi havia dins del temple, només eren barcelonins que hi havien accedit a través de les seves parròquies. La resta eren religiosos, autoritats polítiques o eclesiàstiques i compromisos de la Sagrada Família, però també alguns pocs periodistes, entre els quals la nostra companya, la Susana. Susana, com es va viure tota la celebració des de dins?
11: Doncs primer amb impaciència per l'espera de més d'una hora i mitja abans no comencés l'ofici. Temps que es va aprofitar per assajar alguns cants, Virolai inclòs. Ovació amb l'aparició del Sant Pare, que duia la vestimenta que es reserva per les cerimònies de gran solemnitat, amb detalls daurats. Per aquesta ocasió, a més, s'ha dissenyat roba especial amb motius de la creu que corona la Torre de Jesucrist. I un cop culminava la missa, vam seguir la benedicció de la torre per les pantalles instal·lades per tota la basílica. L'efecte de l'espectacle de llums de l'exterior quedava magnificat dins del temple pels vitralls de colors que formaven una policromia que hagués fet plorar d'emoció el propi Antoni Gaudí.
0: I aquest és el so que ens arriba en directe de l'aeroport del Prat, a peu de pista. El Papa Lleó XIV, vestit amb una casulla blanca, s'està acomiadant de les autoritats que s'hi apleguen a banda i banda d'una catifa vermella per acomiadar-lo. Està a punt de pujar aquest avió Iberia que el portarà fins a les Illes Canàries. L'acompanya a la seva dreta el president de la Generalitat, Salvador Illa, que li va recordant, va posant nom a totes aquestes persones que està saludant el pontífex en aquest mateix moment. És un so que ens arriba ara mateix, insisteixo, en directe des de l'aeroport del Prat. És el moment en el que el pontífex, el Papa Lleó XIV, s'acomiada de Barcelona. Està previst que s'enlairi aquest avió d'aquí 3 minuts. De moment, doncs, està fent aquest passadís, l'estan fent, millor dit, aquest passadís de comiat. Serà immediatament immediatament després que Lleó 14 hagi pujat a l'avió, quan Salvador Illa farà una primera valoració des de la mateixa instal·lació de l'aeroport del Prat, valorant aquests una mica més de dos dies de recorregut del Papa a Barcelona i Catalunya. M'imagino que ja s'ha produït aquesta benedicció d'aquest sagrari que quedarà instal·lat en la capella modesta, menuda, que hi ha a l'aeroport, que hi ha a l'aeroport del Prat, a la terminal 1. Suposo que aquesta imatge, aquest moment més íntim, doncs ja s'ha pogut celebrar. Per tant, tot està preparat, doncs, perquè el Papa pugi a aquest avió i ja posi rumb a les Canàries. De seguida que tinguem senyal en directe de la compareixença de Salvador Illa, l'escoltarem en directe amb atenció. Però ara el que hem de fer és mirar a l'exterior, perquè òbviament, la premsa de casa nostra es bolca i fa una àmplia cobertura a uns amplis reportatges del que va donar de si ahir la missa i la posterior benedicció de la Torre de Jesús, però és que la premsa internacional també se'n fa ressò i la imatge, Laura, a tots els mitjans és pràcticament, si fa o no fa, la mateixa.
5: Sí.
0: La creu il·luminada.
5: A Itàlia, de fet, per exemple, el Corriere della Sera destaca en la frase més política del Papa: no podem creure en Jesús i fer la guerra, i dediquen, de fet, una peça als últims dies d'Antoni Gaudí, mentre que a la República obren amb els drons dibuixant el perfil de l'arquitecte. A Alemanya, Die Welt defineix la Sagrada Família com l'última meravella del món i la presenta com el gran monument europeu contemporani. El Regne Unit, The Guardian, posa el focus en les multituds als carrers de Barcelona, l'impacte urbà de l'esdeveniment i també les tensions entre turisme i ciutat, tot recordant que encara queden obres pendents, especialment la façana de la Glòria. A França, Le Figaro destaca l'espectacle de llums de l'encesa, mentre que Le Monde descriu la basílica com un far i es refereix a Gaudí com l'arquitecte de Déu.
0: Gràcies als Estats Units, la fe a Llatinoamèrica.
5: Sí, els mitjans nord-americans repeteixen la idea de que fa la Sagrada Família és l'obra inacabada més famosa del món. L'atenció se centra en la genialitat de Gaudí, la singularitat arquitectònica del temple, en alguns casos en l'impacte del turisme, però a l'Amèrica Llatina predomina una lectura més religiosa. A Colòmbia destaquen el simbolisme de la Torre de Jesucrist, a l'Argentina la figura del Papa i a Mèxic la dimensió del pelegrinatge, mentre que la premsa brasilera s'acosta més a l'enfocament nord-americà.
0: I va haver un incident just al tram final d'aquesta inauguració de la Torre de Jesucrist. La seguretat de la Sagrada Família va fer fora de la Basílica centenars de cantaires abans d'acabar totes les actuacions previstes, perquè alguns duien estelades entre les partitures.
5: Ho ha explicat la Montse, una de les intèrprets, en declaracions a la SER.
13: El que ha passat és que s'ha començat a distribuir una partitura com tancada, que hi havia una estelada, bueno, per poder-les cantar i ensenyar.
5: Ells ja havien fet la primera part de l'actuació durant la missa i eren a les cantories de la Basílica.
13: Han començat ja a córrer la veu, a requisar, perquè han requisat, i a dins de que allà no es podia fer cap acte que no fos només, en fi, la missa estricta.
5: Finalment, la seguretat els ha conduït fins al carrer, on han estat encerclats fins al final de l'acte. No han pogut cantar durant la benedicció de la Torre de Jesús i la seva part musical, doncs, va sonar granada.
0: Abans d'arribar al temple, el Papa va fer un recorregut per l'Eixample amb el Papa Mòbil. Segons la Guàrdia Urbana, hi havia 120.000 persones a banda i banda del cordó policial.
14: És una persona molt important pels cristians, per nosaltres. És un gran privilegi per mi veure'l, perquè és el primer cop
5: que... I va continuar beneint nens, que el seu cos de seguretat li anava costant. La gent situada darrere les tanques, ho heu vist segur, que els atensaven les criatures. Ahir al matí n'havia beneït més de 100 de nadons des que havia aterrat a Barcelona. Vull dir que potser seran 100 més.
0: Fem un recompte de tot, de pràcticament de tot. Ja està bé, posar-hi dades, esclar que sí. Però pel matí, ja ho sabeu, primer va ser a Brians i després a Montserrat, escenari amb molt de simbolisme també. El monestir ja hi havia estat quan era prior general dels Agustins el 2012. En la seva nova visita al santuari, Lleó XIV va evitar referir-se als casos d'abusos que han afectat l'abadia.
5: Tot i la pressió d'algunes víctimes, com Miguel Hurtado, que va ser el primer denunciant dels abusos a Montserrat, no va voler reobrir aquesta qüestió, que va abordar breument a Madrid reunint-se amb algunes víctimes.
0: Això, dèiem, va passar al santuari de Montserrat. El Papa, en canvi, sí que es va sortir del guió per fer una cosa, per enviar un missatge d'agraïment a Catalunya per l'acollida de persones que venen de fora. Xavier Balló.
15: El Papa va elogiar el caràcter integrador de Catalunya.
16: A Catalunya, por haber recibido a tantas personas de otros países, porque enseña cómo integrar a todos en una única familia.
15: Ho ha fet en el que ha sigut un dels pocs moments que s'ha dirigit sense guió als fidels. Unes 8.000 persones van pujar fins a Montserrat per veure Lleó XIV en una cerimònia essencialment religiosa, feta majoritàriament en català, i que va servir per recordar que Robert Prevost, abans de ser papa, havia estat també a Montserrat.
17: Amb emoció he recordat els meus anys como rector de la parroquia de Santa María de Montserrat a Trujillo, Perú. La Moreneta sempre m'ha acompanyat.
15: I va tornar a fer un clam contra l'odi per conrear l'amor en la vida quotidiana i en els debats polítics.
0: Són les 8 i 17 minuts i el papalló 14 ja és damunt l'avió que el portarà fins a les Canàries. Ara la imatge que ens arriba des del Prat és Salvador Illa dialogant amb Joan Josep Omella. Han mantingut una conversa a la pista just després d'acomiadar el pontífex. Per tant, de seguida que Illa torni a la terminal, doncs hi haurà aquesta intervenció, aquesta primera valoració del president de la Generalitat. El papa que ahir també va anar fins a la parròquia de Sant Agustí, al barri del Raval, on va plegar unes 90 entitats religioses que fan accions socials, però el protagonista va acabar sent un nen de 6 anys, de nom Renzo, que li va adreçar preguntes. Les primeres eren innocents, però les que van venir darrere no ho eren gens. Aquestes preguntes d'aquest nen de 6 anys que no van deixar a ningú indiferent. Martí Oliver.
18: Sí, ha estat en Renzo, un nen d'una família vulnerable del Raval.
19: ¿Te gusta el fútbol?
20: Con los seminaristas, cuando estuve en Trujillo, jugaba fútbol, defensa, si quieren saber. No era gran goleador.
18: Que també ha preguntat per què hi ha tantes persones al carrer o per què alguns els passen coses dolentes. En el seu discurs, el pontífex també ha agraït a les entitats que acompanyin els més necessitats quan, assegura, sembla que s'hagi perdut el sentit de la dignitat de l'ésser humà.
0: Va, abans va passar per la presó de Brians en la visita més íntima i social del viatge, on va recordar, va recordar a 80 presos, que són molt més que els seus errors. Andrea Villoria.
21: Sí, va ser una visita express on els 80 presos rebien Lleó 14 amb crits i cants. Dues internes, la Montse i la Josefina, es van saltar el protocol per abraçar el papa.
22: Estando aquí en la prisión, volví a creer y agradezco el don de la fe.
23: He estat una persona molt impulsiva. Sovint qüestionava Déu.
21: I el pontífex va respondre a les seves paraules amb un missatge d'inclusió.
24: Recordad que los errores de la vida no determinan la identidad de una persona.
21: Ha estat la primera vegada a la història que un papa visitava una presó espanyola.
0: Al carrer, ara tornem amb tu, Andrea, per una altra qüestió. El carrer Rosselló estava ple a vessar. En canvi, Laura, les pantalles gegants, les dues pantalles gegants que s'hi han instal·lat a Barcelona per l'ocasió, van atreure més aviat pocs espectadors.
5: Sí, pocs centenars de persones han seguit el recorregut amb papa mòbil de Lleó 14 i la missa des de les pantalles gegants instal·lades a l'Arc de Triomf i a la plaça Glòries de Barcelona.
25: Donde iba a pasar con el papamóvil era estar sin ese lugar y solo verlo cuando me iba a pasar y aquí ya es poder ver como tal todo el recorrido.
26: Nos dimos cuenta que por aquí van a transmitirlo en la misa y todo.
5: La majoria dels que s'hi han aplegat han escollit aquests indrets per evitar aglomeracions. Hi havia des de grups de joves a famílies senceres.
0: Doncs aquesta és la foto del dia d'ahir d'aquestes visites. La darrera, la més simbòlica, a la Sagrada Família, el plat fort del dia, el plat fort. I el motiu de la visita del pontífex a Catalunya i a Barcelona, mentre feia aquest acte, al balcó de Ser Catalunya van parlar amb tres col·lectius que no han estat a favor de la visita del papa, o millor dit, del seguiment o de la immersió que s'hi ha fet i que consideren que l'Església és una institució que els discrimina. Ens en fa un resum el Pau Puig.
27: És el cas d'Isabel Alonso, membre d'Europa Laica.
28: Estic veient coses que a mi em recorden el franquisme, el catolicisme. Benedició de trens. Sotanes al Congreso de los Diputados.
27: O Miguel Hurtado, que va ser el primer en denunciar els abusos de l'abadia de Montserrat i considera que aquesta visita ha estat una oportunitat perduda.
29: Jo crec que és una ocasió perduda, no? Perquè crida molt l'atenció que el papa vagi a la zona zero de la pederàstia clèrica de Catalunya, que és l'abadia de Montserrat, i ha sigut incapaç de nombrar l'elefant a l'habitació.
27: També ha volgut demanar canvis radicals a l'Església, Alcem la Veu, una agrupació de dones catòliques, creients i feministes que denuncien la discriminació i vulneració dels drets de la dona a l'Església Catòlica.
0: I Lleó 14, que ja ha fet les maletes, ja es troba a l'avió d'Iberia, que continua a aquesta hora a la pista. Encara no ha arrencat, no ha començat a rodar, encara no ha enlairat, però de seguida ja volarà rumb a les Canàries, farà dues parades, una a Gran Canària avui i una altra demà a Tenerife. Del que s'espera aquests dos dies, ens en fa la crònica el company de la Sera a les Canàries, el Santiago Moreno.
30: El avión de Iberia que traslada al Papa desde Barcelona tiene previsto aterrizar en la base aérea de Gando a las 11 menos cuarto de la mañana, hora Canaria. Será la primera foto, León 14, cuando baje de ese Airbus y salude a las autoridades. A partir de ahí, le espera una agenda frenética. Solo una hora más tarde estará en Arguineguín, donde celebrará uno de los actos más esperados, el encuentro con migrantes, voluntarios y entidades vinculadas con la ayuda humanitaria. La comitiva del Papa se dirigirá luego a la capital Gran Canaria, a la Catedral de Santa Ana, un acto con representantes de la Iglesia. Todo eso bajo un despliegue de seguridad inédito. Unos 3.000 policías, la mayoría desplazados desde la península vigilarán los eventos más multitudinarios, como la misa que va a celebrar por la tarde a partir de las 6:30 en el Estadio de Gran Canaria, donde están inscritas más de 40.000 personas. Será solo la primera jornada de la gira de Prevost. Al día siguiente volará a Tenerife, donde tendrá un nuevo encuentro con migrantes en un centro de acogida, el de Las Raíces, y luego se trasladará a Santa Cruz de Tenerife, donde recorrerá en el Papa Móvil algunas de sus calles antes de oficiar una misa en el puerto de la capital.
0: Gràcies a Santiago. I el dia que els Mossos tenien desplegat un dels dispositius policials més exhaustius dels últims anys i davant d'una comissaria de la Policia Nacional, un home va matar un altre home d'un tret. D'un tret al cap, en ple carrer Balmes i a plena llum del dia. Els responsables d'Interior i dels Mossos donaran explicacions aquesta tarda per l'augment de tirotejos a Barcelona i, en concret, per aquest darrer incident. L'assassí va passar davant de la comissaria de la Policia Nacional a plena llum del dia, eren les 10 del matí, i l'atacant, de qui els Mossos han aconseguit una fotografia, va aconseguir fugir. Andrea.
5: A falta d'identificar la víctima i localitzar l'assassí, els Mossos asseguren...
1: El qual es desvincula de la visita del Sant Pare.
5: Sospiten que és obra del crim organitzat que ha protagonitzat la majoria dels 30 tirotejos que portem aquest any. 6 d'ells amb morts a trets al carrer i alguns en plena llum del dia. Per això Interior ha convocat una reunió aquesta tarda amb la consellera Núria Parlon, el director Josep Lluís Trapero, el comissari en cap Miquel Esquius i l'intendent Toni Rodríguez. Això mentre els investigadors... analitzen les imatges de les càmeres de la comissaria de la Policia Nacional que van aconseguir captar l'assassí amb la pistola a la mà i fugir després al lloc del crim. Els serveis de neteja municipals ja han borrat el rastre del crim.
0: Després ho ampliem d'aquí uns minuts amb el Martí Oliver, que ens farà una foto, l'estat de la qüestió d'en quin punt està la investigació. Ara el que hem de fer, però, és mirar l'exterior. Els Estats Units pressionen l'Iran tant amb amenaces com amb bombes per forçar un acord de pau, que cada dia és més complicat.
2: I asked him what will happen if the Iranians do not sign an agreement.
0: Han continuat, Gemma, els bombardejos aquesta passada nit.
3: Sí, és la segona nit de bombardejos consecutius. Els Estats Units ha tornat a atacar territori iranià. Teheran sí ha tornat a atacar bases militars nord-americanes a Kuwait, Bahrein i Jordània, amb una nit pràcticament calcada a la d'ahir. I els ayatolars avisen, tornaran a segellar del tot l'estret d'Hormuz.
0: I també a Belfast s'ha viscut una segona nit del darulls.
3: La policia està intentant frenar aquesta onada brutal, onada de violència ultra, que ha agafat com a excusa un apunyalament per encendre una sèrie d'atacs contra migrants a la capital d'Irlanda del Nord. Grups d'extrema dreta estan perseguint estrangers, han incendiat autobusos i cotxes i de moment encara no tenim balanç de ferits.
0: I la família, que ho repassàvem a premsa, la família d'aquesta persona apunyalada s'ha desvinculat, ha condemnat tots aquests aldarulls, tot aquest foc que està atiant l'extrema dreta, ens deia la Gemma, segona nit d'aldarulls en aquesta ciutat. Haurem de seguir de ben a prop aquesta situació. Però hem de tornar a Washington perquè Bill Gates ha dit al Congrés que Jeffrey Epstein el va pressionar fent-li xantatge amb les seves infidelitats per apropar-se a ell.
3: Sí, Gates es posa solidari, ha dit que espera poder ajudar a les víctimes d'Epstein amb la seva declaració al Congrés, ha assegurat que no tenia cap coneixement dels delictes comesos pel depredador sexual i s'ha defensat dient que les seves interaccions amb Epstein doncs, van ser molt limitades. Ell el va conèixer el 2011, li hauria fet xantatge i s'hauria distanciat totalment d'ell el 2014, això segons la seva versió.
0: I ja ho tenen al sac els prop de 46.000 alumnes que s'han presentat a la selectivitat a Catalunya. Avui, darrer dia dels exàmens de l'ESPAU. Miquel Giol, què tal? Bon dia. Hola de nou.
4: Bon dia de nou.
0: Per avui, les proves de llengua i literatura catalana i optatives com arts escèniques, grec, dibuix tècnic, història de l'art o química.
4: Sí, els últims exàmens acabaran a 4:45 de la tarda després de 3 dies de nervis per a molts adolescents catalans. Tot plegat després que ahir, dimarts, Plató nos va omol l'afirmació Déu ha mort apareguessin a l'examen de filosofia i que el cop d'estat del 36, la visió republicana o falangista de la dona i la migració andalusa sortissin a la prova d'història.
0: L'afirmació de Nietzsche, Déu ha mort, el dia que el papa encara era a Barcelona. Al País Valencià, els docents, que també estan en peu de guerra, han acordat aixecar la vaga indefinida, tot i que rebutgen la proposta de la Conselleria d'Educació Valenciana.
4: Feia 23 dies que duraven les aturades i en una consulta telemàtica han votat majoritàriament suspendre-la, si bé no descarten reprendre-la. En la votació han rebutjat el gruix de l'oferta de la Conselleria i només han salvat el punt en el qual se simplificaria la burocràcia.
0: 3 minuts i seran 8:45 del matí. Seguim esperant aquesta compareixença de Salvador Illa des de l'aeroport del Prat. Va amb uns minuts de retard perquè estava prevista pels vols d'un 8:15. De seguida que comenci a parlar, l'escoltarem en directe. Més coses. Ens ho va anticipar el conseller Ordeig i ara ho ha confirmat del tot. El govern català allargarà les restriccions a Collserola per la festa porcina africana fins després de l'estiu. Així ho ha comunicat la Conselleria d'Agricultura als alcaldes dels municipis afectats, argumentant que això és necessari per contenir el brot.
4: Des del març del 2026 està prohibit entrar al parc i, com a mínim, les restriccions s'allargaran fins al setembre, de manera que arribarem als 9 mesos de limitacions de mobilitat a Collserola. Fons de la Conselleria d'Agricultura asseguren que es fa per contenir el brot, evitar que els senglars es desplacin a altres punts i garantir que els equips que treballen sobre el terreny puguin fer la seva feina.
0: I Adif ha obert una investigació pròpia contra Siemens abans de decidir si emprèn accions legals contra la companyia.
4: Després de la caiguda del sistema operatiu de control, l'empresa pública assenyala directament a la multinacional alemanya, que és la responsable del sistema informàtic.
6: Està fallant d'una forma incomprensible, com ja s'ha comentat, injustificable, i per tant el que hem fet ha sigut primer obrir una investigació tant a nivell tècnic per veure què està passant i, per suposat, en el resultat d'aquesta investigació, pues prendre les accions legals que siguin corresponents.
4: Era Ángel Contreras, responsable de l'empresa pública, en declaracions a l'Aquí Catalunya.
0: I han trobat en vida una submarinista de 24 anys que va desaparèixer ahir a Cadaqués mentre feia una immersió.
4: El seu company, que nedava amb ella, va avisar les autoritats abans de les 12 del migdia. Més de 7 hores més tard, un creuer la va localitzar i va avisar els serveis d'emergència. Salvament Marítim va enviar dues naus i un helicòpter i van rescatar la jove en bon estat aparent.
0: I un punt d'informació de servei a aquesta hora, i de seguida repassarem els titulars dels esports. Està interromput el servei de ferrocarrils de la Generalitat entre Monistrol i Sant Vicenç i Castellgalí per l'atropellament d'un porc senglar. S'han activat els protocols de bioseguretat d'acord amb els agents rurals. Aquesta és la informació a aquesta hora, informació de servei per tots els usuaris de ferrocarrils que us pugui repercutir aquest problema. Insistim, continua interromput el servei de FGC entre Monistrol i Sant Vicenç i Castellgalí per l'atropellament d'un porc senglar. 2 minuts i reprenem l'informatiu.
7: Aquí Catalunya, amb Guillem Favo. Ser Catalunya, Barcelona.
8: La vida de una pyme es un viaje. Si tienes o gestionas una, sabrás de qué hablamos. Y si vamos a hacerlo juntos, ¿no sería bueno asegurarnos de que somos el uno para el otro? Descubre en bankinterempresas.com lo lejos que podemos llegar juntos, ayudándote a impulsar tu pyme. Porque si somos para ti, tienes un banco 100% para ti. Bankinter, banca de empresas.
9: Si veu un elefant volant i ni s'immuta. Si passa un mico en bicicleta i ni se'l mira. Si aterra un ovni i ni es mou, no està enganxat a una pantalla. Està llegint Cavall Fort.
10: Subscriu-lo a cavallfort.cat o al 93 218 6220. No tindrà ulls per a res més.
11: Ortopèdia Premium és molt més que una botiga. És el teu centre de mobilitat. La més gran de Catalunya amb cadires de rodes manuals i elèctriques, caminadors, escúters i llits articulats. Gaudeix d'assessorament personalitzat. Ortopèdia Premium. Ens trobaràs a l'Eixample i a Sant Adrià.
12: Aquest estiu sentiràs la música com mai. La Gira d'Estiu. El divendres 26 de juny al Passeig Marítim de Badalona amb les actuacions de... Nil Moliner, Ezio Oliva, Hueco, Andy... Calen, La Llave, Marcos, Louis Yeh, Sonia Gómez... Borja, Oliver, Edu Esteve... El millor de la nostra música més a prop que mai, totalment gratis. Dial, la Gira d'Estiu, amb el suport de l'Ajuntament de Badalona.

0: Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu. Aquí Catalunya. Amb Guillem Favo.
1: 8:32 minuts, ja està en marxa l'avió en el qual viatja el Papa Lleó XIV, viatjarà fins a les Canàries. De moment està rodant per la pista, anant a buscar la pista definitiva per enlairar-se. És un avió d'Iberia que ja està recorrent des de fa aproximadament un minut aquests metres per la pista de l'aeroport del Prat. Ha estat acomiadat per una àmplia mostra del govern i sobretot de representants eclesiàstics. L'ha acompanyat i ha fet d'anfitrió un altre cop, com va passar quan va aterrar en la primera recepció el president Salvador Illa. D'aquí seguim esperant que comparegui des de l'aeroport del Prat. Per tant, l'avió que ja està en marxa, això vol dir que l'enlairament és imminent i el Papa deixarà definitivament la ciutat de Barcelona, deixarà Catalunya després de dos dies d'agenda frenètica i que hem seguit en un ampli desplegament des de SER Catalunya i la cadena SER. Ara, a les 8:33 minuts, és moment pels esports.

0: Avui, Arnau, comença el Mundial d'Estats Units, Mèxic i el Canadà.
1: Que és possiblement l'esdeveniment més gran del món del futbol. Començarà aquesta nit a les 9 a l'Estadi Azteca de Mèxic, amb un Mèxic-Sud-Àfrica, que, curiosament, ja va ser el primer partit del Mundial de l'any 2010 de Sud-Àfrica. Per tant, se n'han canviat els papers, la ciutat, la seu, però vaja, és el mateix partit inaugural. El Mundial amb més seleccions de la història, 48 seleccions, 104 partits per davant, i un objectiu, que és arribar a la final del pròxim 19 de juliol a Brooklyn, si no m'equivoco, al MetLife Stadium, a Nova York, el pròxim 19 de juliol, i coronar-se, defensa el títol, l'Argentina de Leo Messi.
0: L'estadi Azteca, que és un estadi mític, que acollirà el tercer partit inaugural, però no acollirà, com deies, la final d'aquest torneig.
1: No, el recinte de Coyoacán ja va obrir els Mundials de 1970 i de 1986. Després, si et sembla, marxem cap allà, que el Bruno té,
0: si us plau,
1: algunes curiositats i records d'aquest estadi Azteca. A la cerimònia d'inauguració actuarà, evidentment, Shakira amb el Dai Dai, que ens acompanya de fons. Però com que això dels Estats Units tot ho fan a lo grande, les cerimònies o el compte enrere, ja ha començat amb diversos concerts.
0: Sí, eh?
1: No és la cançó oficial, però saps qui està cantant i canta avui?
0: Gladiator, no? És la banda sonora de Gladiator,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, és una de les versions d'Andrea Bocelli. A partir de les 9 et poso la cançó que ha estrenat.
0: Ah, no me la posaràs ara, eh?
1: No, te la poso...
0: Quin cliffhanger.
1: Fem una miqueta de cebo, no?
0: Sí, sí, molt bé, molt bé. Quin remei.
1: Perquè...
0: No la veig aquí el guió posada.
1: Fa versió amb David Guetta. Que això pot ser una generalitat o barbària, després ja n'opines. Vaja, que el Mèxic-Sud-Àfrica no serà l'únic partit de la jornada. A les 4 de la matinada es disputa un Corea del Sud, República Txeca, a l'estadi de Guadalajara.
0: Escolta, que després anirem a Mèxic, a la seu d'Espanya, i també parlarem de les polèmiques que ja envolten el Mundial, com el tracte de la selecció d'Iran.
1: Que ja han avisat amb una possible retirada, si veuen algun tipus de tracte en contra del país, que, per cert, de moment... Només poden estar-hi 24 hores als Estats Units. Viatgen, juguen i tornen a Mèxic. No poden fer nit. La rebuda també a Uzbekistan, que ha estat molt polèmica, o la negació del visat a un àrbitre de Somàlia.
0: I escolta, després em repasses els horaris, perquè això serà una bogeria. Sí. Haurem de posar el despertador i ho haurem de planificar molt bé si volem veure una part important dels duels.
1: No sé si et llevaràs més d'hora del que ja et lleves, però...
0: També és veritat. Potser l'horari a nosaltres ens beneficia. Després ens ho expliques. A casa... El Barça ja ha presentat a la UEFA la candidatura perquè el Camp Nou acollirà la final de la Champions masculina del 2029. Joan Tejedor, bon dia.
2: Bon dia. El Club Blaugrana ha presentat al màxim organisme del futbol europeu el dossier de la candidatura conjuntament amb l'Ajuntament de Barcelona, el Govern de la Generalitat i també la Federació Espanyola de Futbol. El Barça argumenta que el maig del 2029 ja estarà acabat i a ple rendiment des de farà com a mínim un any, calculant l'estadi amb més capacitat d'Europa, que després de la remodelació es situarà encara més com una referència mundial, mentre que Barcelona com a ciutat i Catalunya posen l'èmfasi en l'experiència contrastada a l'hora d'organitzar grans esdeveniments internacionals. Ara la UEFA haurà d'estudiar les diferents propostes de candidatura i a partir del setembre, abans de final d'any, assignarà entre d'altres aquesta final de la Champions masculina del 2029, que vol acollir el Camp Nou just un any abans del Mundial 2030, del qual la ciutat també aspira a organitzar-ne la final.
0: De seguida reprenem els esports, que encara hem d'explicar més coses que han passat, però ja està compareixent des de l'aeroport del Prat el president de la Generalitat, Salvador Illa. L'escoltem.
3: Un país obert, ambiciós i amb voluntat d'obrir-se i d'explicar-se al món, no? Ahir des de Catalunya, des de la Sagrada Família, des de Catalunya, des de Barcelona, es va il·luminar el món i ens permet també això dimensionar com cau el paper de Catalunya al món, no? Catalunya ha tornat a comptar a Europa i al món. Crec que també això s'ha posat de manifest ahir, encara insisteixo, des d'ahir. Ahir la Sagrada Família, Barcelona, Catalunya va il·luminar el món i encara les imatges que vam viure ahir ens emocionen encara avui, no? Per tant, agrair al Papa Lleó XIV aquesta visita que ens ha fet i desitjar-li èxit en aquesta etapa, darrera etapa del seu viatge a Espanya, a les Illes Canàries, no?
0: Doncs ja,
4: sembla que sí, que
0: aquesta primera intervenció del president Illa dient que Catalunya es reafirma en els valors de l'humanisme i posant de relleu que des de Catalunya, des de Barcelona, es va il·luminar al món unes imatges, acaba d'assegurar que encara l'emocionen. És una intervenció, una compareixença que està fent Illa des de l'aeroport del Prat. Al seu darrere veiem un vidre i darrere seu podem observar algun aparell que està a la pista. Ara Illa respon a alguna pregunta que li adrecen els periodistes.
3: Però també els criteris d'un estat confessional que respecta i valora la visita d'un cap d'estat i d'un líder, en aquest cas de l'Església Catòlica, com el Papa Lleó XIV. Jo crec que hem fet el que havíem de fer.
0: Preguntat per aquest desplegament que ha fet el govern, que han fet les administracions públiques amb la visita del Pontífex, diu Illa que creu que han fet el que havien de fer. La controvèrsia ve a resultes que Espanya, segons la seva Constitució, és un estat aconfessional. Illa, però, ha dit que han fet el que pertocava davant la visita del cap de l'Església Catòlica.
3: Aquí a Catalunya demostra la seva sensibilitat amb la realitat catalana i crec que en tots els seus actes i en totes les seves intervencions s'ha mostrat aquest respecte i aquesta sensibilitat que jo avui vull agrair com a president de Catalunya. Em sento orgullós de com el país ha respost i també em sento agraït de la sensibilitat que ell ha mostrat. No? Crec que ahir va ser un dia molt bonic. També a la Sagrada Família crec que es va respectar el programa que hi havia establert. No? I penso que, insisteixo, ahir des de la Sagrada Família Barcelona i Catalunya va il·luminar el món.
0: Sensibilitat també que li reconeix el president de la Generalitat al Pontífex en les seves múltiples intervencions que ha fet des de Catalunya, començant per aquesta homilia, aquella homilia, perquè ha passat poc temps, però han passat tantes coses que sembla que hagi passat més temps del que ha transcorregut en aquella homilia que va fer des de la Catedral de Barcelona, que va ser la primera parada de l'itinerari que ha seguit a Barcelona i Catalunya. Que Salvador Illa acaba de fer aquesta primera intervenció des de l'aeroport del Prat, però és que el podrem entrevistar en directe. Serà d'aquí a uns minuts. Saludarem la Marina Fernández, també el Joan Serra, el cap d'informatius de SER Catalunya. Ens podrà atendre uns minuts en aquest programa. El president de la Generalitat li podrem fer alguna pregunta més a banda d'aquestes primeres valoracions des de l'aeroport del Prat. Ara el que hem de fer és reprendre l'informatiu allà on ens havíem quedat, amb algun titular més de la carpeta dels esports. Hem de parlar del nou fitxatge del Barça, Anthony Gordon, que ha estat protagonista, Arnau, en la victòria ahir d'Anglaterra.
1: 3-0 contra Costa Rica en l'últim amistós de la selecció anglesa. Va fer una assistència en el primer gol i va marcar un gol de penal.
0: Pendents avui de Mourinho.
1: El tècnic portuguès es va acomiadar ahir del Benfica en una breu carta a les xarxes. Representar aquest club ha estat un honor i un privilegi, diu. Recordem que el Madrid abonarà 15 milions d'euros pel seu fitxatge, que es podria anunciar ja avui. El Benfica sí, ja ha anunciat el seu substitut, per tant, això ha de ser qüestió d'hores.
0: El Màlaga jugarà la final del playoff de sense primera.
1: Després d'empatar a una i amb les Palmes i fer bo, el 0-1 de l'anada jugarà contra l'Almeria.
0: Tornen els històrics, històrics de primera divisió, no?
1: El Racing de Santander, el Deportivo de la Coruña
0: i potser el Màlaga. En bàsquet, el Joventut cau en el primer assalt.
1: 118-117 contra el València Bàsquet, després de passar per la pròrroga en un partidàs dels de Dani Viret. El Joventut fins i tot va tenir l'última bola per guanyar el partit, 1-0 pels valencians en una sèrie del millor de 5.
0: I avui el Barça pot encarrilar el seu pas a la final.
1: A les 8 del vespre torna a rebre la Laguna Tenerife al Palau després de resar el primer partit. Objectiu, viatjar amb el 2-0 a Canàries. Per cert, encara en bàsquet, els Knicks han remuntat 29 punts aquesta matinada, la diferència més gran en unes finals per posar el 3-1 contra els Spurs. A un triomf del títol de la NBA, no la guanyen des del 1973.
0: Ha plogut. El Barça d'handbol posa rum a Colònia.
1: On dissabte disputa les semifinals de la Champions contra l'Alborg.
0: I Media Day, avui del Gran Premi de Barcelona-Catalunya, de Fórmula 1. Digue'm què és el Media Day.
1: El Media Day és el dia de les entrevistes als pilots al circuit. Arriben tots els equips.
0: Mitjans de comunicació,
1: vaja, que tenen també el públic els pilots des del circuit. Demà comença ja l'activitat com a tal a la pista. En parlem, si vols, després avui amb el...
0: I tant que en parlarem a la segona part del programa. Hi ha en cultura. Laura, el MACBA, el Museu d'Art Contemporani de Barcelona, ha escollit Valentín Roma com a nou director.
5: Sí, l'historiador de l'art, escriptor i filòsop substituirà a Evira Diangani-Ose, la primera dona a ocupar el càrrec, que va deixar-lo l'abril, perquè no podia compatibilitzar la direcció del MACBA amb la Bienal d'Art d'Abu Dhabi als Emirats Àrabs Units. Valentín Roma torna a la institució 11 anys després de ser destituït arran d'una polèmica per una exposició, potser ho sona, que incluïa una escultura en què apareixia el rei emèrit Joan Carles I en una escena de contingut sexual explícit.
0: Joan Pera rebrà el Premi Honorífic de la Gran Pantalla 2026.
5: El festival reconeix una trajectòria artística excepcional i la passió, energia i humor incombustibles.
0: I, Ronaldinho, que debuta en el món de la música amb això.
5: Que potser estareu amb mi, però no sona del tot malament, perquè qui escolteu cantar és Sean Paul, que és bo, de
0: home,
5: fet,
0: aquest,
5: ja el coneixeu,
0: sí,
5: perquè
0: sí,
5: ha fet moltes cançons, i es dedica a la música. El que passa que Ronaldinho aquí també hi apareix, fa algunes veus, fa alguns cors, i evidentment ha format part d'aquest àlbum, que és seu. Un àlbum que es titula Camisa 10, el podeu buscar a totes les plataformes, està fet en col·laboracions amb altres músics, de fet amb 44 artistes de 18 països diferents, i el nom de l'àlbum és un homenatge clarament al seu mític número. Ara l'hem de presentar no només com a exfutbolista, sinó també que, com a cantant.
0: Doncs amb Ronaldinho i amb Sean Paul ens plantem a 8:45 del matí. De seguida saludo el Joan Serra i la Marina Fernández.
4: Aquí, Catalunya. Amb Guillem Favo.
6: Quan crides...
7: Gol!
6: Oh, Sol, la casa... està bé, però quan ho fas envoltat d'aficionats com tu...
7: Gol!
6: La celebració es multiplica. A Casino Barcelona ho tenim tot a punt per celebrar cada gol com si no hi hagués demà.
7: Gol!
6: A partir de 6:45 de la tarda, regals, sorpreses i per animar la prèvia i el postpartit, tres convidats d'or. El Tio Faja, Cristóbal i Gonzalo.
8: Cachondeo, riure, animació en general.
6: Dilluns 15, Espanya Cap Verd. Reserva ara l'entrada a casinobarcelona.com.
9: Hola.
10: Hola.
11: Has pensat que un hola pot explicar quin és el nostre tarannà? És una ola de milers d'anys de trobades. Dels grecs als romans, del modernisme al surrealisme. Un hola a tothom. Un hola a la pau i a tot allò que ens uneix. Catalunya és un poble de trobades. Hola, món. Hola, Papa Lleó 14. Benvinguts a Catalunya. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
12: La vida passa a les places, als parcs, a les platges...
13: I en Aquí Catalunya volem reflexionar sobre la gestió i construcció d'aquest espai públic metropolità que cada dia compartim milions de persones.
12: Aquí Catalunya amb Marina Fernández, des de l'antiga terminal de Drassanes de Barcelona, amb motiu de l'exposició Futur Immediat, transformar l'espai públic metropolità. Divendres 12 de juny a partir de les 7 del matí. Segueix-lo a les freqüències i plataformes digitals de SER Catalunya. Amb el suport de l'AMB, Àrea Metropolitana de Barcelona.
4: Aquí Catalunya. Amb Guillem Favo.
0: Marina Fernández, què tal? Bon dia.
14: Hola, bon dia, què tal?
0: Com
14: esteu?
0: Que la Marina avui no està presentant el programa, però està al peu del canó perquè està presentant altres coses. Demà fem el programa aquest especial des de Drassanes, però l'havíem de saludar aquest matí sí o sí. A més que ahir va estar fins les tantes ella i tota la redacció de SER Catalunya desplegada per explicar en un especial a través de l'aplicació de la SER aquesta missa, aquesta benedicció històrica de la Torre de Jesús. També puc saludar el Joan Serra, cap d'informatius de SER Catalunya. Joan, què tal? Bon dia.
15: Molt bon dia, Guillem.
0: I abans d'anar amb vosaltres, també saludo al Jaume Padró. Jaume, què tal? Bon dia.
16: Bon dia.
0: Jaume, que tu vas ser un dels 4.000 afortunats que van poder accedir al temple, a l'interior de la basílica, i vas poder veure des de dins la missa que va commemorar el centenari de la mort de Gaudí i també aquest espectacle de llums just després de la benedicció de la Torre de Jesús. Com ho vas veure?
16: Bueno, l'espectacle de llums, poquet, perquè el vam haver de veure per televisió. Bé, jo haig de dir que molt impressionat. Parlo amb la doble condició de client, però també de ciutadà de peu. Va ser molt impressionant, molt, molt. És que els que vam ser allà queda penjada per tota la vida. Jo crec que es va mantenir un equilibri molt, molt complex, perquè tothom sap què és el que ens precedia. Es va salvar molta dignitat, més del que jo crec, on que jo esperava la presència del català a tota la cerimònia. Jo crec que aquest papa és molt més potent del que a vegades que el anem coneixent, anem captant cada cop més la seva sensibilitat i la seva profunditat tan des del punt de vista de les seves paraules, com saber exactament el lloc on està. Mai sabrem si això ha estat només ell o el que ens passa a Catalunya, que sempre, que sempre no podem esperar de, diguéssim, de les autoritats polítiques espanyoles o inclús eclesiàstiques que hi hagi aquest mínim de sensibilitat i respecte, però sigui com sigui, el resultat final ha estat esplendorós. Va haver un moment per mi que...
0: Sí.
16: Molts moments de molta emoció.
0: Amb quina et quedes? Quina et va emocionar més, Jaume?
16: Bueno, a l'interior és tota l'expressió dels cantaires. Va ser espectacular. S'han dit tot l'espai envoltat de cantaires, des de l'Orfeo Català, tots, totes les corals, tot això, i a l'altra banda l'escolania, i quan es va interpretar el Virolai, que és, a veure, és un himne nacional, també, doncs, això em va agradar, em va emocionar molt, em va agradar molt que les autoritats polítiques no tinguessin protagonisme, tot l'acte, i jo crec que el moment estel·lar, per mi, i felicito a qui se li va ocórrer, lo dels drons, jo m'ho suposava perquè ho havia vist amb els actes de Mil·lenari de Montserrat,
0: sí.
16: Però jo crec que el gest de fer girar la imatge al bus de Gaudí mirant la torre i sortint aquella frase, jo crec que això és el que hem de retenir. Jo crec que la frase té una força extraordinària, no? Quan diu primer l'amor, després la tècnica.
0: És la tècnica, una frase atribuïda a Gaudí, sí.
16: Sí, allò va ser... No. Jo vaig veure gent al meu voltant emocionada, plorant, perquè va ser molt, molt, molt emotiu.
0: Marina,
16: i
0: crec
16: jo
0: que...
16: crec que ens hem de quedar amb la... Jo crec que el referent és Barcelona, es projecta al món, en contrast, jo crec que aquí... ja es va veure també en l'acte de Montserrat i en tots els actes que s'han fet a Catalunya, que eren el motiu principal de l'avinguda del Sant Pare, que a Catalunya hi ha talent, i que nosaltres, la nostra força no és els diners, no és l'exèrcit, no és el poder aquest que es va veure de convocatòria a Madrid per intentar, bueno, fer aquella alterada. En contrast d'això, aquí es va fer coses amb molta sensibilitat, tant per creients com per no creients, molts missatges de molta profunditat, i després el talent de l'estètica de projectar Barcelona i Catalunya al món, que això és el que quedarà de tot aquest viatge, quedarà lo d'ahir. Lo d'ahir és el que quedarà.
0: Us dono la paraula, Marina i Joan, en aquest ordre, si voleu.
14: Sí, va ser un acte absolutament monumental, va ser espectacular, i aquest moment al qual ara feia referència, bon dia, Jaume, i bon dia, Joan.
16: Bon dia.
14: El moment de... la projecció de la cara de Gaudí al cel de Barcelona girant-se per mirar la seva obra, per contemplar-la, va ser una autèntica meravella. De fet, va ser una mica esperit Jocs Olímpics, no?, aquell moment. I és veritat que a última hora d'ahir conversàvem amb els representants d'Europa Laica, que, com sabeu, doncs són aquesta plataforma que s'ha pronunciat qüestionant una mica tota la catifa vermella que se li ha posat a l'Església, no?, per part d'un estat que es defineix com a confessional, com és Espanya. Parlàvem amb ell en aquell moment, justament, del clímax, i li deia, home, és que això és una operació de màrqueting brutal, és a dir, siguis o no siguis cristià en aquell moment, siguis o no siguis catòlic, la veritat és que era de pell de gallina. Jo personalment considero que això es podria haver fet sense el papa, és a dir, que hi sigui el papa, òbviament, li dona tota una pàtina i tota una projecció internacional que fa que tots els mitjans d'arreu avui es fixin en això, però jo tinc bastant clar que encara que no hagués sigut amb el Pontífex, amb Lleó XIV aquí, si tu montes un show així, si tu ho prepares bé, si tu fas una bona operació de màrqueting, més enllà de totes aquestes reverències papals, tot això també s'hauria sostingut.
0: Joan.
9: Sí, jo coincideixo amb en Jaume Pedrós en que hi ha hagut un accent diferent en la visita del papa a Catalunya del que hem vist a Madrid. Jo el que he vist a Madrid és més, diguem-ho així, fervor catòlic.
0: Ja ens ho deies, a la set, al comentari d'opinió.
9: Sí, fervor catòlic, actes de masses. Jo crec que aquí hi ha hagut un recorregut del papa, diguéssim, visitant, evidentment, llocs icònics, no? Però també hi ha hagut una sensibilitat en triar les ubicacions, i l'exemple jo crec que més clar és la visita a Brians, a banda de a parròquies que puguin tenir més accent social, no? com Sant Agustí del Raval, però jo he vist un enfocament diferent de la part del viatge, i llavors hem de recordar una cosa que jo crec que pel fet que hagi estat més dies a Madrid i primer a Madrid, doncs s'havia oblidat, que és que l'acte central, tot el viatge estava pensat perquè hi hagués la combinació a la Sagrada Família amb la benedicció i la inauguració de la Torre de Jesús, que estic d'acord amb el que dèieu tots, va tenir una resolució tècnica i audiovisual equiparable a altres moments que han sigut icònics, no? Segurament ahir hi havia moltes referències als Jocs Olímpics del 92, però aquesta escenificació i aquesta projecció al món de l'obra catalana, i en concret de l'obra de Gaudí, jo crec que és el que quedarà d'aquest viatge.
0: Jaume, tu comparteixes, vull dir, creus que es pot admetre aquesta comparativa entre el que va passar ahir i aquest esperit de la Barcelona del 92?
16: Clar, a veure, és un moment, no? Però és que és una icona, la Sagrada Família, l'església més alta del món, feta sense ajuda de les administracions. Per això jo dic ahir, si alguna cosa em sobrava, eren autoritats polítiques. Però, escolta, tothom és benvingut. No, el protagonisme, i es va aconseguir. Era un equilibri molt difícil, ahir, eh? I després, escolteu, jo crec que quan dic s'ha salvat no m'agrada l'expressió perquè no m'agrada que minoritzin en el meu propi país, però la presència del català va ser més que digna. És a dir, que segur que Gaudí moltes coses d'ahir no li haguessin agradat perquè ell era el que era. Però i això és el que jo crec que hem de reivindicar el llegat intel·lectual de Gaudí. Gaudí és un geni. És un geni de l'arquitectura, és un geni artístic, però és un geni també des de posicions ètiques i de defensa i redempta de la seva catalanitat, de les arrels del que han donat sentit per laics, per agnòstics, per ateus i per creients, de les arrels del país. I jo crec que ahir es va aconseguir un equilibri que segur, perquè com sempre quan hi ha equilibris no satisfan a tothom, però jo crec que del que ens hem de quedar és del missatge potent que hi ha darrere de la figura d'Antoni Gaudí.
0: I t'ho pregunto a tu primer, Jaume, però també m'interessa l'opinió de la Marina i el Joan. Tu creus que sense el soroll que hi ha hagut abans de la visita, sobretot del papa, sobre l'ús del català, s'hagués prodigat tant en la nostra llengua, el pontífex, o ha estat fruit d'aquesta pressió, d'aquests contactes, d'aquestes converses també per part del govern català?
16: Jo crec que si no hi hagués reacció de societat civil, com en tantes i tantes, també sense societat civil no haguessin tingut Sagrada Família. Per tant, jo estic convençut que sense la... sense aquesta sensació de pressió, jo crec... A veure, també és veritat que el Sant Pare, pel que em consta i pel que conec, ell no era un desconeixedor de la realitat de Catalunya.
0: És sensible,
16: tant,
0: sí.
16: Jo crec que ell
0: ja havia estat abans, sí.
16: Ell és permeable a el que li arriba, i jo crec que és igual, el resultat final és el que compta, però malauradament ens hem de continuar mobilitzant per no ser minoritzats al nostre propi país.
0: Jaume, t'he d'acomiadar, perquè sé que a les 9 tens un altre compromís i, a més, nosaltres estem a punt de conversar amb el president Salvador
16: Moltíssimes
0: Illa.
16: Moltíssimes gràcies.
0: Gràcies a tu per agafar la trucada. Fem una petita pausa i tornem de seguida.
4: Aquí Catalunya. Amb Guillem Favo. Ser Catalunya, Barcelona.
10: El ventilador a tope. Y tú sin dormir.
15: ¡Qué calor!
10: El problema no es el calor, es tu colchón. La Tienda Home. 120 noches de prueba, sofás personalizables, descuentazos y envío gratis. Valentí Village, Sant Pere de Ribes. LaTiendaHome.com.
17: Arriba la inversió més gran en neteja de la història de Badalona. Un nou contracte revolucionari per transformar tots els barris i fer més Badalona. Més personal, més vehicles, més maquinària i més recursos. Amb tu, fem més Badalona. Més informació a badalona.cat/més Badalona.
18: Ajuntament de Badalona.
19: La vida de una pyme es un viaje. Si tienes o gestionas una, sabrás de qué hablamos. Y si vamos a hacerlo juntos, ¿No sería bueno asegurarnos de que somos el uno para el otro? Descubre en bankinterempresas.com lo lejos que podemos llegar juntos, ayudándote a impulsar tu pyme. Porque si somos para ti, tienes un banco 100% para ti. Bankinter. Banca d'empreses.
15: Encara pagues cada visita al veterinari? Això s'ha acabat. Ha arribat Canitas, la seguretat social de la teva mascota. Per només 22,90 € al mes ho tens tot inclòs. Sí, tot. Sense carències, sense copagaments, sense límits. Fes-te soci ara a canitas.com. La revolució veterinària ja és aquí.
20: ¿Quieres sentirte bien? ¿Quieres tener una vida activa y saludable?

0: Aquí Catalunya. Amb Guillem Favo.
1: Un minut i seran les 9 en punt del matí. Marina, ja pots saludar el president de la Generalitat.
2: Som-hi. President, president Salvador Illa, què tal? Bon dia.
3: Què tal? Molt bon dia.
2: Vostè està tornant ara mateix de l'aeroport on ha acomiadat ja el Sant Pare. Déu-n'hi-do, quina agenda. No se n'ha perdut ni una. Vostè, satisfet d'aquesta visita?
3: Sí, jo m'he agraït a Sant Pare. He desitjat un bon viatge a Canàries i una bona estada a Canàries i havia agraït doncs, aquests dies que ha passat aquí a Catalunya, els missatges que ha llançat, la sensibilitat i comprensió que ha tingut cap a la realitat catalana i, en fi, crec que han sigut uns dies molt bonics, molt il·lusionants, en què també hem pogut tornar a calibrar la talla internacional de Catalunya. Catalunya, diguem-ne, ahir va, des de la Sagrada Família vam il·luminar el món, no? I imatges molt emocionants i crec que ha estat un viatge positiu, no?
2: Si hagués de triar un moment, amb què es queda tota aquesta visita papal?
3: Tots han estat moments molt interessants, però miri, a mi els dos moments que més m'han emocionat i interpel·lat són la visita del Sant Pare al Centre Penitenciari de Brians i la visita també a l'Església de Sant Agustí. Potser pel caràcter més íntim d'aquests actes, no? Més reduïts en quant a assistència, però molt carregats de simbolisme i de missatges molt, molt de fons. No? I bueno, crec que si hagués d'assenyalar-n'hi dos, doncs que potser hem passat, no han tingut tanta rellevància com alguns altres, són dos actes que em van semblar molt de fons. No?
2: I ara que em diu això, probablement això també és el que diferencia els tres dies que ha passat aquí el Pontífex en relació amb com van ser els actes a Madrid. Hi veu diferència, també?
3: A mi no m'agrada, cadascú... Jo crec que Madrid va ser també una estada molt profitosa i molt bonica. Nosaltres aquí doncs, també crec que ens hem mostrat com el país que som i jo estic content de com ha anat i agraeixo més a més també doncs, el capteniment de tothom i com ens hem pogut mostrar, insisteixo, com a país tal com som. No? Crec sincerament que ha anat bé i que hem donat una bona imatge de país. No?
2: Sobre la factura, sobre el que ha costat aquesta visita del Papa, dèiem, són una mica més de 2 milions, no sé si tenen exactament la xifra ja definitiva, i ens comentava el conseller de Justícia ahir, des de la presó de Brians, que vostès faran una auditoria per veure on han anat a parar tots aquests diners.
3: Sí, bueno, nosaltres hem explicat en tot moment com fèiem aquesta aportació, que és amb els recursos de la taxa turística, i penso que veient com anava la visita i veient el resultat que tenim queda més que justificat, no? Per descomptat que des del primer minut s'explicava les coses i se seguiran explicant, doncs, fio per randa, d'on ha sortit els recursos i com on s'han destinat. No? Però crec que, en fi, que ha estat una visita molt, molt rellevant també per projectar el país que som arreu del món, no?
2: Per tant, considera justificat tota aquesta inversió de recursos públics en aquesta visita del Papa, tenint en compte que estem en un estat aconfessional.
3: Sí, i hem respectat la confessionalitat de l'Estat, però un país gran pensa en gran. I Catalunya torna a pensar en gran.
2: Són aquests més de 2 milions, exactament, tenen la xifra definitiva, li demanava, de recursos destinats?
3: No hi seria ara la xifra definitiva, que el conseller Dalmau va fer pública, però vamos, els mitjans, el Departament de Comunicació del Govern hi farà arribar a vostè i a qui tingui ganes de conèixer la xifra definitiva sense cap mena de problema.
2: I com es farà aquesta gestió del que es reculli a través de la taxa turística? Entenc que han de ser dels diners que vinguin a partir d'ara, arran de la projecció de Catalunya amb aquesta, per exemple, acte de la Sagrada Família?
3: Doncs la taxa turística és una taxa que està en vigor des de fa temps, es cobra pels procediments habituals que es cobra i els recursos d'aquesta taxa s'apliquen a aquelles coses que estan acordades i en aquest cas hi haurà una partida destinada a satisfer les despeses o la contribució que ha fet el govern en aquesta visita del Papa Lleó XIV. No?

0: amb tot el
1: president. Hi va haver una taca negra en la visita d'ahir mentre érem a Brians, a la presó de Brians, esperant l'arribada del papa. Vostè era, de fet, a les portes allà a l'interior i allà vam saber que hi havia hagut aquest crim al vell mig de l'Eixample, al carrer Balmes, entre la travessera de Gràcia i l'avinguda Diagonal. Clar, això va passar just en el moment en què hi havia desplegat el major, un dels majors dispositius de seguretat a casa nostra, que es recorden. I hem escoltat, per exemple, l'alcalde de Barcelona dient aquí hem d'endurir les penes per tinença d'armes. I tot això està relacionat amb el crim organitzat. Tenim un problema.
0: Doncs, primer, és un fet que no té cap incoació directa amb la visita del papa, com es va explicar també per part dels portaveus policials, fets diferents. Catalunya és un país segur, els fets delictius han baixat, però efectivament els fets amb armes de foc s'han incrementat, i jo hi dic una cosa, i els reduirem a zero. Fins que no els reduïm a zero no pararem, i farem el que calgui. Efectivament, estem estudiant la possibilitat de demanar, no ens correspon, és una decisió que correspongui al govern de Catalunya, però sí que podem treballar perquè això passi, un enduriment de les penes per tinença d'armes i un enduriment, si convé, també per les penes, diguem-ne, que tinguin a veure amb el tràfic de drogues. No? Acabarem amb tots aquests fets que estan produint a Catalunya, això que ningú tingui cap dubte.
1: Clar, perquè ara la sensació, i sap que hi haurà qui ho aprofitarà també, és a dir, escolta'm, aquí tenim un problema amb la seguretat. És veritat que en xifres generals els delictes han anat a menys, i nosaltres conversàvem fa unes setmanes amb un dels caporals dels Mossos que així ens ho indicava i que ens donava les dades, però les dades el que també diuen és que ara mateix hi ha hagut 6 morts en el que va d'any per conflictes amb armes de foc al carrer, i això és gairebé els mateixos que hi va haver en tot l'any passat, per tant, més. És a dir, l'any passat, en tot l'any passat n'hi va haver 7, i ara anem a un ritme, vaja, que fan congir l'estómac.
0: Sí, torno a dir el mateix, és a dir, digui vostè les xifres de seguretat en el seu conjunt, van sortir fa un o dos dies dades comparatives a nivell de tot Espanya del Ministeri de l'Interior que certifiquen el que estic dient jo, els fets delictius han baixat, efectivament, els fets amb armes de foc han pujat, i jo hi torno a dir el mateix, acabarem amb aquests fets. Això no en tingui vostè cap dubte. I fins que no hi hagi zero de victes, jo no pararé i acabarem amb això. Llavors, que hi ha gent que, sí, ja ho sé, però jo demano també a tothom que presentem amb objectivitat les dades quines són. S'ha donat un punt, i s'ha hagut un punt d'inflexió en matèria de seguretat per l'increment de recursos que hi ha, tant en matèria de Mossos d'Esquadra com en matèria de jutges. Hem fet ja modificacions del Codi Penal en matèria de multireincidència, i ara proposarem, doncs, que jo estic mencionant amb aquesta llei, i acabarem amb aquests delictes per descomptat, perquè aquí a Catalunya qui va fa va paga. Això és un missatge també que vull enviar amb nitidesa a tothom. Jo no estic tan massa per parlar i comentar, sinó per solucionar i per resoldre. Aleshores, efectivament, això que diu vostè existeix, és així, però també li dic que ningú tingui cap dubte que ho corregirem. I més d'hora que tard.
1: Més d'hora que tard vol dir que abans que acabi el curs ja pretenen incorporar o demanar aquest enduriment de penes, entenc que ha de ser via Congrés dels Diputats, pretenen ja fer-ho abans que acabi aquest curs polític?
0: Estem treballant per fer-ho el més aviat possible, i aquest és un aspecte de la resposta que es donarà a aquest fet, perquè tenim una policia a Catalunya que funciona molt bé i que, doncs, quan hi ha esdeveniments d'aquest tipus o alguna determinada tipologia de fets delictius que incrementen, doncs es generen respostes i programes policials per fer-hi front, i és el que farem. No? Amb aquest tipus de delictes i amb tots. És a dir, Catalunya és un país segur, i aquí qui va fa la paga.
1: N'ha parlat amb el president del govern, Pedro Sánchez, de tot això? Ho dic perquè ell era aquí just quan va passar tot això. Ahir s'han estat veient aquests dies.
0: Sí, però mira, les converses que jo tinc amb el president del govern privades són privades. Jo hi dic el que estem treballant, que estem estudiant. Com poder una vinya de resposta a això que pugui passar per l'enduriment de les penes, de la tipologia de penes que hi ha per persones que tinguin armes, què ha de fer la gent amb armes? Les armes no serveixen, les armes han de tenir els agents de seguretat, no els ciutadans. Per tant, estem treballant en aquesta vinya, i jo en parlaré amb qui n'hagi de parlar, però permeti'm que mantingui un nivell de discreció sobre les converses que tingui, més ahir, que va ser un marc diferent amb el president de govern o amb altres ministres que estaven aquí a Barcelona també. No?
1: President, permeti'm una última pregunta. Sap que continua bullint la revolta educativa, que, per exemple, el dia de l'arribada del Papa, doncs, teníem els professors als carrers una altra vegada. Veu possible la resolució d'aquest conflicte?
0: Nosaltres tenim mà estesa, hem fet una proposta d'increment de recursos molt important, crec que és el més important que s'ha fet mai en matèria d'educació, que és una prioritat del meu govern, i jo confio que les coses es puguin resoldre, i confio també per, un cop més, posar en valor la feina que fan tots els docents i per, evidentment, manifestar el respecte pel dret de vaga, pel dret de manifestació i demanar també respecte, doncs, pel dret a la mobilitat i pel dret que tenen els infants a ser educats. No? Crec que serem capaços de resoldre aquesta qüestió. En tot cas, el govern ha fet un plantejament, té mà estesa i la consellera, doncs, està interlocutant amb diferents actors del món educatiu. No?
1: Per tant, confia que això pugui resoldre's abans de l'inici del curs que ve?
0: Confio que es pugui resoldre el més aviat possible i confio que tots, sobretot, confio que tots hi posem seny i responsabilitat.
1: President, a descansar una mica perquè no ha parat vostè aquests dies.
0: Encara ens queda una mica de feina, però la fem amb il·lusió i amb moltes ganes. Moltíssimes gràcies per l'atenció i per la cobertura també que vostès han dispensat aquests dies en aquesta visita del Papa Lleó XIV, que crec que ha sigut molt rellevant pel país.
1: Que vagi bé, president, gràcies.
0: Gràcies, bon dia tingui.
1: Adeu.
2: Doncs, Marina, us demano una anàlisi d'urgència just després d'aquesta conversa. Començo amb el Joan, un Salvador Illa, sobre, més enllà del que ha dit de la visita del Pontífex, entoma aquest repte, no? No, fins que no hi hagi zero delictes, jo no pararé, ho entoma personalment i ha dit que no descarten la possibilitat de demanar un enduriment de penes per la tinença d'armes i pel narcotràfic, que és el que ahir plantejava en una entrevista l'alcalde de Barcelona.
3: Sí, un apunt inicial sobre la visita del Papa. Abans us comentava que la diferència, l'accent diferent entre Madrid i Barcelona, i us posava dos exemples, la visita a Brians i la visita a la parròquia de Sant Agustí, que crec que són els mateixos casos que ha destacat Salvador Illa en l'entrevista que ara
1: els mateixos clavats, sí.
3: Exacte, els dos mateixos. I després, efectivament, Guillem, com deies bé, com assenyalaves bé, jo crec que un dels titulars que deixa aquesta entrevista que li feia la Marina és fins a quin punt el govern està determinat a buscar les vies legals per pretendre aquest enduriment de penes per la tinença d'armes, tenint en compte les xifres que repassàvem ara d'aquests 6 casos.
2: I que ara ampliarem, ara ampliarem amb el Martí Oliver i la Gemma Parellada.
3: Exacte, aquests 6 casos des de l'inici d'any, no, de morts assassinats amb armes de foc. Em sembla que és una de les dels titulars que deixa el president. I després un altre missatge de fons, que li hem escoltat en alguna altra ocasió, però a mi em sembla que té alguns matisos, que és amb la resolució del conflicte educatiu. Està demanant clarament als sindicats, quan parlava de posar-hi seny i responsabilitat, que és que això no es perllongui de manera indefinida en l'inici del curs que ve. És veritat que hi han d'haver contactes encara, per exemple, entre la Conselleria d'Educació i USTEC, el sindicat majoritari, que promovia el sí al preacord, però que es va trobar que amb les assemblees de docents, doncs, aquest resultat va quedar tombat, aquest sí va quedar tombat, i jo crec que el que està enviant com a missatge al president de la Generalitat és que això no ha de tenir una continuïtat sense una data final, no es pot enquistar aquest conflicte més enllà en el curs que ve.
2: Marina, demano també el teu anàlisi. Amb què et quedes?
1: Jo crec que hem posat, avui que comença el Mundial, permeteu-me la comparació, hem posat la pilota a terra d'on es jugarà la partida en els propers mesos, en un any. Ara estem a menys d'un any de les eleccions municipals. Sabem que el gran debat serà en matèria de seguretat i el president vol jugar aquesta partida.
2: Doncs queda clar, Marina Fernández, Joan Serra, moltíssimes gràcies a tots dos i felicitats per la feina. Sobretot del Joan volia dir que recupereu un especial, un interactiu que hi ha a la web de la cadena SER, que signen ell i la Irene Montagut, que és fantàstic, explica molt bé aquesta obra
1: meravella.
2: Magna de Gaudí. Aneu a recuperar-lo, sí, val molt la pena.
1: Obra magna, aquest interactiu.
3: Moltíssimes gràcies magna, i felicitats per la cobertura de tots.
2: A vosaltres, una abraçada.
1: Adeu.
2: Bon dia. I us ho deia ara, ampliem tot el que s'ha d'aquest tiroteig mortal que hi va haver ahir al carrer Balmes en plena visita del Papa a Barcelona. Martí Oliver, què tal? Bon dia.
4: Hola, bon dia.
2: Els Mossos continuen buscant l'home que ahir en va matar un altre d'un tret al cap al carrer Balmes. Els fets van passar davant d'una comissaria de la Policia Nacional a plena llum del dia. Eren les 10 del matí, però encara no han aconseguit trobar l'assassí. Com està la investigació?
4: A veure, com dius, el crim va passar davant de la comissaria de la Policia Policia Nacional que hi ha al carrer Balmes i, per tant, les càmeres de seguretat ho van enregistrar tot. El perfil de l'atacant està clar. És un home d'uns 40 anys, fibrat amb un polo gris, que també portava uns pantalons de curs de beix i que en una mà hi portava una pistola i en l'altra un casc de bicicleta. Vam poder parlar amb alguns testimonis del voltant, molts es van amagar en un bar i ens deien que s'havia sentit un sol tret i que fins i tot l'home s'hauria ajupit per assegurar-se que havia mort a la víctima abans de fugir cap a la via Augusta i deixar l'arma, el casc i també el mòbil en una parada d'autobús. Ara els Mossos, Guillem, el que estan fent és, per un costat, analitzar les imatges de les càmeres de seguretat, també intentar identificar la víctima, que anava sense carnet d'identitat, i també aclarir el motiu de l'atac, tot i que sospiten que és obra del crim organitzat.
2: De fet, Martí, la majoria de tirotejos que hem tingut aquest any, més de 30, han estat per aquest motiu un conflicte entre bandes.
4: En particular amb guerres de màfies de l'est que s'han afincat a Catalunya i han importat també les seves revenges. És el cas de la guerra dels clans montenegrins Kabak i Salchiari, que estan al darrere d'almenys de dos dels darrers crims. De fet, i això ara ho dic com a curiositat, a l'altra banda del carrer Balmes, en un edifici més amunt, hi ha el consulat de Montenegro i, per tant, moltes mirades han tornat en aquests clans. En tot cas, Guillem, és el sisè assassinat que hi ha a 13 en el que portem d'any, després de dos casos similars a la zona franca, una a Diagonal Mar, una a Badalona i un últim a l'Hospitalet. En portem quasi tants com en tot l'any passat, quan van morir 7 persones a trets. Segons dades de Mossos, l'any passat hi va haver un tiroteig cada 4 dies, dos a la setmana, tot i que més de la meitat no hi va haver-hi víctimes ni ferits i, com deies, aquest any ja portem més d'una trentena d'episodis amb armes de foc, la majoria, segons Mossos, vinculats al crim organitzat.
2: Gràcies, Martí Oliver.
4: A vosaltres.
2: Posem la lupa en aquestes dades, Gemma Parellada. Bon dia de nou.
5: Bon dia, Guillem.
2: Catalunya registra més d'un tiroteig a la setmana. Aquestes són les dades d'avui dia. L'any passat hi va haver 7 morts i 29 ferits per arma de foc i ja són 6 els assassinats a trets registrats a Catalunya aquest 2025. Els repassem.
5: Doncs sí, com comentava el Martí, han sigut 30 els tirotejos que portem des de principis d'any i 6 d'ells doncs, han acabat amb víctimes mortals. I un dels punts preocupants és que, sobretot els darrers, han sigut durant el dia i, a més, en punts concorreguts de la ciutat. Els casos han sigut, aquests 6 casos són han sigut a Badalona, a l'Hospitalet de Llobregat, al Poblenou, al barri del Poblenou. Tenim aquests dos episodis recents de la zona franca en el mateix carrer, en aquest carrer Mineria, i després tenim el d'ahir en ple carrer Balmes i en plena visita papal.
2: El primer va ser al març.
5: Sí, el 21 de març, al carrer Sant Lluc de Badalona, aquest va ser a la nit, a la 1 de la nit, i s'apunta que darrere del crim hi podria haver, en aquest cas, un intent d'extorsió per part d'un grup de romanesos, els propietaris del local, que eren xinesos, però els xinesos van respondre, van disparar, i en aquest cas la víctima és un dels romanesos.
2: Al març també hi ha el segon a l'Hospitalet de Llobregat.
5: És també a la nit, aquest, nit de dissabte, en un tiroteig al mig del carrer al Parc de les Planes, i el mort, que té 27 anys, i això és important, tenia antecedents. En aquest cas la víctima és d'origen dominicà, i aquí la policia apunta a un possible enfrontament relacionat amb bandes llatines.
2: A mitjans d'abril, en dimarts, hi ha el tercer a Poblenou.
5: Sí, aquí la víctima és un home, que ja comencem amb aquesta línia de l'est d'Europa, dels Balcans, i aquí l'home estava al carrer amb la seva família, amb la seva parella i el seu fill. Això passa a les 4 de la tarda, molt a prop del centre comercial de Diagonal Mar. Tres homes amb la cara tapada intenten primer atacar-lo, agredir-lo, tallant-li el coll i l'acaben disparant 5 vegades.
2: I al maig del mes passat hi ha el primer a la zona franca.
5: Sí, tenim aquests dos tirotejos a la zona franca, com dèiem, en el mateix carrer, el carrer Mineria. Un és al maig i l'altre és aquest diumenge passat i la policia parla d'esdeveniments separats, però el cert és que també tenen punts en comú i és que les línies d'investigació apunten doncs, aquests possibles vincles amb el narcotràfic i amb grups criminals, sobretot de l'est d'Europa, com comentàvem, dels Balcans. De fet, hi ha autoritats i mitjans serbis que apunten la identitat, que encara no està confirmada, qui podria ser una de les uh-huh. víctimes. I, bueno, i com comentava el Martí, tot apunta cap a aquests clans de Montenegro que estan enfrontats des de fa mesos.
2: Clar, i el vincle amb el narcotràfic és una de les hipòtesis que agafa més pes.
5: Sí, tot i que cal dir que cap d'aquests casos està encara resolt. Només en el cas de Badalona es va produir una detenció, però la investigació segueix oberta. El que sí que sabem és que la instal·lació de diferents bandes importants del narcotràfic de tot el món està guanyant pes i molta presència a Barcelona, que hi ha enfrontaments entre bandes i que aquests dos episodis de la zona franca coincideix que estan molt a prop de la Marina del Prat Vermell, que és molt a prop del port de Barcelona, i que el port de Barcelona és un dels grans punts d'entrada de la droga a Europa, sobretot de cocaïna. I doncs els Mossos tenen aquestes hipòtesis obertes, sospiten que hi podria haver aquesta pugna entre grups criminals i clans locals.
2: Gràcies, Gemma. I de seguida saludo dues persones a les quals podrem saludar i amb les quals arrodonirem aquesta explicació, aquesta cobertura de la visita del Papa a Barcelona.
6: Aquí, Catalunya.
7: Per primer cop a la història del futbol, un trio únic celebra els millors partits del món.
8: Mèxic, Estats Units i Canadà.
7: El tío Faja, Cristóbal i Gonzalo.
9: Cachondeo, riure, animació en general.
7: Viu els partits de la Roja Casino Barcelona. Les prèvies, els postpartits, els sorteig de regals i l'animació del Tio Faja, Cristóbal i Gonzalo. El dilluns 15, a Espanya, Cap Verd. Més informació a casinobarcelona.com.
10: Amb la col·laboració de Bonobon, Circus Festival Gaudirem i Eurofitness.
11: A Cotet, tornem a connectar-te amb la vida. Ara descobreix l'únic audiòfon del món amb tecnologia auditiva invisible. Intel·ligent, invisible i connectat. Vine a Cotet i prova'l. Cotet, una nova forma de sentir.
6: Aquí, Catalunya. Amb Guillem Favo.
2: 10 minuts i seran 2:15 del matí. Maite Gaudí, què tal? Bon dia.
12: Bon dia.
2: Descendent de l'arquitecte, el seu besavi i el pare de Gaudí eren germans. A tu et van convidar a la cerimònia, a l'Eucaristia d'ahir a la Sagrada Família.
12: Sí, sí, però no hi vaig poder anar.
2: No hi vas poder anar,
12: però,
2: eh?
12: Però bueno, vaig donar les meves classes, no es va perdre, ho vaig donar amb uns companys perquè hi anessin.
2: Explica'm, com ho vas veure? Ho vas veure des de casa?
12: Sí, sí, ho vaig veure tranquil·lament des de la tele. Clar, molt bé. Llavors, bueno, sí, m'hagués agradat molt, però és que el dia anterior vaig estar a l'estadi olímpic i hi havia tanta gent i ens van fer caminar tantíssim que vam arribar a casa a la una, però és que el que és la història de donar el tomb per la Villa Olímpica va ser tremendo.
2: Hi havia molta gent.
12: No ens deixaven passar, volíem passar per allà, on havíem deixat el cotxe i sortim gent per allà i que no, i que no.
2: I tu no deia, podries haver utilitzat la carta de jo soc descendent de Gaudí, obriu-me pas.
12: Ai, sí.
2: No la vas utilitzar,
12: sí,
2: eh?
12: Sí, jo ja dic, com que allà hi havia una quantitat de motoreros d'aquestos de guàrdia i tal,
2: sí, sí,
12: i amb un hi ha gent de riure, li vaig dir, escolta, nen, porta'm per avall, que aquí jo em perdo.
2: Però explica'm, bueno, si us plau, el moment en el qual a través de la televisió veus els drons dibuixant al cel de Barcelona el rostre d'Antoni Gaudí.
12: En quin moment?
2: Al final.
12: Quan se va il·luminar la torre.
2: Sí, sí, sí.
12: Sí, sí. Me va agradar molt, perquè, clar, també m'hagués agradat estar allà, però els que eren dintre tampoc eren fora. Així que jo aquí ho vaig veure de dintre i de fora. I, a més a més, me'n vaig enterar de tothom, dels amics que estaven allà, que dic, escolta, això és com la família, La família gaudinista. Sí, molt bé, va ser molt maco, molt maco. A més, jo crec que el Papa ha quedat meravellat de la gent de Catalunya, del comportament, de tot, les persones més cíviques, tothom, perquè l'altre dia també allà a l'estadi olímpic, bueno, jo no soc d'altres persones que criden, però anava corrent d'un costat a l'altre, com si tingués 15 anys, cantant. Jo mateixa deia, nena, t'has tornat majara aquest moment.
2: Pel que t'han explicat de l'Antoni Gaudí, li hauria agradat la cerimònia, la il·luminació, la benedicció d'ahir?
12: Sí, sí, sí, sí. És que tot me va agradar tant, tan ben organitzat. Tan bé, molt bé, sí, sí, molt bé, un 10.
2: Doncs a Maite Gaudí ens feia il·lusió saludar-te aquest matí. A primera hora ja m'has enviat una fotografia de la torre de Jesucrist il·luminada i he pensat que encara et durava l'emoció. Moltíssimes gràcies i bon dia.
12: Bon dia. Adéu.
2: I ara aquí vull saludar... La puc saludar ja, Cristina? La Sor Lucía Caram. Sor Lucía, què tal? Bon dia.
13: Bon dia, molt bon dia.
2: que ara la Maite ens feia referència a la vetlla multitudinària que hi va haver abans d'ahir a Montjuïc, just abans, just quan va arribar el Papa, el primer que va fer abans d'entrar a l'estadi va ser beneir unes ambulàncies que tu has pogut adquirir i que ja estan anant camí d'Ucraïna. Tu estàs de camí a Ucraïna ara mateix.
13: De fet, estic en una de les ambulàncies. Estem ja per passant a Alemanya. Aquesta nit ja dormim a la frontera i demà molt d'hora ja estarem a Ucraïna.
2: Amb aquesta, m'he d'imaginar una caravana d'ambulàncies, eh? I de furgonetes.
13: Exacte, 31 vehicles que demà creuaran la frontera i dependrà de la bona voluntat dels polacs quantes hores es tindran allà. Però un cop nosaltres passem, tots els voluntaris, que són 60 els que les van conduint, tindrem un acte de lliurament de les ambulàncies i el material humanitari, i un grup de 6 ens anem ja fins a la zona del conflicte a fer entrega ja in situ.
2: Ni tan sols vas quedar-te a la vetlla multitudinària de Montjuïc. De seguida que van ser beneïdes les ambulàncies, vau arrencar aquesta caravana, eh?
13: Sí, sí. Va ser un moment molt potent, jo crec que se'ns ha donat a tots molta força. Uh-huh. Hem vist un Papa, com l'hem vist en tots els llocs, eh? Molt proper, molt atent de tot el que se l'explicava, molt preocupat per la situació que s'estan vivint a Ucraïna i cuidant tots els detalls per manifestar el seu agraïment als conductors que portaven l'ajuda humanitària. Jo crec que va ser aquesta una visita apoteòsica, la del Papa, però aquesta benedicció per nosaltres va ser tota una benedicció, sense dubte.
2: Sabem que tenies una molt bona relació amb el Papa Francesc, una part dels diners amb els quals has finançat aquestes ambulàncies te la va deixar en herència Bergoglio, però també tens bona sintonia amb el Papa Lleó XIV. Quines paraules vas intercanviar amb ell?
13: Bé, és una sintonia que va increixendo i l'he pogut palpar molt clarament. De fet, el cardenal ahir m'escrivia dient que em té molt carinyo i realment així ho puc percebre. Quan jo li vaig donar la benvinguda, li vaig donar les gràcies perquè sabia la complexitat de lo que significava aquest moment per desviar el corredor i per tenir el tema de la seguretat és tremendo i me lo van fer notar molt tota la gent de la seguretat. Li vaig dir que agraïa aquest esforç i li va dir que ell és el que ens agraïa que li permetin beneir aquestes ambulàncies i poder adreçar unes paraules al poble d'Ucraïna, que ell realment està molt preocupat. Uh-huh. Està molt preocupat, que és un conflicte oblidat, i l'he vist molt, molt preocupat. De fet, em va dir, quan el vaig estar fa uns mesos amb ell, a mi m'agradaria anar a Ucraïna, però m'agradaria anar amb tu a dintre, uh-huh, a estar amb la gent.
2: I què et va dir? Què et va dir?
13: Em va dir que això era molt difícil, ja, perquè, clar, és un cap d'estat i tota la mobilització, ah, que hi ha. I aquí em va dir que moltes gràcies per el que estàvem fent, no es va cansar de donar gràcies al voluntari, i va dir que estava molt preocupat pel tema de la situació que estava tenint aquest conflicte en el que no es veu el final.
2: Sor Lucía, caram, moltíssimes gràcies. Sabíem que estaves en ple trajecte dins d'un cotxe, que el so no seria el millor, però creiem que valia la pena fer aquesta connexió. Molta sort, molts ànims i moltíssimes gràcies per atendre la nostra trucada. Una abraçada.
13: Moltíssimes gràcies a vosaltres. Una abraçada.
2: 4 minuts i seran 9:45 del matí. I ara la Cristina García ens porta novetats perquè ens anem de bolo demà.
14: Així és, d'aquí a Catalunya, amb la Marina Fernández i tot l'equip, el farem demà des de les 7 del matí a l'antiga terminal de Drassanes de Barcelona amb motiu de l'exposició Futur Immediat, transformar l'espai públic metropolità. A l'Aquí a Catalunya volem reflexionar sobre la gestió i construcció d'aquest espai públic metropolità que cada dia compartim milions de persones, tot amb el suport de l'AMB de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.
15: Primer cop a la història del futbol, un trio únic celebra els millors partits del món.
16: Mèxic, Estats Units i Canadà.
15: El tío Faja, Cristóbal i Gonzalo.
17: Cachondeo, riure, animació en general.
15: Viu els partits de la Roja Casino Barcelona. Les prèvies, els postpartits, els sorteig de regals i l'animació del tío Faja, Cristóbal i Gonzalo. El dilluns 15, a Espanya, Cap Verd. Més informació a casinobarcelona.com.
18: Amb la col·laboració de Material Building, veiem Cat i compramostupiso.com del Grupo Inmobiliario Heritage.
19: Hola.
20: Hola.
21: Has pensat que una ola pot explicar quin és el nostre tarannà? És una ola de milers d'anys de trobades. Dels grecs als romans, del modernisme al surrealisme. Una ola a tothom. Una ola a la pau, i a tot allò que ens uneix. Catalunya és un poble de trobades. Hola, món. Hola, Papa Lleó 14. Benvinguts a Catalunya. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

0: Ha arribat el dia, avui comença el Mundial, avui s'inaugura la Copa del Món d'Estats Units, Mèxic i Canadà, el de les polèmiques, el de Trump, el primer de Lamine Yamal, l'últim de Leo Messi o de Cristiano Ronaldo, i té com a punt de partida Ciutat de Mèxic. Marxem cap a l'epicentre mundial del món de l'esport, el mitiquíssim Estadi Azteca. Allà hi tenim el Bruno Alemany i el Flaqui. Què tal? Bon dia.
1: Aquí estem a Ciutat de Mèxic.
2: Què tal? Bon dia a tots.
0: S'espera el ple total pel partit d'inauguració entre Mèxic i Sud-àfrica. Vosaltres hi sereu i el narrareu per la cadena SER. Tots els ulls posats en aquesta estrena, Flaqui.
1: Pendents ja de l'estrena del Mundial, d'aquest partit inaugural que jugarà a l'Estadi Azteca aquí a Mèxic, amb 87.000 persones que ompliran les graderies d'aquest mític escenari que acull aquest partit inaugural i que enfronta a una de les seleccions anfitriones d'aquest Mundial, com és Mèxic, amb la selecció de Sud-àfrica. Un Mèxic, doncs, que escoltàvem ahir el seu tècnic, Javier Aguirre, assumir la pressió i l'emoció que implica jugar com a equip local, tots somiant en poder, perquè no diuen, igualar els quarts de final que van aconseguir al Mundial del 86, que també van jugar com a locals davant d'una Sud-àfrica Àfrica que genera poques expectatives, diguéssim, esportivament parlant, en aquest Mundial. Més enllà de l'assumpte esportiu, doncs el que dèiem, 87.000 persones que ompliran les graderies d'aquest escenari, d'aquest Estadi Azteca de Ciutat de Mèxic, tot i el preu elevadíssim de les entrades, que és un dels grans debats i una de les grans crítiques que està rebent Gianni Infantino, president de la FIFA, perquè els preus, perquè us feu la idea d'aquest partit inaugural, les entrades més barates, quan van sortir a la venda, rondaven els 500 euros, i a la revenda oficial que hi ha la FIFA, perquè la FIFA aquest any doncs ha estat una revenda de forma oficial, una cosa curiosa però que realment està funcionant, doncs s'han arribat a assolir els 20.000 euros per una entrada per veure aquest partit, que arrencarà a la 1 del migdia, hora local, serà a les 9 de la nit, hora catalana, a un escenari, Bruno, que com dèiem és mític i està ple d'història.
2: Sí, per començar, el 1970 amb aquell Brasil de Pelé mític, segurament un dels millors equips de la història del futbol, si parlem de seleccions, amb el mitjapuntes, amb Pelé, Jairzinho, va practicar un futbol impressionant amb Carlos Alberto com a lateral. Una de les millors seleccions que hem vist a la història, la Brasil del Pelé, va triomfar a l'Azteca al 70 en aquell Mundial de Mèxic, i després el Mundial del 86, que té una curiositat: el Mundial anava a ser per Colòmbia, per tot el tema del narcotràfic. FIFA va decidir que no era qüestió de que jugués allà, a Colòmbia. Mèxic va dir presente, com diuen aquí, i es van endur el Mundial, que va ser un dels mítics més mítics de la història.
0: Mitiquíssim, Bruno, refresca'ns la memòria del que va passar en aquest estadi, l'Estadi Azteca.
2: Bàsicament, per un dia, al mes de juny, amb Maradona com a gran protagonista, amb el que diuen la mano de Dios, aquell gol fet amb la mà de Maradona, que quan li van preguntar va dir que no havia estat ell, que havia estat la mano de Dios, i després el millor gol que hem vist a la història dels Mundials, un gol impressionant, regatejant absolutament tothom de la selecció d'Anglaterra, i a més amb la càrrega simbòlica que tenia, perquè jugava contra el país que havia matat tantíssimes persones, tantíssims argentins a la guerra de les Malvines. Per tant, un escenari mític on els hi hagi a la història del futbol.
0: Això com a part esportiva, com la part positiva de la inauguració avui del Mundial, però Bruno, Flaqui, també hem de parlar de la cara negativa, polèmiques, protestes, del nivell de crispació a la societat, que en són moltes ja les protestes que estan previstes per la prèvia del partit, Flaqui.
1: De fet, des del govern mexicà s'ha demanat a la gent que hagi d'anar a l'estadi que acudeixi amb mínim 4 hores d'antelació, perquè hi ha diferents col·lectius que protestaran demà al matí i que tenen com a objectiu, doncs, intentar col·lapsar els accessos a l'estadi per mostrar, doncs, la seva disconformitat amb el fet de l'altíssima inversió que s'ha fet per acollir aquest Mundial aquí a Mèxic, en canvi s'hagin descuidat doncs, altres doncs, sectors de la ciutat, com puc ser, per exemple, l'educació o altres sectors que se senten perjudicats davant d'aquesta inversió. Per tant, hi ha un ambient de molta contestació social, i serà interessant veure com afecta això el devenir d'aquest partit inaugural, en el qual, insistim, doncs es demana, s'ha donat festa, per exemple, a les escoles i universitats públiques, s'ha demanat a l'empresa privada que es prioritzi el teletreball per intentar evitar doncs col·lapsar encara més un trànsit que demà, insistim, en una ciutat ja habitualment col·lapsada a nivell de tràfic, doncs espera que hi hagi moltíssims problemes per accedir per aquest aquesta manifestació de diferents col·lectius que, insistim, té com a objectiu doncs, intentar col·lapsar aquests accessos a l'estadi per mostrar la seva disconformitat amb aquest Mundial, Bruno, que arrenca demà a la 1 del migdia, hora local, a les 9 de la nit, hora catalana.
2: Això és, i el veurem a Carrusel Deportiu, tothom que s'hi vulgui connectar un parell d'hores abans, a partir de les 7 de la tarda, hi serem amb el Dani Garrido, la narració del Lluís Flaquer, i tothom explicant el que passa des de l'Azteca en aquest Mèxic-Sud-Àfrica.
0: Doncs ja ho sabeu, atents al Carrusel. Gràcies, Flaqui, gràcies, Bruno, molta sort per aquesta nit nostra, migdia en el vostre cas, com bé deia el Bruno. Arnau, sobre això, sobre les polèmiques, fem-ne un repàs del que ha passat fins ara, per exemple, la selecció iraniana.
3: Doncs, per exemple, que té autorització per disputar els seus partits del Mundial als Estats Units, però no per quedar-s'hi com a base de concentració. De fet, per aquest motiu, l'equip ha establert el seu campament a Tijuana, a Mèxic. També han rebut visats amb condicions molt restrictives que els obligarien a entrar i sortir dels Estats Units el mateix dia dels partits. Per tant, no podrien anar ni el dia abans a fer concentració, ni s'hi podrien quedar després del partit a dormir. Que això ja és un problema gros, ja no només, diguem-ne, de polític, sinó també esportiu.
0: Sí, sí, logístic, sí, sí.
3: Logístic sí. I de tot. Però clar, li pregunten al president de la FIFA sobre el tema.
0: Clar, alguna cosa
3: periodista de la BBC ahir, a la roda de premsa d'Infantino, que va durar mitja hora i que només va respondre 10 preguntes, que per tant ja et pots imaginar les respostes d'Infantino, lo llargues que eren. El periodista de la BBC li preguntava si no sentia vergonya, no?, que aquestes coses passessin, no?, negats, ara parlarem del visat de l'àrbitre, i Infantino deia, li responia, tu ets de la BBC, no? Doncs l'any 2035 probablement el Regne Unit tindrà el Mundial femení. Creus que la FIFA li hauria de dir al govern britànic a qui ha de deixar entrar el país o no? Clar, això ho diu el president
0: després,
3: de la FIFA.
0: Quan fan les seves declaracions s'entenen moltes coses de com funciona la FIFA, de com funciona el cap de Gianni Infantino i de com serà, de com és el Mundial que avui arrenca. Deies, l'àrbitre, un sí. Àrbitre prestigiós de Somàlia. Bé, si el criden pel Mundial ha de ser un bon àrbitre.
3: Un dels millors àrbitres d'Àfrica és l'àrbitre somalí Omar Abdulkadir Ardan, que no estarà al Mundial tot i haver estat escollit per la FIFA. De fet, és per culpa del govern dels Estats Units que no li ha concedit el visat i va estar deportat. Ha estat rebut a Somàlia com una gran superestrella en un estadi ple. Sí que és veritat que estan intentant mirar a veure què es pot fer, perquè recordem-ho, no només a jugar als Estats Units, també juga a Mèxic i a Canadà.
0: Ah, clar.
3: És a dir, que podria arbitrar, per exemple, un partit a Canadà. No sé si això acabarà passant o no. Infantino, què deia sobre això?
4: We don't control everything. We try, we'll
3: que no podem controlar-ho tot. Que s'han de relaxar, que ens hem de relaxar tots, i que aquest Mundial el que vol és unir. No sé si ho estan aconseguint massa, tampoc.
0: Em reitero amb el que he dit fa dos minuts. De l'arribada de l'Uzbekistan,
3: sí,
0: què ens en dius?
3: Per exemple, en baixar de l'autobús, tota la delegació de l'Uzbekistan va ser sotmesa a controls de seguretat molt exhaustius, escorcolls corporals amb detectors i una revisió completa de l'equipament. Les imatges mostraven, per exemple, doncs, els jugadors i els membres del cos tècnic sorpresos per tot aquest procediment que estaven patint.
0: I més coses que viurem en el Mundial de Donald Trump, en fi, que et volia preguntar també una mica, no sé si tens alguna pista de com serà aquesta cerimònia d'inauguració.
3: Doncs cerimònia d'inauguració que ja porta hores en marxa pràcticament, perquè hi ha aquesta espècie de concerts de compte enrere que va comptar amb la presència, per exemple, d'Andrea Bocelli.
0: Ai, jo ara el volia escoltar. Ara.
3: Que abans t'he promès que et posaria la nova cançó que ha estrenat, en la que participa la playlist del Mundial, juntament amb David Guetta i un parell més d'artistes. A veure què et sembla.

0: Vaja, potser trenca la malla.
1: Si volen, sí, que, volen que parlem de les cançons, sí, de David Guetta en comptes dels vetos i de la geopolítica.
2: Evidentment, la gran protagonista serà el Day-Day de la Shakira en una cerimònia que durarà, atenció, 90 minuts. Per tant, començarà a dos quarts de vuit del vespre i tindrà artistes altres com J Balvin, Maná.
1: Home,
2: Maná, per exemple.
1: M'agrada Maná.
2: Danny Ocean.
1: Molt bé. I avui no és l'únic partit que es disputa.
2: No, a les 4 de la matinada es disputarà també el Corea del Sud, República Txeca. Per tant, els dos partits del grup A.
1: I digue'm, sisplau, quins seran els horaris. No, com m'he d'organitzar les properes setmanes, no, si vull veure els millors partits del Mundial.
2: Descarrega't o entra a la web de la cadena SER i ho podràs veure allà, perquè hi ha partits a les 9 de la nit, a les 10 de la nit. Parlem d'horaris espanyols, eh? A les 6 de la tarda, a les 7 del vespre, a les 3 de la matinada, a les 4 de la matinada, a les 6 de la matinada.
1: Que
2: obrirem l'aquí Catalunya amb algun partit en directe.
1: Ja el posarem aquí a les
2: sí, pantalles. Sí, 12 de la nit. No és allò que en altres Mundials sabies quina franja et podies moure, que si hi havia partit...
1: Era molt més senzill 3, en altres Mundials.
2: 10, per exemple. Doncs no,
1: que... Era un després de dinar, una a les 6, una altra a les
2: 9. Sí, sí, tant.
1: En fi, i un altre condicionant que volies assenyalar és el factor climàtic.
2: Sí, perquè serà protagonista segur. Si hi ha una tormenta, una tempesta en 16 quilòmetres a la rodona de l'estadi, el partit s'haurà d'aturar almenys 30 minuts. Ahir, per exemple, a l'Anglaterra-Costa Rica, l'últim amistós del combinat anglès, es va endarrerir una hora per tormenta elèctrica. Per tant, haurem d'estar també atents a això, i ja que parlem d'horaris, recordem quan debuta Espanya.
1: Sisplau.
2: Ho farà dilluns a les 9 de la nit contra Cap Verd.
1: Bé, doncs mira, almenys aquest horari és favorable. Veurem si cau o no la segona estrella. Hi ha expectació, hi ha expectatives. Marxem cap a la seu d'Espanya, cap a Chattanooga, a Tinis. Santi Ovalle, què tal? Bon dia.
3: Què tal, Guillem? Bon dia.
1: Tothom pendent, imagino, de la Minya Mal.
3: Doncs el nom propi, en majúscules, i gairebé l'únic que es pronuncia aquí a la concentració d'Espanya és el de la Minya Mal. Ahir vam estar amb el director esportiu d'Espanya, amb Aitor Caranca, 5 preguntes sobre la Minya Mal, si arribarà al partit contra Cap Verd, en quin estat anímic està, com porta la recuperació, està com boig per jugar a la Minya Mal, l'han de frenar, perquè hi ha cert risc d'acumular minuts després d'una lesió complicada com la que ha tingut, però és la gran estrella d'aquesta selecció i és el gran nom propi d'Espanya. Tothom està com boig per veure la Minya Mal. De fet, Atlanta, tal com entres per la ciutat, veus un cartell gegant de la Minya Mal, que és imatge de Coca-Cola, és imatge d'Adidas, i que debuta en aquesta ciutat, doncs és qui et rep en la ciutat tal com entres a Atlanta. Espanya debutarà dilluns a l'estadi dels Falcons de la Lliga de Futbol Americà, i la veritat és que Espanya està considerada la favorita per guanyar aquest Mundial. És la candidata a tot després de proclamar-se campiona d'Europa, i Caranca va dir que ho assumeixen amb naturalitat perquè significa que han fet les coses molt bé.
1: Chattanooga, que és la seu central de la selecció, has pogut entrar dins de les instal·lacions?
3: Hem estat a la seu, a la Casa d'Espanya, al conjunt de Luis de la Fuente, i la veritat és que les instal·lacions són espectaculars, estan relaxats els jugadors allà, al Barry College de Chattanooga, aquesta ciutat on està concentrada Espanya i on s'hi pensa passar el proper mes, intentant superar la fase de grups i a partir d'aquí assumir amb la segona estrella.
1: Ovalle, gràcies.
3: Que vagi bé, Guillem.
1: I Arnau, torno amb tu i ho rematem. Hi ha una sèrie de casualitats que han fet embogir a la gent aquí amb la selecció.
2: Sí, allò de les probabilitats, de les coincidències, de la casualitat o la causalitat, no? Probabilitats, a veure, per dades, Espanya lidera la probabilitat de títol amb un 16%, per sobre de França amb un 13%, Anglaterra un 11% i Argentina un 10%.
1: Fins aquí les matemàtiques,
2: fins
1: no?
2: Fins aquí les matemàtiques. Ara aquí hi ha una altra, la màgia, no? La fe.
1: La mística.
2: Ja que veníem aquí del Papa, no?
1: Sí,
2: doncs,
1: sí.
2: Que ens ha inculcat una miqueta de fe.
1: Induïts ja estem.
2: Casualitats amb Sud-àfrica 2010, que és l'únic mundial que ha guanyat Espanya en la seva història. Doncs, per exemple, que el partit inaugural és el mateix, el Mèxic-Sud-àfrica, el mateix que Sud-àfrica 2010. L'inici del Mundial és el mateix dia, l'11 de juny. Espanya està al mateix grup que el 2010, és el grup H. Saps quin equip va portar més jugadors a la selecció espanyola l'any 2010?
1: Del Barça.
2: El Barça, i aquest any també és el Barça.
1: I
2: quina comunitat autònoma va portar-hi més jugadors?
1: Catalunya.
2: Doncs aquest any també és
1: doncs
2: Catalunya.
1: També. I això ens fa sentir orgullosos, també, per la part que ens toca.
2: I tant.
1: Arnau, moltes gràcies.
2: Ja.
1: Josep Lluís Penedès, què tal? Bon dia.
4: Hola, bon dia.
1: Tu que has voltat tant al món, amb quina selecció vas en aquest Mundial?
4: Home, jo aniria per alguna d'aquestes que són petites, poc conegudes, no sé.
1: Ara em diràs Curaçao?
4: Juga a Haití?
1: Haití juga, sí. Haití, perfecte, adjudicat, que ens deia el Bruno que era un miracle que poguessin jugar al Mundial perquè no juguen ni a Haití.
2: No jugaven a Haití, no podien jugar amb l'estat del país, l'estat polític, i havien de jugar tots els partits fora, i tot i així han aconseguit classificar-se.
4: Jo he estat a Haití, per tant, vull Haití.
1: Escolta, avui em resoldràs d'on ve l'expressió de bocato di cardenale?
4: Doncs sí.
1: Doncs va, m'ho expliques en uns minuts.
5: Aquí Catalunya, amb Guillem Favo. La vida passa a les places, als parcs, a les platges...
6: I a l'Aquí Catalunya volem reflexionar sobre la gestió i construcció d'aquest espai públic metropolità que cada dia compartim milions de persones.
5: Aquí Catalunya amb Marina Fernández, des de l'antiga terminal de Drassanes de Barcelona, amb motiu de l'exposició Futur Immediat, transformar l'espai públic metropolità. Divendres 12 de juny a partir de les 7 del matí. Segueix-lo a les freqüències i plataformes digitals de SER Catalunya. Amb el suport de l'AMB, Àrea Metropolitana de Barcelona.
7: Quan crides...
8: Gol!
7: Sol, la casa... està bé. Però quan ho fas envoltat d'aficionats com tu... La celebració es multiplica. A Casino Barcelona ho tenim tot a punt per celebrar cada gol com si no hi hagués demà. A partir de 5:45 de la tarda, regals, sorpreses i per animar la prèvia i el postpartit, tres convidats d'or. El Tío Faja, Cristóbal i Gonzalo.
9: Cachondeo, riure, animació en general.
7: Dilluns 15, Espanya, Cap Verd. Reserva ara l'entrada a casinobarcelona.com.
5: Aquí Catalunya, amb Guillem Favo.
10: Dijous paella, aquesta és la meva última paraula.
1: I el Josep Lluís Panadès, de Un Delicioso Mundo, així el podeu trobar a les xarxes socials. Escolta, que aquesta secció també queda condicionada per la visita del Papa, que ja ha marxat, ja està volant cap a les Canàries, però jo vull que em responguis aquesta curiositat. Bocato di cardinale, això va ser algun cardenal que ho va pronunciar després de menjar què?
4: Bueno, més aviat se'l va criticar. Vale?
1: Se'l va criticar.
4: O es va criticar en els...
1: Val. És que els... no sé d'on surt aquesta expressió.
4: Mira, és un fals italianisme, és un italianisme macarrònic. Macarrònic vol dir que en un inici era mescla de llengua llatina amb llengua italiana. Ara macarrònic ja sabem tots el que vol dir. Mm. L'italià correcte seria boccone del cardinale, un mos del cardenal. Mm-hmm. L'origen, tant anatòmic, ja t'explicaré el perquè d'això d'anatòmic i culinari, és l'expressió que remunta a una porció específica molt desitjada amb les aus de caça i corral. T'imagines quina pot ser?
1: No ho sé.
4: El uropigi.
1: Jo t'anava a dir el padré, però...
4: Clar, jo també pensava en això.
1: No és això, en
4: absolut.
1: No és una la molleja, no.
4: Ni el coneixia. Mira, aquesta protuberància carnosa està situada al llom de les aus i allotja les glàndules uropigials riques en greixos. Llavors, què són aquestes glàndules? Sempre hem parlat de que moltes aus tenen les plomes impermeables. Doncs molt d'aquesta impermeabilitat ve d'aquí. Està a la zona darrere de l'ocell, ell va picant, va rascant i va traient un greix. Uau. I amb aquest greix va impermeabilitzant...
1: Ho segrega.
4: Sí, senyor. Uau. I va impermeabilitzant les plomes. Llavors, a l'alta cuina renaixentista i barroca, aquesta petita peça era considerada la més sucosa, la més tendra, i es reservava el comensal de més alt rang, i ara aquí ja em sembla que està claríssim, estem parlant del cardenal. Tot i això, va ser molt criticat a la seva... Bueno, criticat. Bueno, vaig directament al gra. Hi ha un tractat de Bartolomeo Scappi en el 1570, que és un dels primers llibres de l'edat mitja, en què hi ha més de 800 receptes, i es fa molt d'èmfasis en aquesta. I parlant de frases, d'aquestes que tenen relació amb el menjar...
1: Però, perdona, va ser criticat perquè mentre ell menjava el millor de l'au, la resta del poble no tenia res per posar-se a la boca.
4: I el que representava com a poder. Perquè si estem dient que és el que, la peça que li reservàvem a la persona més poderosa... Compte, que estava amb prínceps.
1: Sí.
4: Estava amb monarques.
1: Enveges, també a la cort. Deies, perdona.
4: Sí, més frases que tenen relació. No sé si has dit mai, o sigui, menjat com un obís, com un cardenal.
1: He sentit la migdiada del bisbe, també, no? Que és crec que és la just abans de dinar. Crec que sí.
4: Si és després o abans.
1: Ara ho miro, vale. Mentre expliques alguna expressió més.
4: Doncs menjar com un capellà o com un canonge connota un àpat abundant, rústic, menjar superbé. En canvi, menjar com un cardenal vol dir això, no? Menjar en plan elitista. I d'on ve tota aquesta altra frase? Doncs mira, el papat d'Avinyó, en el període del 1309 al 1377, durant el període dels set papes, o sigui, el papat no va estar a Roma, sinó estava a...
1: itinerant.
4: A Avinyó. I en aquella època van convertir el col·legi cardenalici en una cort principesca que rivalitzava amb els reis d'Anglaterra i de França, i de fet els guanyava. Eren molt més poderosos els cardenals. Llavors, en aquella època es criticava justament el que estaves dient, no? El poeta Francesco Petrarca fa unes cartes anònimes i critica el que està passant a la cort d'Avinyó respecte al menjar. Denuncien que els banquets són extraordinaris, amb peixos estranys, carns exòtiques, vins refinats... Eren rituals pagans, semblaven pagans, i que devoraven el que eren els tributs del poble. I llavors dius, bueno, però això va passar amb el temps. Doncs si estàvem parlant del segle XIV, segle XVI, segle XVII, del barroc, el renaixement, grans famílies nobiliàries com els Medici o Farnese, Borghese, continuen sent caps d'estat i els banquets ja eren, bueno, extraordinaris. Ingredients superluxosos, el sucre, que en aquell temps era un gran ingredient, la canyella, aigua de taronger, or comestible...
1: És a dir, el cardenal que estava sota el paraigües d'aquestes grans famílies i d'aquests grans noms...
4: De fet, en aquestes famílies hi havia cardenals, o sigui, eren famílies que anaven...
1: Formaven part de la mateixa unitat, eh? Estaven adscrits.
4: Sí, sí. Llavors, un aspecte fascinant és com ells convertien el període de les restriccions de l'Església a l'època de la Quaresma, doncs no es podia menjar carn, evidentment, però l'enginy dels grans cuiners que tenien, doncs feien unes meravelles extraordinàries. Per això és allò de menjar com un cardenal. Asturió, salmó, el caviar, tortellinis farcits de polpa de cranc, refinadets amb ametlla... O sigui, era el rigor eclesiàstic, però que es complia amb forma, però es subvertia totalment amb el paladar, amb el gust.
1: I incompatible amb una... com ho diria? Amb una cosa així de pobres, amb l'austeritat.
4: Exacte.
1: Incompatible totalment. I escolta, què és això del mite del cargol batejat?
4: A mi m'agrada molt, a mi m'encanten els cargols i m'agrada molt xerrar dels cargols. I llavors jo pensava que era certa aquella història que s'explicava de que hi havia un cardenal que va agafar els cargols en època de Quaresma i per poder menjar-los a que li agradaven tant va dir, si no ets peix, jo et batejo com a tal. I a partir d'aquí ja el cargol ja és un peix i ja se'l pot menjar. Això realment ha corregut molt i apareix en diversos llibres, però no és real. El mite, el seu origen és amb el trop satíric L'Eco de Vitalcio Carpa. És un mite en el que explica que és mentida, que arriba un majordom o un treballador del cardenal i el troba menjant pollastre i tal com entra es queda així i diu, vostè menjant pollastre, i el va batejar i va convertir el pollastre en peix. És una manera de dir que realment el que estaven fent era una crítica no només al poder, sinó a com menjaven. Mm-hmm. Però hi ha una realitat que és molt curiosa de per què podien menjar cargols.
1: A veure.
4: A mi m'encanta. La teologia memorial medieval va heretar la taxonomia de l'Aristòtil, que dividia el regne animal en anaima, amb sang, i anaima, sense sang. Llavors, la prohibició de la Quaresma requeia estrictament sobre la carn, perquè tenia els mamífers, les aus, perquè tenien sang calenta, que això s'associava a la luxúria, i la resta d'animals, que no tenien sang vermella, sang calenta, com pot ser un mol·lusc, ells deien que entrava a la categoria de peixos i marisc, i precisament per això els cargols es poden menjar, en teoria, o es podien en Quaresma.
1: És allò de feta la llei, feta la trampa, eh? Sempre hi ha l'excepció de la norma. Escolta, ens has explicat, Dobrena, aquestes expressions, quina és la fama que tenen els cardenals i molts càrrecs, els càrrecs eclesiàstics, i t'has documentat per explicar-nos, breument, els gustos culinaris dels darrers papes.
4: Sí.
1: Per quin comencem?
4: Doncs jo començaria, jo tiro enrere, el papa de la meva infància i adolescència, Joan Pau II, començaria per aquí, el Carlo Bozzilla, que va mantindre-se un profund vincle amb la cuina tradicional polonesa, i entre els seus plats preferits, doncs bé, tampoc grans meravelles, eh? Es troba els pierogi, les empanades farcides, els barcs, que són una sopa de remolatxa, però aquí el més interessant és l'anècdota més cèlebre, que és la de la cremouak. Cremoca, o Cremoca, és que no sé pronunciar.
1: Jo no ho sé fer millor que tu.
4: Va ser el 99, durant una visita a la seva ciutat, ell va recordar una de les anècdotes de quan ell estava estudiant al batxillerat el 1938, i ell i els seus amics van fer una aposta per veure qui menjava més pastissos de crema, que és aquest nom tan estrany que estàvem dient. Llavors, segons l'anècdota, el jove Bozzilla va arribar a menjar-se'n 18. Llavors, a partir d'aquí, de què va explicar això, totes les pastisseries de Polònia van renomenar el dolç i el van anomenar, el van batejar com a Kremowoka Papieska, el pastís de crema papal. I és un dels pastissos més estimats i més venuts i més menjats a Polònia.
1: Aquí hi ha màrqueting, aquí hi ha màrqueting. Va, breument, de Benet XVI, quins gustos tenia, bueno, Ratzinger?
4: Gustos senzills, arrelats a la seva Baviera natal, mandonguilles amb pa, salsa de bolets, l'estrudel, i amb els anys també va començar a apreciar una mica l'italià, la cuina italiana, però tampoc gaire, eh? Un risotto blanc i pasta de carbassó.
1: El papa Francesc.
4: Aquest m'agrada molt.
1: Aquest t'agrada.
4: Ell realment és conegut per la seva austeritat, ha sigut conegut per la seva austeritat, i el seu plat preferit era la Wagner Cauda, que és una salsa calenta del Piemonte, a base d'oli i d'oliva, all i anxoves, que se serveix en verdures, i aquest plat li recordava molt a la seva àvia piemontesa. Però també, a veure, era argentí, per tant, diu que li encantava la milanesa, les empanades, el dolç, la llet, i era un consumidor àsidu del mate.
1: El papallau 14, no sé si sabem ja coses dels gustos que té.
4: Sí, a més és senzill, perquè als Estats Units no s'acostuma a menjar gaire bé, i ha estat, com sabem, a Perú, ha sigut missioner, bisbe del país, i això...
1: I ara s'ha petjat, eh?
4: Home, i tant, el ceviche clàssic, el ceviche clàssic, el de mariscos crus, amb, bueno, ja ho sabeu, un ceviche, el seco de cabrito, que és un cabrit de nord peruà, és un guisat de carn de cabrit cuidat molt lentament en coriandre, en xitxa de jora, amb la carbassa de loche, un altre dia, si voleu, us explico què...
1: Sí, això ho hauràs d'ampliar.
4: Però... també té aquesta vessant, és nord-americà, no pot renunciar en el hot dog.
1: Ho porta la sang.
4: Sí, sí, que a més se'l posa... Ell diu, no, jo ketchup no, jo li poso mostassa. Uh-huh. I la pizza, no la de Chicago, que és on...
1: La pizza americana, eh?
4: No, sí, ah, o sigui, no la de Chicago, la de Chicago és...
1: Sí, sí,
4: pizza,
1: sí, sí, més gruixuda. Sí.
4: Doncs a ell li agrada més la versió, jo crec que és més la de Nova York, amb el pepperoni.
1: Doncs Josep Lluís Penedès, m'ha encantat aquest espai avui, satisfent les meves curiositats relacionades amb l'àmbit papà, els meus i els de l'audiència. Moltíssimes gràcies i fins la setmana vinent.
4: Ha estat un plaer.
1: I arribarem a les 10 amb les notícies pop. Laura, què tal?
8: Hola, i lamento dir-te que parla una mica més de papa, una mica
1: no,
8: més.
1: No, sí, ja veus que jo estic encantada, estic totalment abduït per tota la narrativa vaticana. Ara ens centrem en allò més curiós, però que ens sí. Ha deixat la visita.
8: Efectivament, de fet, un dels moments més curiosos que potser us ha arribat a través de xarxes, perquè déu-n'hi-do com ha circulat aquest vídeo, si et sona, escoltem-lo i el comentem.
11: Y bueno, lo voy a ver con tres amigas más y espero que lo pasaremos bien. Yo no soy creyente, pero bueno, ¡uy, una mariposa! Eso es una señal, una señal. Igual es mi madre.
1: ¿Perdona?
8: La habías visto. No és religiosa.
1: Veu una papallona i diu que és la seva mare o el seu pare.
8: Sí, la seva mare.
1: Seva mare.
8: Que té una, bueno, sí, ella, bueno, en un moment, no? Ella no és creient, però de sobte... connecta, i crec que pot ser una senyal. Això és una dona veïna, ho expliquem, que viu just davant de la Sagrada Família, el seu balcó dona allà, li preguntava la periodista això, si seguiria o no des de l'espectacle, ella deia que sí, que no era religiosa, i es va produir aquest moment que ella el va voler llegir com un viatge a la seva mare. Escolta.
1: Uau, no, escolta.
8: Cadascú connecta amb el que connecta.
1: Sí, sí. M'imagino des de l'estudi intentant recollir aquest moment. No sé si li van haver d'agafar el fil des de l'estudi o la reportera que posava el micròfon. En fi.
8: Hi ha més coses, perquè clar, ara dèiem, aquesta dona va connectar potser amb la papallona i no sé si ho vau... es va fixar, jo m'hi vaig fixar amb això, ahir donant les voltes per Barcelona, precisament per esperar el papa, no? Veia tota la gent allà preparada, i hi havia gent que havia baixat amb les cadires de casa seva. I volia fer un petit joc amb tu de valorar una mica les cadires que hi havia, que havia baixat la gent al carrer per precisament esperar el papa.
1: Quan això vulguis.
8: És una cosa que si entreu a Twitter vaig fer un film molt... Clar, aquí ens falta la imatge. Ho dic perquè ens falta la imatge, però si voleu doncs podeu recuperar aquestes
1: cadires,
8: imatges. Però...
1: els tipus de cadires.
8: Tipus de cadira. Per exemple, un tamboret. Hi havia gent que havia baixat un tamboret. No sé, comoditat aquí del Waldeu, quina nota li posaries tu?
1: Home,
8: un tamboret.
1: Home, tamboret per molta estona...
8: Exactament, que és des de 10 del matí fins a les 7 de la tarda que va passar el papa per allà.
1: Bueno, a veure, un 6 i mig.
8: Un 6 i mig li posem, jo li posaria un 3. Cadira de la marca sueca de les plegables, saps aquelles sí, que poden ser blanques negres?
1: Són, sí, a vegades poden fer figa. Mm. No, però un 7 i mig.
8: Un 7 i mig, podem
1: sí,
8: estar d'acord.
1: Són lleugeres, està bé.
8: Cadira d'estudi, de les de rodetes, de raspaller.
1: Bueno,
8: com aquesta de la ràdio, per exemple. Imagina't
1: home,
8: no, emportar-te aquesta cadira.
1: No pots arrossegar per tot el carrer Rosselló una cadira de
8: rodes. Mira, amb això et donaré la raó que la roda no ho explicarà després. La roda no sobreviu. Però la teva esquena jo crec que és la millor cadira que pots triar, Guillem. No,
1: jo li poso un 4 i mig.
8: D'acord, acabem amb l'última, va, només. Un seient d'un estadi, sabeu els de plàstic de l'estadi? Només el seient.
1: I on el recolzes?
8: A terra.
1: Un 0. No té cap sentit. Sí? Tu quina nota li poses?
8: Jo per l'esquena li posaria potser un 4. Si
1: no,
8: però
1: si no té cap l'esquena.
8: Però estic d'acord amb tu. Que
1: té cap al cul.
8: No, clar, i a més les cames se'n surten ressentides. Això hauria estat avui bé d'anar a buscar tota aquesta gent, de dir, escolta, com esteu avui, després de tantes hores asseguts amb
1: doncs,
8: això.
1: Doncs hauràs d'anar a buscar-vos el fisioterapeuta.
8: Ja ho farem.
1: Escolta, ja ens queda un minut per arribar a les 10 del matí, serà l'hora d'actualitzar les notícies, però tenim algun titular sí, alguna notícia que encara no hem explicat. La justícia ha anul·lat la condemna de 5.000 euros per un sketch de David Broncano sobre els coaches.
8: Sí, un tribunal ha revocat la multa de 5.000 euros que s'havia imposat a la productora del Terrat i a Movistar Plus per un gag, atenció, emès el 2017 al Logo Mundo, en què ridiculitzava

0: del Terrat i a Movistar Plus per un gag, atenció, emès el 2017 al Logo Mundo, en què ridiculitzava el món del coaching amb expressions com charlatanes o venedors de fum. Aquest era el moment.
1: Hacerse coach es jodidísimo. Tienes que hacer un curso de 60 horas, decir ok a dos documentos y pagar 306 euros. Y ya te dice, venga, te sacan de Toriles y a funcionar, venga, a dar la tabarra.
0: Doncs bé, la decisió judicial considera que tot i les expressions que podien ser ofensives si s'analitzen fora de context dins d'un programa d'humor estan emparades per la llibertat d'expressió. Per tant, tenen un to clarament satíric, és a dir que no hi ha multa.
2: Doncs, Laura, moltes gràcies per aquests titulars que fins ara no havíem dit i per aquest rànquing que convidem a l'audiència a recuperar-lo. Arribem a les 10 en punt del matí.

0: Aquí Catalunya. Amb Guillem Favo.
1: Les 10 del matí, moment de repassar les notícies a aquesta hora. Gisela Rodríguez, què tal? Bon dia.
2: Bon dia. Salvador Illa, que estudia demanar un enduriment de les penes per tinença d'armes, ho ha dit després que ahir un home matés a un altre d'un tret al cap al carrer Balmes. Ja en són 6 les víctimes mortals per tiroteig en el que portem d'any.
3: Hem fet ja modificacions del Codi Penal en matèria de multireincidència i ara farem, proposarem, doncs, que jo estic mencionant amb aquesta llei, i acabarem amb aquests delictes per descomptat, perquè aquí a Catalunya qui va fer la paga. Això és un missatge també que vull enviar amb nitidesa a tothom. Jo no estic tan massa per parlar i comentar, sinó per solucionar i per resoldre. Aleshores, això que diu vostè existeix, és així, però també li dic que ningú tingui cap dubte que ho corregirem, i més d'hora que tard.
2: Ho ha dit en una entrevista a l'Aquí Catalunya, diu ella que acabarà amb aquests fets i que no pararà fins que no hi hagi zero delictes. Això quan aquesta tarda els responsables d'interiors i els Mossos donaran explicacions, Gemma Parellada.
4: El tiroteig d'ahir és un més de la trentena que s'han produït a casa nostra. Sospiten que el d'ahir és també obra del crim organitzat. Mentrestant, els investigadors analitzen les imatges de les càmeres de la comissaria que van captar l'assassí amb una pistola a la mà i un casc de bici a l'altre.
2: I busquen un menor desaparegut a Roses mentre feia una excursió en moto d'aigua. El noi es va separar del grup ahir al vespre i no se l'ha tornat a veure. Des de Ràdio Girona, Carles Couso.
5: Té 16 anys i ahir a la tarda va sortir amb els amics i un monitor a fer una excursió en moto d'aigua per Roses. Salvament Marítim va rebre l'avís de la desaparició pels vols de 3:15 de la nit, quan els responsables de l'empresa van veure que el jove no arribava a la zona de Santa Margarida, on estava previst que es trobés amb la resta del grup. De seguida es va activar la recerca, que segueix aquest matí amb efectius dels bombers, Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Civil i la policia local de Roses, a més de Salvament Marítim, que ha activat un helicòpter i diverses embarcacions de rescat. Segons indiquen fons municipals a Ser Catalunya, la moto en la que anava el menor no té GPS.
2: I la crònica negra ens porta ara fins a Magaluf, perquè hi ha 2 morts i 4 ferits per un incendi.
4: Hi ha 20 persones més afectades. S'investiguen les causes del foc que s'hauria produït en un tercer pis. Tots els veïns de l'edifici afectat han estat desallotjats. L'alcalde Calvià ha explicat que l'incendi en un principi no semblava de gravetat. Creu que la situació s'ha complicat quan alguns residents han decidit sortir a l'escala en comptes d'estar-se als balcons dels seus habitatges.
2: I el Papa Lleó XIV ja és camí de les Canàries, on clourà la seva visita a l'estat espanyol després d'una nit, la d'ahir, que ha quedat gravada a la retina de tots els catalans.
4: Salvador Illa ha dit que novament Catalunya ha tornat a il·luminar el món i ha defensat el cost de la visita.
6: Ahir, des de Catalunya, des de la Sagrada Família, des de Catalunya, des de Barcelona, es va il·luminar el món. I ens permet també això dimensionar com cau el paper de Catalunya al món, no? Catalunya ha tornat a comptar a Europa i al món.
4: Una visita que, segons ha dit, ha respectat el país a confessional.
2: I el portaveu parlamentari del PSOE, Patxi López, ha demanat que s'investiguin les dues reunions que l'Eire Díez va mantenir l'any passat amb el tinent fiscal Diego Villafañe, molt pròxim al llavors fiscal general de l'Estat.
7: ¿Qué le parece que se produjeran estas reuniones?
8: Lo mismo que llevo diciendo, creo que desde que salió este caso. Que la justícia investigui, ponga les coses encima de la mesa i que determini on està la...
2: Ho ha dit als passadissos del Congrés. I avui, últim dia de la selectivitat per prop de 46.000 alumnes a Catalunya. Hi ha les proves de llengua i literatura catalana i les optatives com arts escèniques, grec, dibuix tècnic, història de l'art o química.
4: Els últims exàmens acabaran a 5:15 de la tarda després de 3 dies de nervis per molts adolescents catalans.

0: segur que l'heu identificat, és aquesta banda sonora de Toy Story, però qui la canta és Taylor Swift, que va anar a l'estrena de la pel·lícula i va sorprendre tothom dalt de l'escenari cantant la mítica cançó de la peli, aquest Hay un amigo en mi. Què hi feia allà Taylor Swift? Doncs que Taylor Swift també és autora d'un dels temes que apareix en aquesta saga. Life is ways of leaving those days behind. És aquest I knew it, I knew you, que serà bonic, però no pot superar
1: Hay un amigo en mi.
0: De fet, sembla ser que Taylor Swift, Taylor Swift en aquesta gala d'estrena, el que va fer és presentar-se amb una cinta VHS. Tu saps què és, Guillem?
1: Sí,
0: no?
1: Hi eres, però
0: saps el que és un VHS.
1: Vaig arribar quan ja s'estava convertint, saps, en la transformació, per canviar-li el format.
0: Doncs ella va anar amb una cinta de VHS de Toy Story i el que va fer va ser doncs, demanar autògraf a artistes com, per exemple, Tom Hanks o John Cusack, que apareixen en la pel·lícula. La pel·lícula, que, per cert, s'estrena el 17 de juny, o sigui, queda res, i en la qual ja parlàvem l'altre dia, que Bizarrap farà un dels personatges, el nom...
1: Està explotant el cap, Gisela.
0: Sí, Bizarrap serà el nom de Jordi en la versió per Espanya i per Latinoamèrica. Tenim Bad Bunny, que serà la pizza amb
2: ulleres
0: de sol.
2: No?
0: Exacte.
1: Sí. Wow.
0: Un personatge que, segons Pixar, és cool. Bé, sí, pizza amb ulleres de sol, bé, pot ser cool, no sé.
1: No sé si és l'adjectiu que li posaria.
0: I Penélope Cruz, que també m'ha explicat l'altre dia que feia un cameo i també apareixia en aquesta cinquena part de Toy Story.
1: Quan has dit? 17 de juny?
0: 17 de juny, això és aquest cap de setmana, no?
1: Sí. El 17 de juny és el dimecres de la setmana vinent.
0: Ah, dimecres a la que ve. Avui estem...
1: Imma Sus, què tal? Bon dia.
3: No he pogut evitar.
1: Miràs al cinema, a veure...
3: És que el dia 11 és un dia molt energètic.
2: Ah, sí?
3: El dia 11 és un dia d'aquells d'encendre espelmes. Bueno, avui estic molt espiritual, ja parlarem després. És igual.
1: Parlem ara, si vols, Obrim el racó de pensar.
4: Aquí, Catalunya. Amb Guillem Favo.
1: Amb la Imma Sus, que ja ha tret el cap. Imma, què tal? Bon dia.
3: Bon dia, Guillem, com estem?
1: Doncs molt bé. I amb el José Antonio Ponseti. José Antonio, què tal? Bon dia.
5: Hola, Guillem, què tal estàs, maco? Bon dia.
1: Com estàs? Molt bé, i tu?
5: Molt bé. Escolta, us donaré una sorpresa ara mateix.
1: Sisplau.
5: Jo soc nascut un dia 11, també.
3: Veus?
1: Ja està, doncs comencem.
3: Pues avui és un dia important, s'ha d'encendre una espelma de mel, s'ha de pensar, manifestar, desitjar...
5: Té que ser de mel!
3: Sí, té que ser de mel.
1: Desenvolupa-ho bé, això, Imma.
3: Pues no, és fàcil de desenvolupar, no hi ha gaire misteri.
1: Una espelma
3: de mel, que la compres al xino, de sota casa teva. Si és bona, la pots obrir, perquè les espelmes de mel estan com enrotllades. Llavors, lo xulo, si la pots obrir, és ficar el paperet amb la teva manifestació, el teu desig a dintre, tapar i encendre-la.
1: I si jo ara vaig a buscar una espelma de mel que no en tinc a casa i l'encenc, què em passarà demà?
3: Bueno, doncs el que tu manifestis, a mi que m'expliques, tu sabràs el que tens al cap.
2: Però això funciona per tot tipus de desig? És a dir, jo puc desitjar un cotxe nou o he desitjat salut?
3: Tot ha de ser positiu. Tu pots desitjar un cotxe, i tant que sí.
2: Vale.
3: Ho has de fer en present, eh?
1: En positiu, no li puc...
3: Tinc un Toyota híbrido, ho has de dir en present. I gaudeixo molt. Vale? I vaig a l'Empordà i a la Cerdanya, perquè si tens un Toyota híbrido...
1: Però no puc desitjar-li el mal a ningú, a algú
3: no,
1: altre.
3: No, el mal no funciona.
1: Que no és que ho vulgui, però
3: escolta,
1: per tenir previstos tots els escenaris.
3: Això és el que hi ha.
1: Escolta, Imma, que ahir la nit vas veure des de primera fila la missa del Papa, no eres ni a dins de la basílica.
3: No, era en un balcó, no ens passem tampoc, que tampoc sóc una grupi, eh?
1: És segona fila.
3: Tampoc ens passem. No, tinc sort que tinc amics amb coses guai, saps? Tinc amics amb barcos, amb piscines, amb balcons, davant de la Sagrada Família, i llavors vam dir, anem a sopar davant de la sala de la família. I la veritat és que ha sigut molt xulo i molt emocionant, eh? Diu, sembla mentida, jo que no soc creient ni res, però, home, és un aconteixement, que sigui a nivell periodístic, interessant.
1: I a nivell espiritual t'ha remogut d'alguna manera?
3: Bueno, a mi m'ha fet pensar molt el tema del Papa, perquè he vist a molta gent, o sigui, és veritat que aquest senyor estava de promo, i hi havia molts grupis i molta gent per allà, però dius, hi ha moltes persones molt intel·ligents que estan a favor de l'Església Catòlica i a mi em peta una mica el cap, igual que em peta quan la gent està a favor dels toros, saps? Jo personalment no puc seguir una organització que sotmet a les dones, per exemple, no? O està en contra del col·lectiu LGTBI. Llavors a mi em costa personalment. Però reconec que algú hi haurà perquè hi ha gent que hi creu molt. Però una cosa és la institució catòlica i l'altra és l'espiritualitat. Llavors amb l'espiritualitat sí que puc connectar més, puc entendre, perquè d'alguna manera tots resem, ja sigui a ioga o a l'església, saps què vull dir?
1: Sí.
3: Jo aquesta nit, quan facis allò de l'espelma de mel, en el fons estaràs resant.
1: Aquesta nit o aquesta tarda, eh?
3: Bueno, la nit ho has de fer.
1: Ah, la nit.
3: La tarda no. Ho has de fer quan no hi hagi llum, eh? clar. Ara, ara sembla que la religió... Qui riu, el José Antonio?
5: No, sí, sóc jo, perdó, m'agrada no, molt la puntualització de la nit, clar, no, clar. Encén l'espelma a les 5 de la tarda
3: no
5: i...
3: No funciona, el Toyota no arriba si ho fas a les 5 de la tarda. La veritat és que penso que tothom és lliure de creure el que vulgui, evidentment, però em sembla que la religió, sincerament, em sembla curiós que està com tornant, no? Hi ha com un retornament, sobretot en el món de l'art, que és com xocant.
1: Que les dades dels baròmetres no ho indiquen.
3: Bueno, però tu veus el Bad Bunny, perdona, tu veus a la Rosalía fent un disc sencer sobre religió, dient crea un dios, i dius, a mi això em rexina molt, em sona més a màrqueting que una altra cosa.
1: Però la Rosalía seria una manifestació d'aquesta espiritualitat.
3: Bueno, va vestida de monja, perdona, que vols que et digui, i ella parla de Déu directament,
1: eh? En el símbol, sí.
3: I ella parla de Déu i els símbols, i en creus, després el Bad Bunny també, allà amb el papa, els dos, que dius, l'Antonio Banderas, que és un tio que jo admiro molt, que m'agrada molt tot el que està fent a Màlaga amb el seu teatre i tal, es va posar davant del papa, no sé si ho veu sentir, i li va dir, jo soy víctima de l'hechizo de Dios. Que dius, home, amb el món de l'Església, la paraula víctima, vamos a dejarla a un lado, eh? A mi em va rexinar molt, la veritat. I no sé, l'altre dia, per exemple, vaig anar a la presentació d'un llibre de la Marian Gamboa, que es diu Vivir a lo grande. Clar, això és un altre tema, eh? I la padrinava la Maite Issa. No sé si coneixeu la Maite Issa.
1: No,
3: per
1: jo
3: favor.
1: No la conec, no.
3: Com no coneixeu la Maite Issa? Jo és que sóc molt fan de la Maite Issa.
2: Qui és la Maite Issa?
3: La Maite Issa és una tia que ha escrit un best-seller que ja sortiu de casa ara mateix i quan aneu a comprar l'espelma de mel, compreu el seu best-seller, que es diu Tu éxito es inevitable.
2: Vale? Ah,
1: Sí, és inevitable.
2: Ah, va lligar, te va lligar, té l'espelma, això, una mica.
3: La Maite Issa fa cursos...
1: És el manual d'instrucció.
3: Fa cursos de manifestació, està forrada, eh? És una tia milionària, viu a Andorra, eh? Cuidao, com els youtubers.
1: Poca
3: broma. No, és milionària, ho va patar molt amb aquell llibre i és una crack de la manifestació. Llavors va haver-hi un moment... L'altre no, eh? L'altre ho sento, Marian Gamboa, o sigui, vaig veure el llibre i no, vaig dir, vale, otra que se suma al carro, l'original, diguéssim, és la Maite Issa, i llavors hi ha molta marca blanca de la manifestació, no? Llavors l'altre li va dir, tu eres muy espiritual, què és per a ti l'espiritualitat? I la Marian Gamboa es va quedar callada i no va saber què dir. Llavors va preguntar al públic, què és per a vosaltres espiritualitat? Jo estava allà dient, però què és? I de sobte jo mateixa vaig dir, què és espiritualitat? Què és? Què seria per vosaltres l'espíritu? És difícil.
1: És difícil de respondre, sí.
3: Bueno, li vaig preguntar al ChatGPT, que ho sap tot, vale? I si no s'ho inventa, i em va dir, l'espiritualitat és la necessitat humana de connectar amb alguna cosa més gran que un mateix. I vaig pensar, hòstia, amb l'ego que hi ha avui en dia al món, és difícil.
5: Mare
3: hi ha gent que dius, bueno, doncs creu en mi, no? No crec en ningú. Llavors hi ha moltes maneres de viure l'espiritualitat. La religió ja la tenim clara. Pots creure en Déu, pots creure en Allah, pots creure en Buda, pots seguir una religió i viure la teva part espiritual d'una forma molt marcada, perquè la religió no et dona gaire llibertat, la veritat, no dona espai a la creativitat, no és com la de la vela, saps què vull dir? És tot el ciri, la missa...
1: La
3: és antiga, diguéssim, no? És poc moderna i fa por. I tenen el logo d'un senyor allà clavat a la creu con su sangre, vull dir, no, és una cosa que diguis, ai, que xulo, me voy a hacer de este club. No sé, dona grima, saps què vull dir? Després hi ha els que creuen en l'univers, que és la cosa d'ara. Ara tothom creu en l'univers, eh?
1: El cosmos.
3: Sí. Està de moda. Que seria una mica la manifestació aquesta que us explicava de la Maite Issa, eh? Es tracta de desitjar, sobretot visualitzar, projectar...
1: Invocar, per... no?
3: Sí, d'alguna manera, perquè diuen que el cervell no diferencia entre la realitat i la ficció. I si manifestes d'una forma correcta i ho visualitzes bé, ho tindràs. A la presentació aquesta de la Marian va haver un moment surrealista que ella deia que no ho estava gaudint del tot perquè ella ja ho havia viscut. Perquè ho havia manifestat tant...
2: No, s'ho havia imaginat tant,
3: clar,
2: que era real.
3: I jo vaig pensar, ai, mira, hasta aquí, que dius, home, jo, si m'arriba el Toyota híbrido, no diré, ya lo he manifestado tanto que ara quiero un Seat Ibiza. Pues
2: bueno,
3: no.
2: Quan el papa li van preguntar si s'havia imaginat de petit ser papa algun dia, que va dir, no m'ho havia pensat mai, no ho havia manifestat mai. Per tant, ell no deu haver viscut un déjà vu en aquest sentit.
1: No.
2: Clar, no ho va manifestar.
3: Bueno, mira,
2: potser sí,
3: acabes,
2: no
3: de dir, acabes de dir una cosa molt interessant. A veure si el déjà vu serà això. Serà quan tu manifestes molt profundament... I després ho vius,
2: clar.
3: I dius, calla.
2: I dius, no, deixa-ho
3: permanent. Després està la gent que viu la seva espiritualitat a través de l'astrologia. Sí. La gent que creu...
1: Les
3: cartes no.
2: El que deies tu de
3: l'astrologia.
1: Bueno.
2: Però que deies tu de l'11 de juny va una mica lligat amb això, entenc, que va amb l'astrologia. Per què ho dius, això, que l'11 és un dia màgic?
3: Pues perquè això és la numerologia, és una altra cosa.
2: Ah, perdona.
3: Cuidao. És que, clar, hi ha moltes coses...
2: L'astrologia
3: és els signes del zodíac, l'ascendent, la lluna, la ferida de Quiró. Sabeu on teniu la ferida de Quiró? Això és molt important. Jo la tinc a la casa 7 i és un drama. I ara Quiró em vuelve a mi.
2: I pensava que era mirar una part del cos.
5: Això no m'ho han dit mai, eh? Com
3: pues
5: se sap on és la feia Quiró?
3: Pues agafes, li demanes a algú que et faci la carta natal val?
5: Sí,
3: i a la carta natal et surt no només el teu sol, que és el teu signe del, de l'horòscop, et surt també l'ascendent, et surt també on tens la lluna, et surt on tens tot, i també et surt la ferida de Quiró, on està. Jo la tinc a la casa 7, que és la casa dels vincles. Això per això sóc soltera, perquè no hi ha manera. Perquè, no hi ha manera.
5: Ah, perquè tens la ferida de Quiró allà.
3: Exacte. Escolta, llavors em vinculo de forma dolorosa. Flipa, eh?
5: Mare meva. Mare
3: per mi els vincles són dolorosos perquè estan a la casa 7. Però també he vingut a aquest món a cenar. Per tant, jo, que, per això tinc tants amics i sóc tan sociable, perquè és la meva, és el meu karma.
1: Ponce, tu per què o per què has fet un acte de fe?
5: Jo no sé per què he fet un acte de fe, igual l'estic fent ara mateix estant avullet a la secció, però la veritat és que estic fascinat. És cert, per exemple, que jo sóc dels que he tingut, m'han fet la meva carta natal i...
3: A veure, però això, tu has de saber que on tens la teva ferida de Quiró.
5: Però per això, no, t'ho prometo, no m'ho han dit mai.
3: Pues mireu, on està la teva carta? Mira, envia-me-la per WhatsApp, t'ho dic jo.
5: No sé ni on te la tinc, aquesta carta, però perquè ja fa uns quants anys. Però escolta, la buscaré només per veure on tinc la ferida.
3: Et dic una cosa, ara mateix entres al xat GPT, li dius el dia que has nascut, l'hora que has nascut, el lloc on has nascut, i t'ho diu.
5: Val, pues ho provarem.
1: Ja, si tu creus o no, ja és cosa teva.
3: Bueno, això és, és astrologia, eh?
1: Sí, però tu pots decidir si combregues o no.
3: Tu pots decidir si realment t'afecta a la teva personalitat, però que la teva ferida de Quiró està a la casa 7, això és així. Això és així. El cel és el cel.
1: Soc escèptic.
3: Però no pots ser escèptic a les estrelles, home. Una cosa és ser escèptic i l'altra és ser aquesta gent loca que dius ui, no puc firmar un contracte que està Mercuri retrògrad. Perquè quan el Mercuri està retrògrad diuen que no funcionen les coses, les tecnologies, tot s'encalla, dius no envies mails, no firmis contractes. Dius, bueno, tampoc,
5: el problema és que hi ha molt temps, no?, que el Mercuri està retrògrad, perquè jo faig veure la gent que diu ai, Mercuri retrògrad. I jo dic, ostres, què ha passat ara?
3: Cada any ja està en un parell de mesos. Ja. Que va i ve i sempre mereixa la partida.
1: Ai, d'aquesta espiritualitat penja en altra, no sé...
3: Per exemple, el tarot, el que deies... Tu deies
1: o
3: de la...
1: O la superstició, també.
3: Bueno, la superstició...
5: Clar, penja tot.
3: Altra... No penja tot. Després hi ha el tarot, que dintre del tarot tindríem les cartes, les runes, la numerologia, els pèndols, la gent que creu en les teràpies energètiques, en de que no coneixeu a gent, que s'ha anat un cap de setmana a fer un retir a la muntanya, a pagar 500 euros per aprendre a morir, i a connectar-se amb els seus sers passats. És l'altre, la gent que creu en les energies, el tantra, la hipnosi...
1: Pseudoenergies. Guillem,
3: et veig molt escèptic, Per què dius pseudoenergies? Energia és energia.
1: Per curar-me en salut.
3: Tots som energia. Tu també ets energia. Això ja ho deia l'Einstein.
1: Que es transforma.
3: Això ja ho deia l'Einstein. No existeix la matèria, és tot energia. Saps?
5: Però escolta, Guillem, hi ha una cosa molt curiosa i molt interessant. Si et fixes, fa molts segles que no surt una nova religió. Fa molts segles que tenim el que tenim, no?
3: Bueno, si mires la història de la humanitat, sí, potser des dels egipcis, no?
5: Clar, però tira enrere.
3: Hi havia massa zeus i algú va dir, no sé si va ser el Ramsès II, que va dir, s'ha acabat, ara
5: vinga,
3: només hi ha el del
5: pam,
3: sol. Ara només hi ha el del sol, que hi ha masses aquí, m'atabaleu, no pot ser.
5: Sí. Però ja fa molt temps que no passa res i que no sorgeix cap altre tipus d'història.
3: Ho van intentar amb la cienciologia i espérate.
5: Mare meva.
3: Perdona. Van agafar i van dir, a veure, què hem de fer aquí? I van dir, mira, per comencem de fer un llibre que digui totes les coses.
5: Aplaça el camión, eh?
3: Perdona, ja. Mira,
1: deixeu-me posar unes dades, una bateria de dades...
5: Per favor.
1: Quedaven recollides a una enquesta recent de 40 dB per la sèrie El País, de la qual ens van fer ressò, una enquesta en el Margo a propòsit de la visita del Papa a Espanya. Segons aquest baròmetre, segons aquesta enquesta, vaja, el 22% dels encastats creu en els àngels de la guarda.
3: Jo tinc unes cartes del tarot dels àngels de la guarda.
1: El 21,6 en els miracles. El 20% en els esperits. No sé si en els bons o en els mals o en
3: això,
1: tots dos.
3: Això t'ho anava a dir també, els fenòmens sobrenaturals. Molta gent creu en les vides passades, la reencarnació, els àngels, els extraterrestres. Clar.
1: I el 19,4% creuen en els mals d'ulls.
3: Sí, la màgia negra.
1: Tu hi creus en això, en la màgia negra?
3: Vull no creure-hi, perquè crec que ens hem de responsabilitzar de les nostres cagades, eh? I a vegades hi ha gent que és que m'ha hecho mal de ojo. Dius, mira, m'has hecho mal les coses. Què vols que et digui?
1: Us han desitjat mai un mal d'ull?
3: Jo vull creure que no.
1: Vols creure que no?
5: Jo també vull creure. Jo prefereixo pensar que no.
3: Home, per favor, quin mal rotllo m'has donat ara.
1: Pots tenir... Ara és una discussió.
3: Jo crec que la persona que desitja el mal a l'altre es fa mal a ell mateix.
1: M'ha agradat això.
3: Veus? Saps? Aquí és com allò que diuen que l'enveja és un verí que te'l prens tu. O sigui, desitjant que es mori l'altre, però te l'estàs prenent tu, no? Quan tens odi a algú, en realitat ets tu que t'estàs enverinant.
1: M'ha agradat. Aniré a comprar l'espelma.
3: Clar que sí.
1: Aniré a comprar l'espelma.
6: De mel.
3: De mel.
6: Xupa-la i mira que sigui de mel.
3: I després hi ha la gent que creu, tristament, avui en dia, que estem faltats de noves religions, com deia el company, molta gent ara creu ja en l'algoritme amb Instagram, perquè no creuen en Déu, però creuen cegament en un idiota d'Instagram que li diu que es llevi a les 5 del matí, faci 50 burpees, i s'ho creuen a pies juntilles, que deia la meva àvia.
1: La Imma Sus, que ens ha explicat de la seva vessant més espiritual, però tu, Ponce, avui també vols emportar una mica aquest terreny via les muntanyes. M'imagino que has pensat en Montserrat, la primera.
6: No, perquè saps què passa? Que portem moltes setmanes i ja havíem coincidit a parlar de coses que passen últimament a les muntanyes. Per exemple, que una colla o un, no ho sé exactament quants van ser...
1: Brètols
6: van decidir tallar la creu de la cima de la Neto i tirar-la cap a algun cantó que encara no l'han trobat. I ha passat a altres cims. Però clar, la gran pregunta és, perquè quan jo a la gent li deia, bueno, però sabeu per què estan les creus als cims? O sabeu per què ve tota aquesta història? Deia, molta gent deia, no, perquè tot això és de Franco i tal. No, error. Tot això va començar precisament amb un papa, que va ser Lleó XIII, l'altre Lleó, no el XIV, que el tenim ara de visita, sinó el XIII, que va decidir a finals del segle XIX, per celebrar l'entrada del segle XX, home, ja que en els pobles i en aquests llocs alguna gent posava creus on hi havia accidents i moria gent, però també com a símbols, perquè creien que eren llocs d'energia i de bon rotllo i d'esprits i de moltes coses, doncs home, fer-ho una mica més oficial i que l'Església hi tingués alguna cosa a veure. I a partir de finals del segle XIX és quan es comencen a posar creus. Clar, l'altre dia quan deia algú, home, és que s'estan cargant les creus. Bueno, és que a Espanya només hi ha més de 500 creus a cims de muntanyes, però és que, per exemple, als Alps n'hi ha més de 1.000. Wow. Però és que te'n vas al Tíbet i ells no posen creus, que posen les banderetes famoses i n'hi han de milers. I aleshores dic, si ara ens comencem a carregar tot, malament rai, no té cap sentit, no té ni cap ni peus, i a la muntanya hi anem per disfrutar i per passar-nos-ho bé. Què més dona que hi hagi una creu o que hi hagi una verge o que no hi hagi res? Si el del que es tracta és d'estar un entorn amb respecte i de gaudir de tot el que tens al voltant, no?
3: Més,
6: però és curiós que la gent no ho sap, que ve d'un papa tot això.
3: Jo t'he de dir que jo, que no sóc gens catòlica ni crec en les religions, m'agraden els símbols religiosos. Els trobo superestètics. Vull dir, no m'ofèn una creu a mi.
1: No parles d'una creu...
3: Sí, a nivell físic. És com el toro d'Osborne. M'encanta el toro d'Osborne, que em fa ràbia que me'ls han tret tots. I ara tu quan trobo un toro d'Osborne és grava, un toro d'Osborne. Vull dir que sí, li confonem a vegades les coses. Vull dir, sí, estic d'acord amb el que diu.
6: I sobretot perquè, millor hi ha algú que sí, però jo l'últim que faig és, no sé, 10 hores caminant per arribar a la cima d'una muntanya i posar-me a resar. Que potser ho faig, que potser em poso a resar, però que no pujo amb aquesta idea d'anar a veure la creu que està allà dalt, perquè aquella creu és la que a mi m'ajudarà. No, home, per això me'n vaig a Montserrat, que ho tinc molt més a la mà, i si vull estar recollit i amb els meus pensaments interiors, com ho estàveu explicant, i amb tot això, doncs ho tens allà mateix i no tinc que anar-me a carregar una creu a la cima de cap lloc, no? És curiós també, no?, que com a vegades la falta de coneixement, per no dir ignorància, ens porta a fer coses que no tenen ni cap ni peus.
1: Escolta, no sé a qui es va acollir el protagonista del qual ens vols parlar ara. Un xerpa que ha sobreviscut a l'Everest durant una setmana.
6: Sí, la història és brutal, es diu Hilary Dawa. Ell pujava amb una de les milers excursions, i ho diré així, excursions comercials a l'Everest, no?, que pugen a clients que paguen més de 80.000 euros perquè et pugin i et baixin.
1: Sí, sí, tenim les fotos aquestes, no?, que és una corrua de gent que és incompatible amb l'escenari prodigiós.
6: I el camp base, que sembla, de veritat, una porqueria, amb tot el que deixen per ahir. Bé, doncs aquest home va pujar uns clients, arriben, fan cim, tornen a baixar, i quan està baixant a ell se li comença a acabar l'oxigen. I aleshores comença a anar molt més lent i de cop i volta se'n dona compte que no té oxigen i que no tira. i que no tira, es va quedar enrere, es queda sol, i a partir d'aquí comença la història. Quina és la història? La història és que, clar, ell vol sortir viu de la muntanya, però no té oxigen, va molt just a forces, es posa a descansar una mica per veure si recupera. La història, per fer-vos a la curta, 7 dies per al llindar de la, el que diuen el punt de la mort, no? L'alçada on pots morir o no, depenent de qui tinguis dins del teu cos, i aquest tio no va morir, va començar a, tenia 4 xocolatines, una mica de cafè en pols, va començar a menjar gel, a mossegar gel, va creure amb una esqueixa i va ser capaç de sortir-ne. Total, que els 7 dies, que ja l'estaven donant per mort i ja estaven donant benediccions al cel perquè pensaven que, òbviament, no havia sortit de la muntanya, doncs el tio va ser capaç d'arribar al camp base, el van trobar, el van acollir. Clar, ell ha explicat que pensava en tot moment que no se'n sortiria, però fixa't com és el ser humà i, sobretot, com dic jo, com són els d'allà, no? Els de la Terra, perquè això probablement ens passa a qualsevol de nosaltres i patem. No?
1: Segur,
6: o sigui, no,
1: segur
6: no
1: que la capacitat pulmonar d'aquest xerpa no és la mateixa que la nostra o que la
6: meva. No, i la capacitat d'adaptació a la muntanya, sí, no? Sí, i de ser capaç de sortir-ne viu i d'arribar a un camp base. Sí, brutal.
1: José Antonio Ponseti, Imma Sus, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquest matí de dijous.
6: Imma, vaig a per l'espelma de Mel ara mateix, a veure si la trobo.
1: Una abraçada a tots dos.
6: Vull un Toyota.
1: Són les 10 i 25 minuts. I torno a saludar la Cristina García. Què tal? Bon dia.
7: Bon dia, Guillem. Saps que tenim bolo demà?
1: Sí, perfectament. Demà divendres.
7: Exactament. Doncs l'equip Catalunya, amb Marina Fernández i la resta de l'equip, demà des de les 7 del matí, estarem a l'antiga terminal de Drassanes de Barcelona amb motiu de l'exposició Futur Immediat, transformar l'espai públic metropolità. A l'equip Catalunya volem reflexionar sobre la gestió i construcció d'aquest espai públic metropolità que cada dia compartim amb milions de persones. Tot amb el suport de la AMB, de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.
8: Primer cop a la història del futbol, un trio únic celebra els millors partits del món.
9: Mèxic, Estats Units i Canadà.
8: El tío Faja, Cristóbal i Gonzalo.
10: Cachondeo, riure, animació en general.
8: Viu els partits de la Roja Casino Barcelona. Les prèvies, els postpartits, els sorteig de regals i l'animació del tío Faja, Cristóbal i Gonzalo. El dilluns 15, a Espanya, Cap Verd. Més informació a casinobarcelona.com.
11: Amb la col·laboració de Bonobon, Circus Festival Gaudirem i Eurofitness.
4: Aquí Catalunya. Amb Guillem Favo.
1: Josep Lluís Merlos, bon dia.
12: Bon dia, bona hora, Guillem, què tal?
1: Que venim d'un esdeveniment massiu, com ho ha estat la visita del Pontífex del Papa Lleó XIV, però sé que cada setmana en tenim un altre a la cantonada, que és el Gran Premi Circuit de Barcelona-Catalunya. Torna la Fórmula 1 a Catalunya, que cada setmana tenim una cita amb la Fórmula 1, amb l'automobilisme.
12: Correcte. Per 36è any consecutiu, la Fórmula 1 visita el circuit de Barcelona-Catalunya i aquesta serà una edició molt especial perquè, com sabeu, el 2027 no tindrem Fórmula 1 a Catalunya, ja que el circuit ha arribat a un acord amb Liberty Media, els promotors del campionat, per entrar en un cicle bianual. És a dir, tindrem Fórmula 1 aquest cap de setmana, la tornarem a tenir el 2027, el 2029 i el 2031, en aquest cicle de 3 grans premis que s'han renovat, però això sí, de manera bianual.
1: I això és una mala notícia per Catalunya.
12: Jo crec que és una molt bona notícia.
1: Jo crec que és una molt bona notícia. Perquè sigui sostenible.
12: Jo personalment no estic a favor de la renovació anual, tal i com estan les coses. I això, que ho digui jo, pot sonar una mica estrany, no? Per mi, en el context actual de la Fórmula 1 a nivell mundial, on cada vegada hi ha més països que volen acollir un gran premi, i són països que tenen pressupostos molt més elevats que el nostre, tenir la Fórmula 1 assegurada, encara que sigui bianualment, és un gran què. I, a més, per mi és millor que fer-la anualment. M'explicaré.
1: Per què?
12: Si fem la Fórmula 1 cada any, mira, una vegada recordo que li vaig preguntar a Artur Mas quan era president de la Generalitat, li vaig dir, escolti, i això de la Fórmula 1 no la podríem fer un cop cada mes? Perquè, clar, jo no sóc dubtós, que a mi m'agradi això i que estigui molt content de tenir Fórmula 1, no cada any, no, cada setmana, si pogués ser. Però el president em va dir, escolti, ja l'entenc, ja, diu, però i això qui ho paga? Aquesta és la mare dels ous, i això qui ho paga? Si fem un gran premi de manera bianual i no anual, això suposarà una tensió de tresoreria menor de la que suposaria fer-ho cada any. A més, això d'alguna manera també fa que els aficionats es prenguin la celebració del gran premi amb més ganes, amb més entusiasme, tot i que aquest no és dubtós. Aquest cap de setmana es penjarà el rètol de no hi ha entrades al circuit de Barcelona-Catalunya perquè està pràcticament exaurides totes les localitats, i això que han afegit dues tribunes supletòries a les que ja hi ha habitualment al circuit de Barcelona-Catalunya en ocasió d'aquesta cursa. I a més, els organitzadors tindran així més temps per buscar més patrocinadors diferents, no anar a trucar sempre a les mateixes portes, sinó anar canviant, i d'alguna manera això distensionarà la situació per tothom, fins i tot pels que no els agrada la Fórmula 1 i que cada any, quan arriba aquesta data, acaben amb el pap ple de la turra que els que sí que ens agrada donem a través dels mitjans de comunicació amb la Fórmula 1.
1: Arnau, bon dia, et deixo saludar.
13: Què tal, Guillem? Hola, Merlos. Hola. No, estava escoltant-lo i estic d'acord, no?, amb que la qüestió econòmica, no?, bueno, que destacionarà una miqueta el circuit, però vaja, jo ho veig una mica més amb una mica de llàstima, no?, perquè a més, si no m'equivoco, Josep Lluís, no sé si s'ha confirmat oficialment o no, o ara ho dic de memòria, però el circuit amb el que alterna Montmeló serà el de Bèlgica, el d'Espa, que és un altre històric. I que és una...
12: No està confirmat oficialment. Però sí, Arnau, serà exactament així com dius. No solament Spa, sinó és probable que en aquesta roda d'alternança també hi entri el circuit d'Imola, que, com sabeu, també estava en discussió la continuïtat de la Fórmula 1 a Imola. A mi això em sap greu, evidentment, perquè Spa i Imola, sobretot Spa, són dues grans catedrals de l'automobilisme mundial.
1: Spa és aquell que de seguida que surten els cotxes hi ha una pujada i una corba a la dreta.
12: Sí, correcte, l'Eau Rouge. Sí. Aquest circuit, aquesta pujada que tu dius, es diu l'Eau Rouge, o també el Radillon. L'Eau Rouge és el revolt que hi ha al començament d'aquesta pujada, i el cim, on el circuit corona a capdamunt, és això, el Radillon, que és aquest punt tan espectacular. Abans ho era més, però actualment déu-n'hi-do.
1: Josep Lluís, no me'n puc estar de preguntar-te si el Gran Premi de Madrid ha creat interferències, o ha condicionat, no, o ha afectat d'alguna manera aquest canvi de contracte amb Catalunya?
12: No. Jo crec que, aviam, a Madrid tenen més calés que nosaltres, això és així de clar, tenen més suport institucional a nivell de l'Estat del que mai ha tingut el Gran Premi de Barcelona-Catalunya, i per tant ells tenen les eines que calen per organitzar un gran premi. Això sí, els falta un circuit permanent, i ells aposten per portar la Fórmula 1 a la ciutat, ho venen així. No és ben bé la ciutat el lloc on es disputarà el gran premi, sinó que és més aviat als afores.
1: IFEMA,
12: és
1: com no? Si diguéssim, IFEMA, a prop d'IFEMA.
12: Perdona?
1: IFEMA, a prop d'IFEMA, era?
12: Exacte. És als voltants del recinte firal d'IFEMA, entre el recinte firal d'IFEMA i Valdebebas, que és allà on el Real Madrid té, com sabeu, la seva ciutat esportiva, i on fan els entrenaments dels diferents equips del club de la capital. Aleshores, ells porten la Fórmula 1 allà seguint una mica aquesta tendència generalitzada dels últims temps d'acostar la Fórmula 1 a les ciutats. Insisteixo que això no és exactament la ciutat. És com si aquí a Barcelona diguéssim que fem la Fórmula 1 al cor de la ciutat i que el féssim al polígon Pedrosa a l'Hospitalet o al Prat, per dir-ho d'alguna manera, no? Sí que és veritat que té alguns actius interessants, com per exemple que tu puguis anar a veure un gran premi amb el metro, perquè hi ha un parell de baixadors, un parell d'estacions que coincideixen amb el traçat del circuit a la zona d'IFEMA a Valdebebas, però no és exactament el mateix. La Fórmula 1 moderna té tendència cap als circuits urbans, cosa que jo no hi estic gens d'acord, perquè em sembla un contrasentit absolut amb la seguretat, que és imprescindible a l'hora d'organitzar qualsevol esdeveniment del
1: circuits,
12: món del motor.
1: Els circuits urbans no t'agraden.
12: No m'agraden. A mi no m'agraden. Jo crec
1: Mónaco i prou.
12: No, no, Mònaco tampoc m'agrada. No, a mi Mònaco no m'ha agradat mai. Vull dir, aviam, jo Mònaco ho respecto molt perquè és una cursa històrica, perquè té el prestigi que té, perquè té un ambient molt especial. Ho respecto moltíssim, però objectivament, Mònaco, per treballar-hi és un desastre. O sigui, quan vas allà a treballar, és horrible. És el pitjor gran premi de l'any per treballar. Tot està prohibit, tot és complicadíssim. Et fots un fart de caminar, de pujar i baixar escales, de creuar ponts, d'aparcar la quinta forca, de que et tractin com si fossin els Dalais als Estats Units. A mi no m'agrada, ho sento molt, a mi no m'agrada aquest gran premi. I després, esportiva és una cursa que en el seu moment tenia gràcia, però que actualment amb uns cotxes que són molt més grans, molt més amples que els que hi corrien en el passat, avançar és pràcticament impossible. I això ho vam veure diumenge passat precisament amb una nova edició d'aquesta cursa, que no ens va sorprendre per la manca d'avançaments com passa darrerament. Per tant, a mi Mònaco, escolta, jo respecto la tradició, m'agraden molt les tradicions en el camp de la Fórmula 1, m'agraden els circuits legendaris, però personalment Mònaco no m'agrada. M'agrada Monza, m'agrada molt Spa, m'encanta Suzuka, però Mònaco a mi no m'agrada. I sé que sona estranyíssim, això, però és el que hi ha.
13: Clar, és que parles de Mònaco, però és que ara s'han afegit al calendari, hi ha Miami, hi ha Aràbia, hi ha
1: Bakú, són urbans,
13: són tots urbans, Madrid, sí. Madrid ho serà. Merlos, parlàvem ara del Gran Premi de Catalunya, que serà intermitent, el de Madrid té un contracte pels propers 10 anys i que a més sí. Agafa la nomenclatura no de Gran Premi d'Espanya, el Gran Premi d'Espanya serà Madrid. Hi ha un precedent que es va voler fer aquí a Espanya, no?, del doble Gran Premi d'Espanya, que va ser a València, que es deia el Gran Premi d'Europa. Escolta, no pot recordar una mica tot això el que ja es va viure en València? O el de Madrid és un projecte totalment diferent a com es va gestionar en aquell moment?
12: A veure, València va ser una constant improvisació fins al dia abans de la cursa. Madrid també serà una improvisació, perquè, de fet, no hi ha cap circuit al món, cap, inclòs el circuit de Barcelona-Catalunya, que fins la tarda abans o al matí mateix de la cursa no estiguin acabant alguna obra o alguna remodelació o concretant detalls fins a l'últim moment. Perquè l'organització d'un gran premi és una cosa molt complexa. Quan, a més, un gran premi ho fas en un circuit no permanent, com era el cas de València i com serà el cas de Madrid, la cosa encara es complica més. Però penso que a Madrid han treballat amb més previsió que a València. De fet, jo ja he tingut l'oportunitat de veure les obres del que serà el circuit en un parell d'ocasions i he de dir que ho estan fent bé. Queden els detalls finals, que són els importants i que són els que, en definitiva, marquen l'estàndard de seguretat d'una pista o una altra. Però, de moment, Madrid no està fent les coses malament, les coses com siguin. Si té a veure o no té a veure amb la continuïtat de Barcelona? Jo penso que no. Aquí, durant un determinat temps...
1: No són vasos comunicants.
12: És que tampoc ho veig així. Jo crec que són dues coses. Per mi, el Gran Premi de Madrid té el mateix nivell de competència amb el de Barcelona que el d'Abu Dhabi, per dir-ho d'alguna manera. Van per dues vies diferents. El que passa que amb el victimisme habitual dels catalans i utilitzant l'eslògan del Madrid en roba, ens ha anat molt bé tirar-li merda al Gran Premi de Madrid per amagar les nostres deficiències. Durant uns quants anys, a Barcelona, les coses no s'han fet bé amb la matèria de Fórmula 1. Sobretot perquè una cosa és no fer el Gran Premi a la ciutat i fer-lo en un circuit permanent, com és el cas de Montmeló, i l'altra és que la ciutat s'hi posi de cul, que és el que ha passat durant molts anys en què Barcelona no ha vist amb bons ulls una història que, atenció, té una activitat increïble. L'any 2024, el Gran Premi de Fórmula 1 va generar un impacte econòmic de 318 milions d'euros, és a dir, 175 milions d'euros del producte interior brut, i un total de 2.500 llocs de treball equivalents a temps complet anual. Per tant, això és molt més que un element promocional de la ciutat de Barcelona. És un dinamitzador de l'activitat econòmica del país. Evidentment, té aquest factor de projecció internacional del nom de Barcelona, al qual ara s'hi ha sumat fins i tot el Papa. Però un gran premi de Fórmula 1 es pot mirar des de molts angles diferents i sempre podem ser crítics i sempre ens hi podem posar de cul. Hi ha molts arguments que qui vulgui posar-s'hi en contra pot blandir en aquest cas. Però també n'hi ha molts a favor. I el que no es pot fer és plantejar una pèrdua o un dubte que hi ha hagut al voltant de la continuïtat de Barcelona argumentant la competència de Madrid. Madrid ha fet el seu camí en paral·lel, ja veurem quants d'aquests 10 anys poden arribar a complir el contracte. Jo crec que no arribaran als 10 anys, perquè hi ha molts factors que ho posen una mica en discussió, però Madrid ha fet el seu camí i Barcelona ha de fer el seu independentment del que facin a Madrid.
1: Perquè quantes persones, quants aficionats al motor, a la Fórmula 1, vindran? No sé si teniu les dades una mica aproximadament. Jo sempre m'he preguntat del total de gent que hi ha a la Pelús, a les graderies, quin percentatge correspon a gent d'aquí de Barcelona o d'Espanya i altres que venen de l'estranger, que venen de molt lluny.
12: Durant molt de temps hi ha hagut un predomini de visitant estranger. Hi ha hagut un predomini. Pensa que el circuit de Barcelona-Catalunya queda relativament a prop de la frontera amb França i de la mateixa manera que durant molts anys, des del 75 fins al 91, els aficionats a la Fórmula 1 viatjàvem a altres circuits arreu d'Europa, doncs ara actualment venen molts aficionats de fora a Montmeló per veure el Gran Premi ara de Barcelona-Catalunya abans de Espanya. Hi ha un percentatge molt elevat. No et sabria dir quin és el percentatge, però sí que és veritat que els dos últims anys hi ha hagut un major protagonisme del seguidor local. Hi ha hagut, evidentment, a l'època de l'Alonso-mania, quan Fernando Alonso va guanyar els seus dos títols de campió del món, hi havia una gran assistència de seguidors del pilot asturià, majoritàriament espanyols. Després això es va perdre, perquè aquest és un país d'esportistes i no d'esports. L'afició té tendència al resultadisme, i quan els resultats no acompanyen, doncs, evidentment, l'esport perd intensitat en quant a interès informatiu. Ara bé, us posaré un exemple. El circuit de Barcelona-Catalunya enguany torna a tenir una tribuna dedicada a Carlos Sainz, té una tribuna dedicada a Fernando Alonso i té una tribuna dedicada als entusiastes de Ferrari. Jo us he de dir que les tribunes de Sainz i Alonso es van esgotar en només sortir a la venda. Una mica fenomen allò Bad Bunny. Treus les entrades i automàticament s'exhaureixen. Això vol dir que hi ha un gran interès encara per part del seguidor local, tot i que ni Carlos Sainz ni Fernando Alonso estiguin vivint el seu millor resultat esportiu, el seu millor moment esportiu al llarg de la seva trajectòria, com evidencien els resultats.
13: Això t'anava a preguntar, Merlos, de cara al cap de setmana ja centrant-nos a la pista, en algun input positiu, jo crec que no massa, per Alonso i Sainz per aquest cap de setmana?
12: Cap, no es menjaran ni els mocs, perquè els dos cotxes són dues castanyes. L'Aston Martin patirà moltíssim, moltíssim, moltíssim, i el Williams també patirà. Els dos tenen un hàndicap en comú, que és un excés de pes. Són dos cotxes que estan més enllà del pes que és fora desitjable. No és fàcil alleugerir el pes d'un cotxe que té tants dispositius complicadíssims com és aquest, com és on els Fórmula 1 actuals, sobretot per la hibridació del seu motor, la combinació de les parts de motor termodinàmiques amb les parts elèctriques. Tot això ocupa espai, les bateries són pesants i, per tant, els Fórmula 1 són massa pesants en l'actualitat i, en especial, aquests dos cotxes, tant el Williams de Sainz com l'Aston Martin de Fernando Alonso, ho són.
1: A més, t'he d'acomiadar i ens queden 30 segons i només et vull preguntar pel problema, sí, no?, que és anar al circuit amb vehicle privat, que és molt problemàtic, 30 segons només.
12: Sí,
1: només
12: la veritat és que el Servei Català del Trànsit i el mateix circuit han preparat diversos dispositius de transport públic i actualment més del 50% de la gent que assisteix a Montmeló ho fa amb transport públic, amb aquestes diferents alternatives que podeu consultar a la web del circuit www.circuitcat.cat.
1: Josep Lluís Merlos, que gaudeixis molt d'aquest gran premi i moltíssimes gràcies per aquest
12: avançat
1: que ens has fet aquest matí. Una abraçada
12: i adéu-siau.
1: Arnau, gràcies a tu també, que el gaudeixis també aquest gran
13: premi.
1: I arrenca la setena campanya Cap Llar Sense Aliments, impulsada per la Fundació La Caixa i CaixaBank. Cristina García.
7: Així és, la Federació Espanyola de Bancos d'Alimentos, FESBAL, juntament amb la Fundació La Caixa i CaixaBank, fan una crida a la participació en aquesta iniciativa que ha arrencat aquest dimarts amb la missió de garantir una alimentació digna a les famílies que més ho necessiten. Des de 2020, la campanya ha recaptat més de 13 milions d'euros al conjunt del país i més de 12.000 tones d'aliments bàsics. Les persones interessades poden fer donacions a través del portal www.capllarsensealiments.org, també aportacions per Bizum al número 38014, i els donants que no siguin clients de l'entitat també hi poden col·laborar a través de la plataforma de la banca digital de l'entitat i del portal www.caixabank.es.
14: Amb el suport de Fundació La Caixa.
15: Aquí Catalunya. Amb Guillem Favo.

0: Litus, què tal? Com estàs? Bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Escolta, que avui vens amb un clàssic.
1: Superclàssic. Jo crec que és de les cançons que més he cantat a la meva vida.
0: Doncs va.
1: Segur que l'he cantat més que els Creedence Clearwater Revival, que i després entendreu per què.
0: Ens instrueix l'Arnau Montserrat.
2: Proud Mary dels Creedence Clearwater Revival va publicar-se l'any 1969. Narra la història d'una persona que abandona una feina a la ciutat i troba una vida més lliure i senzilla navegant per un riu a bord d'un vaixell anomenat Proud Mary. Segons John Fogerty, l'inici de la cançó, amb els seus acords repetitius, estava influït per la manera contundent com comença la famosa cinquena sinfonia de Beethoven. Ara que per cançons inspirades, no inspirades, plagiades o no plagiades, ja us explica el Litus perquè té tela. Però què passava l'any 1969? Doncs l'home va trepitjar la lluna. Un petit pas per un home, però un gran pas per la humanitat. Va caure el meteorit d'Allende a Mèxic. Conté fragments de roca que es van formar abans que la mateixa Terra, fa aproximadament 4.568 milions d'anys. Es va realitzar la primera comunicació a través de la xarxa ARPANET, la precursora d'internet. Va néixer Barrio Sésamo.
3: ¿Dentro? Esto es estupendo, Blas. Ahora nos estamos divirtiendo los dos.
4: Me alegro de que tú te diviertas, Epi.
2: Yoko Ono i John Lennon es van casar a Gibraltar. Franco va designar oficialment Joan Carles I com el seu successor a títol de rei. Es va inaugurar l'autopista Montgat-Mataró, actual C32, que va passar a la història com la primera autopista de peatge d'Espanya. I Ángel Nieto va aconseguir el primer dels 13 mundials que va guanyar. I vosaltres quin nom li posaríeu a un vaixell?
0: Tant de bo tingués aquest dilema, pensar el nom d'un vaixell que pogués pagar de la meva butxaca.
1: Jo és que en tinc diversos, llavors li he posat llavors, diversos noms.
0: Has pogut triar. Bribon no, eh? La nau que ens mencionava Joan Carles I, Bribon no.
1: Proud Mary és xulo, per això. Proud Mary
0: sí,
1: és maco.
0: Sí, sí, sí, sí que ho és. 1969, la de coses que van passar. Escolta, que és una cançó que tu toques des de fa molts anys.
1: Sí, l'he feta... És de les primeres que em vaig aprendre i l'he fet a concerts, a bodes, bautizos, comuniones, a tot arreu. Perquè també és d'aquestes cançons que és molt fàcil engrescar el públic a cantar, no?
0: Si la fa és que funciona.
1: Rolling. I llavors és d'aquestes cançons que sempre funcionen i que ajuda a connectar amb el públic.
0: I és una cançó que sempre l'has tingut en el teu repertori?
1: Sí, és que jo crec que està des de que vaig començar a tocar la guitarra. Sí, sí, sí. I deia que segurament l'he fet més que els Creedence Clearwater Revival perquè va haver-hi un problema amb el John Fogerty, que és el compositor de la cançó, que de jovenet va firmar uns papers que no havia d'haver firmat amb la discogràfica de qüestions de drets d'autor, i això li ha portat molts problemes perquè de cop i volta, quan es va acabar Creedence i ell va començar la seva carrera en solitari, no podia cantar els seus hits, o sigui, no només Proud Mary, sinó que li van robar la discogràfica tots els hits de Creedence Clearwater Revival.
0: Sí, que el Have You Ever Seen the Rain tampoc la podia fer.
1: I anava a fer concerts en solitari i no podia fer les cançons conegudes. I no ha tingut els drets en 50 anys.
0: Suposo que era de domini públic, si no els seus fans pensarien sí que és snob el John Fogerty, per què no fas els clàssics? No, no et dic que comencis el concert o l'acabis amb un dels teus hits, però home, en algun moment potser podries fer-les.
1: Sí, això ho ha sabut tothom, de fet molts amics seus l'han animat, entre ells el Bruce Springsteen, perquè va caure en un pou. O sigui, de cop i volta va començar a beure a tope, alcohòlic, va descuidar la família, es va quedar sense família. Clar, és que és terrible.
0: I ho va poder conduir.
1: Després de 50 anys, o sigui, fa relativament poc, per fi ha recuperat els drets d'aquesta cançó.
5: I una pregunta, dius que la toques bastant sovint, és perquè és fàcil? És d'acords fàcils d'aprendre?
1: Sí, és bastant fàcil. Té com un riff, el riff és aquest motius musicals que normalment comencen una cançó, i aquest tan tan tan tan tan, tan. Això seria una mica més complicat, hi ha més acords, no? Però a partir d'aquí es queda...
5: Ja està.
1: A partir d'aquí es queda en un sol acord, i després va a dos més, però es queda tota l'estona en un. Llavors és molt còmode, no? I vas com si anessis amb un vaixell.
0: Que aquesta és l'arrel country, no? Aquí ja és la base, el pilar és el country.
1: Sí, és que de fet ja la història que explica és molt, molt americana, és com una estampa, és com una polaroid, no?, d'aquest home que treballa a Memphis, aquí, decideix tenir una vida més tranquil·la, anar a treballar un vaixell.
0: A mi m'ha recordat una mica a The River, del Bruce Springsteen, sí. ara que la mencionaves.
1: Sí, té aquest punt d'arrels nord-americanes. No? De fet, sona folk, sona rock... també els Creedence tenen aquest punt, com sempre he pensat jo, molt llenyataire, no? Com de camisa de quadros
0: i
1: no? Però també la seva música em sona a llenyataire, de... Vinga! Sí, no, és que ja...
0: Et condueix això. Escolta, les cançons del John Fogerty, dels Creedence Clearwater Revival, que han estat molt versionades per un ampli espectre d'artistes.
1: Sí, home, hi ha una versió que tots recordem d'aquesta cançó, que és la de Tina Turner, no? Que de fet és...
0: Bueno, escolta, l'escoltem i ens expliques?

0: no li calen presentacions.
1: Sí, és una cançó molt, molt, molt, molt típica de les orquestes. Qualsevol orquestra que s'aprecie fa aquesta versió, i és un moment en el que les cantants es poden lluir molt i que dona molt, molt, molt bon rotllo.
0: I escolta, i de la situació aquesta personal del John Fogerty, ens pots explicar alguna cosa més? Ens deies que va caure en un bou, sí, d'alcohol, i ho atribueixes, entenc que ho atribueixes a aquesta pèrdua, aquest malentès d'aquests documents que no havia d'haver signat, eh?
1: Totalment. A més que hi ha una anècdota que encara és més bèstia, que és que la discogràfica que tenia aquests drets de les seves cançons el va denunciar per plagi. O sigui, per plagiar-se a si mateix. Que és com hi ha una cançó que va escriure el 85, ja en solitari, que es diu The Old Man Down the Road.
0: Yeah. És aquesta?
1: Que diuen que és un plagi d'una cançó seva, que es diu, que era dels Creedence, que era Run Through the Jungle.
0: Apugades així consecutives.
1: Les dues són seves. Jo crec que o bé se li va escapar, o bé és un... És a dir, quan un té un estil, doncs té un estil. Tinc un amic que em deia... Quan jo tenia neures de... Hòstia, això em sembla que ja ho he fet, no? O m'estic repetint. I un dia em va dir... repetir-se és tenir estil. I em va deixar molt tranquil. És a dir, pot ser un exercici d'estil o potser és un cop de taula, dir... com que no em deixeu cantar la de Creedence, em faig una altra que s'assembli i ara sí la puc cantar, no?
0: Que bo, quines històries.
1: Quina desesperació, no? Sí, és molt fort.
0: Tocar fons, no? També té un punt surrealista.
1: És que són molts anys, 50 anys, sense les teves cançons.
0: Mig segle sense poder cantar les cançons per les quals t'aclamen. Litus, abans de comentar alguna coseta més relacionada amb aquesta cançó, ens la cantes en directe. I així podem gaudir del Litus, que ens canta Proud Mary. Oh!

0: Genial, com sempre, Litus, quina meravella. Proud Mary, quina cançó creus que ha estat més versionada dels Creedence? Proud Mary o... Ja saps la pregunta, no? Te l'ha rumiat abans que l'acabés. O Have You Ever Seen the Rain?
1: Have You Ever Seen the Rain, jo crec que
0: potser més, eh?
1: Estarien aquestes dues. L'única, clar, la versió de la Tina Turner és tan potent. També hi ha una altra de l'Elvis Presley, de Proud Mary.
0: Del Proud Mary.
1: Però el Have You Ever Seen the Rain té alguna cosa, no? Té alguna especial. I que també ha... Jo recordo una versió pel dels 90, no me'n recordo. Però diguéssim que ha superat generacions, ha anat traspassant generacions.
0: Jo sé que l'ha versionat fa poc amb la seva filla, Tomeu Penya.
1: No fotis!
0: Sí, mira, te la recomano. Recomano que la visitis, revisitis aquesta cançó amb la veu d'en Tomeu Penya.
1: Cantada en mallorquí, suposo.
0: Cantada en mallorquí, sí, sí. Cantada en català, sí, amb la seva filla. I en algun concert sé que l'han tocat tots dos.
1: Que guai.
0: Mira, la recomanació bidireccional.
1: El Tomeu Penya té una versió del Prince.
0: És que ha versionat molt, el Tomeu Penya.
1: Però és molt fort la cançó que es diu The most beautiful girl in the world. I ell deia... Salota més aguerrida del món.
0: Increïble.
1: M'encanta.
0: Supera. Supereu, Yankees. Doncs, Litus, fantàstic. Una setmana vinent ens retrobem a la propera. Moltíssimes gràcies.
1: Gràcies.
0: Bon dia.
1: Gràcies.

Nosaltres tornem demà puntuals a les 16 amb la Marina Fernández al capdavant, programa especial des de les Drassanes. Ara us quedeu amb l'equip Barcelona, l'equip Girona, l'equip Lleida i l'equip Camp de Tarragona. Fins demà, bon dia.

0: Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu. La vida passa a les places, als parcs, a les platges.
1: I a l'Aquí Catalunya volem reflexionar sobre la gestió i construcció d'aquest espai públic metropolità que cada dia compartim milions de persones.
0: Aquí Catalunya amb Marina Fernández, des de l'antiga terminal de Drassanes de Barcelona, amb motiu de l'exposició Futur Immediat, transformar l'espai públic metropolità. Divendres 12 de juny a partir de les 7 del matí. Segueix-lo a les freqüències i plataformes digitals de SER Catalunya. Amb el suport de l'AMB, Àrea Metropolitana de Barcelona.
2: Aquí Barcelona, amb Jordi Cartanyà. SER Catalunya.
3: Bon dia, Barcelona. Bon dia, Jordi Pou.
4: Bon dia, senyor.
3: Bon dia, síndic de Greuges, David. Bon dia.
5: Molt bon dia.
3: Bon dia, Lola Armadàs, directora de Terrats en Cultura.
6: Bon dia.
3: Bon dia, Oleguer Montaner i Jordi Coromines, el grup Tili. Què tal, com esteu?
7: Bon dia. Bon dia.
3: Que demà estrenen el Terrats d'enguany i fa estona que em miren i aquest tio de 15 s'ha escapat. Bon dia, Papalló. Bon dia, Antoni Gaudí. Quina meravella. Bon dia i felicitats especialment a l'Igor Cortadellas, director creatiu i artístic d'un espectacle que, com el de la Fura dels Baus, ens ha retornat a la Barcelona de 1992. Ens ha situat Catalunya al mapa del saber fer en grans produccions. Un espectacle al qual se li pot aplicar perfectament la frase de Gaudí amb què es va cloure escrita amb drons al cel. Primer l'amor, després la tècnica. Vosaltres l'heu vist? Heu pogut veure imatges d'aquest espectacle?
5: Jo no puc veure encara, però el veuré.
3: Veuràs, David, que és emocionant, eh? És emocionant.
6: Sí, va ser preciós. Jo ho vaig poder veure per la televisió i, bueno, el que comentaves abans, no? Una realització tècnica espectacular. I preciós, preciós, senzill, però efectivista, no? Com has dit?
3: Molt efectista, molt efectista. La Sagrada Família il·luminant-se de dalt cap a baix, la creu tot, eh? I els drons amb en Gaudí mirant la seva pròpia obra, jo crec que és una manera de tancar un cercle que els catalans tenim molt obert amb ell, no? Aquest home pobre, me'l van atropellar, el van prendre per un pobre i allà es va estar, pues, més hores agonitzant que una altra cosa. Bueno, en fi...
4: Tres dies,
3: eh? És gros, eh?
7: Que
3: també.
7: Fort.
3: Sí, sí. Un senyor ara al juny amb abric d'hivern, doble per allí, devien pensar que era un rodamont i mira...
6: Sí, no? Allò que diuen que si aixequés el cap ara i veiés Barcelona, el que li deu a Gaudí, mare meva.
5: Sí. Però es veu que el seu enterrament va ser multitudinari, eh?
3: Sí?
5: Al cap del temps van reconèixer qui era i sí, va paralitzar Barcelona.
3: Ara si aixequés el cap diria, vaya, com dirien ells els joves, vaya liada, ho fotut aquí. Sí, i més a més jo crec que diria, me l'heu fet tota com volia. Me l'heu fet tota com volia aquesta església. Ara falta una mica. Bueno, clar, aquí tindrem, d'aquí un temps tindrem mogut amb els veïns també, no? Perquè tot el que és l'avinguda tal i com està prevista són quatre xamfràs.
5: Que s'han d'expropiar, sí, sí. I a veure com es negocia això.
3: Hosti, aquí l'Ajuntament se li gira feina.
5: Sí.
3: Em sembla que si continues sense indic de greixes et tocarà romangar-te aquí, eh?
5: Ho farem.
3: Per tocaria?
5: I tant, clar, si és expropiació de l'Ajuntament de Barcelona, igual hem de mediar.
3: Què et sembla, Jordi? Que tal, però se li giren 2 o 3 anys de feina?
4: Sí, sí, sí, sí.
3: Però ja n'estàs desguda a tornar-t'hi a presentar, perquè amb el que ve ara...
5: Jo tinc claríssim, a mi els 5 anys que he estat de síndic m'han passat volant i ho he gaudit molt.
3: És una meravella.
7: Com l'Antoni.
3: Sí. L'Antoni que ens mira des del cel. Bueno, va, avui el David Bon Dia ens visita i li donem pas a un dels temes de Tili, aquest grup que demà estrena aquesta nova edició de Terrats en Cultura. La temporada que ve la puc fer servir de base?
7: Absolutament.
3: Sí? Gràcies.
7: Tota teva.
3: Les escoles municipals de música de Barcelona estan al punt de mira de la Sindicatura de Greuges, tot i que el sistema d'admissió és legal. L'organisme considera que no garanteix prou l'equitat ni la igualtat d'oportunitats. Actualment, fins al 50% de les places...

0: Places es reserven pels alumnes amb germans al centre o fills de treballadors de les escoles, mentre que altres famílies tenen moltes menys opcions d'accedir a un servei públic amb una oferta molt limitada. Què proposa la sindicatura? Què proposa la sindicatura? Perquè jo anava a llegir i dic, vaya merda, spoiler, ja estic començant.
1: Sí, ja ho has dit tot. No, nosaltres...
0: Això ha sigut un retret.
1: Nosaltres el que proposem...
0: Em vaia plorar el bat.
1: És que la baramació... És ajustada a dret, la baramació, però és una baramació que no es correspon amb els altres ensenyaments. Aquí hi ha reserves. Hi ha només 5 escoles de música a Barcelona.
0: Només 5?
1: Només 5.
0: A Barcelona?
1: A Barcelona.
0: Com pot ser això?
1: Municipals, només 5.
0: Però trobo-vos un poc,
1: no? Llavors, d'aquestes 5 escoles, en 5 districtes, el que fas és reservar el 50% de les places per germans i germanes que ja estiguin inscrits, els nous que es vulguin inscriure, o per fills i filles de tutors o progenitors que siguin professors a l'escola. Per tant, a l'altre 50% és aquí vas. Ja estàs garantint que hi haurà algú que entrarà de forma directa. I és més, si hi ha accés de demanda, es farà un sorteig, però es faran dos sortejos. Un sorteig per fills, filles o germans de l'escola i un altre sorteig per la resta. Per tant, què fem? Nosaltres analitzem i veiem a l'escola pública obligatòria, ja sigui a l'escola bressol, a primària, secundària o batxillerat, els criteris són molt diferents. Són criteris de proximitat, són criteris de tenir familiars en el centre, són criteris també de renda, són criteris de discapacitat, també hi ha places reservades per famílies monomarentals, per famílies nombroses. Clar, el que veiem és que a l'escola de música de Barcelona, que primer escassetat, només 5, poca gent vulga d'entrar, però hi haurà gent molt privilegiada que el 50% de les places seran per ells.
0: Per què són per ells ja directament? Per proximitat? Per criteris de proximitat?
1: No, són per criteris perquè així ho estableix la normativa. La normativa de l'Institut Municipal d'Educació de Barcelona estableix aquesta normativa que diferencia les escoles de música del resta d'escoles, i per tant el que veurem és que 50... No, proximitat no, és que no es té ni en compte el criteri de proximitat, sinó el primer criteri és si jo tinc un germà o germana a l'escola, entraré directament. I el segon criteri és també tinc una reserva si el meu pare... tutor, mare, és professor de l'escola. Per tant, ja tenim que de les poques places que hi ha, el 50% reservat per aquests dos col·lectius, que són dos col·lectius que hem privilegiat sobre la resta. I a l'altre 50%, un 25% també serà per aquests col·lectius, i el que quedarà és l'altre 25% per altres tipus de nens i nenes que vulguin entrar a l'escola.
0: Com que aquest altre 25% també continua quedant reservat? És a dir, de la meitat hi ha un 25%, de l'altra meitat ja és per la primera meitat, clar, que ho té tot reservat.
1: Si el 50% entrarà directe. Si hi ha accés de demanda, per tant, i queden places lliures, el que farem és dos sortejos. Un primer sorteig entre aquells... nens, nenes que tinguin germans a l'escola i no hagin pogut entrar, o nens, nenes que siguin fills de professors de l'escola, i a l'altre 25% pels altres que no hagin pogut entrar. Clar, això no creiem que sigui. És conforme a llei, és aplicable, però si fem una comparativa, nosaltres clar, hem fet la comparativa, què ens està passant a les escoles bressol, que és criteris de proximitat, què s'està passant a primària, secundària o batxillerat, criteris de proximitat, criteris famílies, criteris de renda, que són molt importants, tenir germans i germanes també, però no és un criteri prioritari. Què li diem nosaltres a l'Ajuntament de Barcelona? Escolta, aquí para tot igual, perquè aquí estàs creant una desigualtat, estàs privilegiant a uns nens i nenes sobre els altres, i no estàs fomentant aquesta inclusió a les escoles de música. El primer criteri també absolut és que, i tu t'has sorprès, com pot ser que només tinguin 5 escoles de música...
0: T'he al·lucinat, home, Barcelona és gran!
1: 5 escoles de música municipals a Barcelona. Per tant, el que hauríem de dir és ampliar les escoles de música, però també ampliar els criteris per poder entrar-hi.
0: No, m'ha al·lucinat bastant, doncs, aquest 50%, més el 25%. Si això fos un cinema, no hi hauríem pràcticament butaques pels qui vulguin entrar al cinema per primer cop.
1: Clar, ens trobem això, que si volem potenciar l'educació musical als nens de 4 a 7 anys, que per qui està destinat, el que estem fent és potenciar l'educació musical, però per uns col·lectius concrets, no per la resta, i per tant aquí veiem que estem fomentant la desigualtat.
0: Va, a partir d'aquí, això és una llei que hi ha? O sigui, s'ha de canviar la llei o directament l'Ajuntament, com se sol dir, que miri una altra banda i faci servir un altre criteri? Com ho hem d'estructurar? És a dir, com ho hem d'estructurar, això?
1: Nosaltres creiem que s'hauria de modificar la normativa, però mentre no es modifica la normativa, criteris d'equitat, és a dir, no apliqueu aquesta baremació, perquè aquesta baremació, que li va molt bé a determinades famílies, no és justa. I, per tant, mentre no canvieu, modifiqueu la legislació, aneu a criteris d'equitat i equipareu a tots els nens i nenes de la ciutat de Barcelona perquè tinguin les mateixes possibilitats d'iniciar-se en temes musicals, perquè, si no, el que veiem és que hi haurà gent que voldrà, nens i nens que voldrien, però que no entraran.
0: El que resulta curiós és que la música acostuma a presentar-se com una eina de cohesió social i d'igualtat. És una paradoxa, no?, que l'accés a aquestes escoles es generin des de la desigualtat.
1: Clar, i el que hem de fer bàsicament és això de... Nosaltres fem una recomanació, com hem dit moltes vegades, són recomanacions no vinculants, però la majoria les acaba acceptant l'Ajuntament de Barcelona. Per tant, de cara ja al curs vinent, que accepti aquesta recomanació i que canviï la normativa perquè tothom pugui estar en igualtat d'oportunitats i entrar a una escola de música municipal.
0: Per tant, si s'hagués de reformular el model, seria aquest? Refer la normativa, fer-la des de zero?
1: Seria fer el model que s'està fent per la resta d'ensenyaments obligatoris. El mateix model que hi ha...
0: Copiar-pegar.
1: Clar, és a dir, aquí això és una disfuncionalitat, perquè el model que tenim per les escoles bressol, primària, secundària i batxillerat, és un model que funciona, és un model que el que fa és equiparar, és un model que no s'agrega, doncs el que hem de fer, aquest model, aplicar-ho també a les escoles de música.
0: I aquesta normativa és recent, és antiga, s'ha quedat desfasada?
1: No, aquesta normativa...
0: És un bolet?
1: Ha estat sempre present. Per què? Perquè privilegia a determinades famílies. I, per tant, el que sí que li diem a l'Institut Municipal d'Educació de Barcelona, que faci els esforços per canviar aquesta normativa. Aquesta també és la funció de la nostra institució. Som una sindicatura que, anant per criteris d'equitat, el que diem... La llei està bé, la normativa està bé. Per què? Perquè s'ha elaborat a l'Ajuntament de Barcelona, però aquesta normativa aplicada de forma estricta genera una desigualtat brutal. Per tant, anem per criteris d'equitat, i és aquest avantatge que tenim nosaltres. Al ser recomanacions no vinculants, ens podem apartar de la normativa vigent i li diem a l'Ajuntament que s'aparti de la normativa vigent. I mentre no canviï aquesta normativa, que pel curs següent el que faci és tenir en compte la baremació que es fa en totes les escoles obligatòries, en tots els ensenyaments obligatoris a la ciutat de Barcelona.
0: L'Ajuntament en aquesta qüestió està apagado i fora de cobertura o ja us ha contestat?
1: No ens ha contestat encara, això és molt recent, és una relació molt recent. Nosaltres creiem que ens farà cas. Ens farà cas. Igual és alguna cosa que, per moltes coses que passen a Barcelona, primer, les escoles de música no ho denunciaran perquè ja els hi va bé. El resta de famílies, com veuen que és ajustat a dret, tampoc ho denuncien, però aquí hem de veure la importància de fer una queixa a la sindicatura, perquè sí que ens hem preocupat d'aquest tema, perquè no ho desconeixíem.
0: Com us va arribar?
1: Una queixa d'una família, una mare monoparental, que el que deia és, escolta, no tinc oportunitats d'entrar, no tinc oportunitats d'inscriure la meva filla en aquesta escola de música, en cap de Barcelona, perquè dels criteris de que jo podria optar com a mare monoparental en temes de renta i així, no es tenen en compte i no reuneixo cap dels dos criteris que es privilegien.
0: I més escoles de música, saps si està programat que se'n facin més?
1: A més, si tenen... com sabia que m'ho preguntaries i mirat abans d'entrar, no, són les 5, que hi ha 5 districtes a Barcelona. No, l'ideal seria això, crear més escoles de música municipals. Privades hi ha,
2: però
1: municipals. Escolta, potenciem les escoles de música municipals i potenciem també això que dèiem, l'educació musical des de la infància, perquè si no ens trobarem amb això, ens trobarem que només hi haurà un sector dels nostres nens i nenes de la ciutat de Barcelona que des de la infantesa tindran aquesta educació municipal, educació musical pagant amb fons públics.
0: 11 i 13 minuts, ens enfilem als terrats i parlarem amb tota la gent que hem saludat, però també el síndic de Greuges, si té alguna cosa a dir de cara al dia 19. Ja ho veureu.
3: L'actualitat de Barcelona, aquí. Amb Jordi Cartanyà.

0: I aquesta també, me la deixareu posar la temporada que ve?
1: Sí.
0: Ara que no s'ocupi ningú que ens escolti. Ho fotem. Blind Detective de Tilly, Terrats en Cultura torna aquest estiu convertint Terrats de Barcelona i l'àrea metropolitana en escenaris únics per la música, el teatre, la dansa i el circ. L'edició 2026 continua apostant per la cultura de proximitat, els aforaments reduïts i la descoberta d'espais que habitualment no formen part dels circuits culturals. Demà divendres 12 de juny el projecte arrenca amb l'actuació dels que estem escoltant, Tilly. És un duet que reivindica el retorn al big beat i l'electrònica més física i cinematogràfica. Ens acompanya la Lola Armadàs, directora de Terrats en Cultura, i els membres de Tilis, que els tornem a saludar. Senyors, què tal? Benvinguts.
2: Bones.
0: Lola, què tal? Escolta'm, enguany, enguany Terrats en Cultura fa anys ja que transforma aquests espais quotidians en escenaris. Com ha evolucionat el projecte des d'aquelles primeres edicions fins al terrat que veurem enguany, carai?
3: Com ha evolucionat? Bueno, clar, enguany fem la 14a edició.
0: Oh, ja està, aquí punt 15, eh?
3: Sí, sí, sí, que ja portem uns anys i ha evolucionat, bueno, ens hem consolidat com a projecte, han passat moltes coses, a nivell del món cultural ja tenim, no?, tenim una posició, estem reconeguts, però també el que hem aconseguit durant aquests 14 anys també, que és una fita, ha sigut posar-nos a nivell europeu, col·locar-nos a nivell europeu. Europa Creativa ens va donar un ajut en fons europeu,
0: sí,
3: per desenvolupar projecte Terrats durant 4 anys, que va ser del 2020 al 2024. Ho hem acabat, hem fet intercanvi d'artistes, que han vingut artistes europeus aquí, n'hem portat nosaltres cap allà, no? També hem portat, doncs, per exemple, l'Ariadna Peya, que és una de les artistes que hem tingut als Terrats, va estar a Amsterdam fent residència i va actuar allà. I després d'aquests 4 anys amb l'ajut europeu, sí, el que ha quedat és que seguim existint com a xarxa. Som European Creative Rooftop Network, que som una xarxa de 14 ciutats, que fem coses als Terrats. Dic coses perquè cadascú des del seu lloc fa... Doncs hi ha qui porta més el tema de Terrats Verds, nosaltres portem el tema de les arts escèniques als Terrats. I bueno, precisament ara, a finals de mes de juny, me'n vaig a Hamburg, que al Festival de Terrats d'Hamburg, i bueno, fem una trobada de la xarxa.
0: La idea va ser, veient-ho a Europa, o algú aquí amb una rebella Sant Joan que van dir, bueno, escolta, això ja ho podríem fer cada any, i abans, i durant, i després, i allarguem la festa pels Terrats, de les cases d'algú.
3: Mira, et diré que els he comentat a ells que és el primer cop que programem un espectacle així, perquè nosaltres a nivell musical sí que tendim a fer coses petitones, acústiques, bueno, perquè també volem cuidar molt el tema de la convivència, perquè igual que el Terrat és un espai, no?, de trobada, de comunitat, també a vegades s'ha de vigilar amb els veïns, no?, que no pugui ser un espai de desconvivència, no? Llavors sempre busquem cosetes que siguin poc invasives. I aquí venim amb
0: respecteu el descans dels veïns.
3: Sí. Hem aconseguit trobar un espai prou alt i apartat per poder fer una cosa així. És el primer Terrat, per tant l'inaugural, i ens venia de gust...
0: És 8 del vespre?
3: 8 del vespre, sí.
0: En quina acabarà, ho dic, pels que viuen a l'edifici?
3: No, no viu ningú, és un edifici que no hi viu gent.
0: No digueu on és, no doneu idees, tu.
3: Per això també et deia que busquem
0: molt... Clar, està ben trobat.
3: No tot val a qualsevol lloc, no? És una mica la nostra feina d'alquimista, no? Entre espai i proposta, que això, qualsevol cosa, no et val a qualsevol lloc. A ells no els podrien programar en un terrat enfonsat d'aquests de mig del Raval.
0: No. Bueno, igual sí, comença a pujar la gent, saps?
3: Sí, igual sí.
2: Si els convidem a tots els que passen per sota.
0: Oi tant, l'Olaguer Montaner, el Jordi Coromines, bon dia de nou.
2: Bon dia.
0: Demà ja heu estat en aquest terrat? Ja heu anat
2: No, encara.
0: L'escena del crim encara no l'heu anat a inspeccionar,
2: encara,
0: doncs?
2: No, serà la primera vegada demà que hi som. Presentem un EP que vam llançar fa un parell de mesos i en tenim moltes ganes.
0: Escolta, aquest estil musical, per la gent que no hi entrem massa tirant a gens, expliqueu-nos, jo no tinc ni idea, explica'm què és, d'on ve, en què consisteix.
2: El big beat, al final, és un gènere que a mitjans dels 90, principis dels 2000, va acaparar una miqueta el món sencer a través de les bandes sonores, per exemple, de Matrix. Va ser molt, molt famós en pel·lis d'acció, no? És com una miqueta aquest breakbeat així trencat, música d'espies, no? L'Oleguer sempre diu música de atracos, no?
0: Sí, és una miqueta.
2: Això.
0: Spy Game, la banda sonora de Spy Game, va molt per aquí.
2: Però Bel Air Heads, exacte. Tot el que seria els Chemical Brothers, The Prodigy, Fatboy Slim, no? I en aquesta línia nosaltres ens sentim molt còmodes perquè és un gènere que es fa a través del sampleig, d'agafar mostres d'altres cançons de soul, de disco, dels 70s, no? Una mica de rock, una mica d'aquí, una mica d'allà. I tu mateix, amb aquests samples, fas música nova a través d'això, no? Llavors, a nosaltres, com que ens agrada música molt variada, que veu de molts llocs diferents, és un gènere que ens ajuda a... És un paraigües per tota la nostra composició creativa.

0: sou altres cantants o és un sampler? Jo pregunto.
1: No, els cantants sempre són col·laboracions. Nosaltres fem tot el que és la instrumental, tota la producció, i després seleccionem qui considerem que pot quedar bé.
0: I el David Bondia i jo seríem bons candidats? O...
1: Ah, jo crec que sí.
0: Si va una mica d'autotune, ho aclarim. El Jordi Pou, mira, amb la veu que té. Té veu de Barry White, el Jordi Pou.
2: Sí. I la panxa també.
0: No, me la panxa, això ho has dit. Escolta, això ho has dit. I ahir. Escolta, demà com serà el concert? Què parleu, de concerts, de sessions?
1: No, diríem concerts.
0: S'ho estàveu pensant, eh? Però un moment us ho heu pensat.
1: Al final el nostre directe té una part molt audiovisual, també. Nosaltres, sempre que toquem, és amb 12 teles analògiques que fan tot un live show en directe a l'hora que nosaltres anem tocant. Llavors també és com un... Al final és un directe audiovisual, i llavors per això a vegades costa com col·locar-ho una miqueta. Concert, show, espectacle...
0: 12 teles analògiques. Ens hem d'imaginar les televisions de fa uns quants...
3: De tub.
4: Exacte.
0: Cony, i si s'espatllen?
3: Bueno, ha passat en algun... Sí,
0: no, t'ho dic per trobar peces, segurament, com sí. Deien a les ràdios antigues i deuen haver malalts de teles.
1: Tenim un parell de tallers molt ben ubicats i sempre... que passa alguna cosa, que passa sovint, però bueno, és el risc de la proposta, no, també, però sempre que passen coses, llavors tenim aquests tallers de confiança que ens ajuden.
0: Després em passeu el contacte, perquè aquesta gent té una entrevista, eh?
3: Sí, gent
0: que treballen amb televisions antigues, vull dir, és una cosa... Clar, diem antigues i tot plegat fa 26 anys, vull dir que no anem tan enrere, però sí. Escolta, i llavors aquestes teles aneu... Com les treballeu? Cadascuna té una imatge per separat? Són imatges en comú? Sí, esclar, és que són moltes.
3: Hi ha com un conjunt, hi ha com diferents blocs de teles, i algunes formen una imatge conjunta entre elles, altres elements diferenciats, però...
0: I amb quins interfaços les linkeu, no? Com ho feu, això?
1: Vols saber tot el...
0: Sóc curiós. Home, tampoc no cal que el fem, perquè estem en ràdio, perquè hauríem de treure aquí un croquis, però vamos, m'està patant el cap.
1: Nosaltres, a part de crear la música, també creem com tot una pel·lícula audiovisual de la durada del concert, que normalment és una hora, llavors és com tot una segona feina, que després, doncs, passem d'HDMI... RCA, són els tres PUEs, no els tres connectors de colors, i llavors comencem a distribuir les imatges per les teles, per tal de que puguin fer, doncs, escombrats horitzontals, verticals, i que puguin com respondre reactivament a la música.
3: Hi ha una mínima realització en directe, no? Sí, per sincronitzar-les i per llançar-les a temps.
0: Això és demà, dia 12, però el dia 19 tenim l'Esquerda, el Teatre del Poble Sec. Què ens pots explicar?
5: Què us puc explicar?
0: Què ens pots explicar? Que no, bueno, ens expliqui el David.
5: Aquí el David, exacte, el David m'ajudarà i molt. L'Esquerda és una proposta de teatre de cerca, més, com comentaves, no? Què ha passat, no, durant aquests 14 anys de Terrats? Doncs Teatre de Cerca els vam tenir molt a l'inici, el 2014, la segona temporada que vam fer, amb Que Vaya Bonito, i ens fa molta il·lusió repetir amb ells. L'Esquerda, si vols, David, vols fer-nos 5 cèntims, d'on surt, no? A mi m'agradaria explicar d'on surt.
4: El que està passant avui és brutal, perquè no ho sabia.
5: No ho sabíem.
0: Jo tampoc,
5: Ens trobaríem aquí.
0: Jo m'ho trobo el quart d'hora abans de començar el programa.
4: Però és un tema que n'hem parlat aquí. Va haver un cas d'abusos en una escola de Barcelona, l'Escola Barcelona. L'abusador era l'Albert Benages, va abusar de 60 nens durant 20 anys. I quan van sortir i van voler denunciar aquests fets, primer va sortir a mitjans de comunicació, van anar a Fiscalia i havia prescrit. Jo, de les primeres coses que vaig fer quan vaig ser síndic, va ser obrir una actuació d'ofici que havia passat i ens van entrar queixes a nosaltres. Van venir a la sindicatura, vam crear una comissió de reparació i es va fer finalment un acte de reparació en el Saló de 100 de l'Ajuntament de Barcelona el 20 de novembre del 2024, de les coses més maques que hem fet. Per què? Perquè l'Ajuntament, la Generalitat, la direcció de l'escola, el Futbol Club Barcelona, perquè en entrenava el Barça, i el Consell Consorci d'Educació de Barcelona van demanar perdó i van acceptar responsabilitats. Amb el Jorge i amb la Cristina, jo anava parlant, perquè coincidim a l'escola dels nostres fills i filles, i què podem fer... Jo li vaig explicar tota la història al Jorge i va dir, escolta, per què no muntem una obra de teatre? Una obra de teatre que s'ha estrenat recentment i una obra de teatre que el que fa és com una persona adulta ha viscut els abusos i no els ha pogut verbalitzar, com ha estat revictimitzada cada vegada que ha volgut explicar-ho, i també, molt important, és que no és només la història entre l'abusat i l'abusador, sinó com a societat que hem fet, com a societat que hem fet, que hem mirat cap a un altre costat. L'obra és brutal.
5: A mi m'agrada molt la mirada aquesta, exacte,
4: sí, sí, sí,
5: l'obra és que ens hi posem tots, perquè al final, no? Per què passen aquestes coses? Aquí no és cosa de dos, no? I també la reparació, buscar, bueno, aquestes esquerdes que tenim tots, no?, de com podem, entre tots, reparar-lo. I a més, el que comentàvem, ens fa... Bueno, ens agrada poder portar coses des d'aquesta perspectiva en un espai com un Terrat, que també vol ser un lloc de trobada, de comunitat, i a més ho farem en un Terrat d'una escola, que també la dona aquest pes simbòlic.
0: Que xulo. Entrades ja estan...
5: Les entrades ja estan a la venda, sí, de fet, bueno, clar, estan a la venda perquè demà ja comencem.
0: Sí, si no,
5: estan a terratsencultura.org, allà poden adquirir les entrades. I bueno, tenim activitat, no? Comencem demà fins al 24 de juliol, és l'activitat més grossa, i després fem el que es diu Off Terrats, que serà el 10 d'octubre, que tindrem una última peça de teatre, 100 nenes jueves, una obra per Gaza, i amb això clourem la temporada d'enguany.
0: Teniu l'Oia Sherman, col·laboradora d'aquesta casa, l'Ester López, això és el dia 10
5: sí,
0: de juliol, al Teatre Poblenou. I on t'has de vins?
5: Sí, aquest, sempre amb D.O. Catalunya tenim aquesta col·laboració.
0: Però hi ha ascensor per pujar i baixar o hi ha escala?
5: Hi ha ascensor.
0: Aquí.
5: En aquest dia ascensor. Sí, per sort també una altra cosa que sempre ens ha fet una mica la guitza, que és el tema de l'accessibilitat, perquè ja sabem que els terrats... Encara que hi hagi ascensor a la finca, sempre hi ha aquell tramet d'escales, però per sort et diré que el 90% de terrats d'enguany l'ascensor arriba al terrat. Per tant, podem dir que som 100% accessible, que és de les coses que sempre, bueno, clar, per les peculiaritats d'un terrat sempre ens costava dir-ho, no? I sí, i aquest, la col·laboració que tenim amb D.O. Catalunya és que cada any maridem una disciplina amb vins, i aquest any ha tocat a l'stand-up i als vins.
0: Els tilinos cansen, Jordi? Van fent per sota, ells.
2: Sí.
0: Posa. Que em posin.
5: So
6: when a homie is... Hey, yeah.
0: Ara aquí, Matrix. Ara ens hem entès, és aquest, el vídeo. A veure si tenim bases noves per l'any que ve, ja, eh? Hòstia, tu! Una cançó com no, un tema com aquest que estem escoltant, per on comenceu? Pel ritme? Comenceu pel ritme? O diu, mira, tinc aquest sample, tinc això... Com l'heu fet, això que estem escoltant ara?
1: Normalment, nosaltres partim de... un sample que ens crea l'atenció d'una cançó. D'estar escoltant música i de cop dir, hòsties, aquest tros en concret, això ens agrada. O sigui, ens... trossos de cançons que ens inspiren i que ens ajuden a doncs, donar pas a la resta de coses que venen. Sempre és bueno, molt interessant al final un tall que et crida l'atenció i què en pot sortir d'allà, no? Llavors, produint amb altres trossos d'altres cançons, ostres, això coincideix amb això, aquí això podríem portar-ho cap a aquesta banda...
0: Amb quin programa de producció treballeu vosaltres normalment?
1: Ableton.
0: L'Ableton, aquest és especialitzat ja en directe, música en directe, disparar samples.
1: Sí, sí.
0: És una passada. Mira com sona. Estem fent tots que sí amb el cap aquí,
5: Bueno, jo ja dic que si els que ens estan escoltant els agrada el que està sonant, que encara queden entrades per demà,
0: Sí.
5: I demà serà molt especial.
0: Terrats en Cultura, que vinguin al web, allà hi ha les entrades i també hi ha l'adreça d'aquest lloc...
5: No hi ha l'adreça perquè nosaltres no... És la gràcia del nostre festival. La gent no sap on passarà fins... Bueno, si no, ara si compres l'entrada sí que et sortirà l'adreça, però si no, normalment la diem 48 hores abans de l'espectacle.
0: Escolta, que mai d'organitzar el transport, no?
5: Diem el... Bueno, diem el... barri, veus que surt al barri. Sí. Això sí, donem aquesta pista d'ubiquem barri,
0: si però l'arriben. Si l'arriben a fer ahir, no hi arriba ni Déu a la Sagrada Família.
5: Ahir, sí, menys mal, menys mal. Oh,
2: perquè passar a buscar la gent, no, oi?
0: Home, això
5: no, això hi ha projectes que ho fan, eh? Però, bueno, nosaltres almenys això... donem sí, l'adreça exacta.
0: Amb vehicle elèctric, per fer-ho molt eco, hauria de ser això, molt vehicle elèctric, eh?
5: No, i a més és bastant espectacular el Terrat de demà. O sigui, serà espectacular el seu espectacle, però l'espai és un terrat que està en un edifici molt alt i tens vista 360 de Barcelona i des de baix, i a més es veu també la curva del Maresme, és bastant impressionant.
0: Bueno, jo suposo que si ho pengeu a les xarxes ja deduirem on és.
5: Sí, igual sí.
0: Lola Armadas, David, bon dia, Jordi Pou, Laguer Montaner, Jordi Coromines, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies.
0: I molta merda per demà. Us recuperem més endavant, eh?
1: Sí.
0: Jordi, demà més i millor.
2: Sí,
0: Elisabet Fons, Tarzan, l'animació, i Tarzan, el musical que aterra a Barcelona aquest cap de setmana, amb els seus dos protagonistes, tu.
2: Vale.
0: Imagina't, demà podríem fer un concurs de crits de Tarzan,
2: sí.
0: No?
2: Sí, sí.
7: Aquí Barcelona, SER Catalunya. A la cadena SER i SER Catalunya, els podcasts del balcó.
8: La visita del papa ha despertat més enllà dels que viuen els creients i seguidors del papa tota mena de sentiments i reaccions a les que el balcó també vol escoltar avui. Són molts els col·lectius que senten que l'Església els dona l'esquena i no veu, no entén, la realitat actual i el dia a dia de molts ciutadans. Aquí al meu costat hi ha en Miquel Hurtado. Com estàs, Miquel?
9: Bé, gràcies.
8: T'he vist molt seriós escoltant tota aquesta rua, si li podem dir d'alguna manera.
9: Bueno, és que no havia passat des de fa 15 anys, em sembla. Crida l'atenció, no?, de que un país que té tant pes en el catolicisme com Espanya hi hagi tanta diferència entre un viatge i l'altre.
8: En Miquel va ser el primer que va denunciar els abusos comesos a Montserrat. Aquest matí ha estat allà, ara ens ho explicarà. Hi ha també aquí la Isabel Alonso, va presidir l'associació Dret a Morir Dignament i actualment és vocal de Memòria Democràtica del col·lectiu Europa Laica. Com estàs, Isabel?
10: Hola, molt bé. Encantada d'estar aquí amb vosaltres.
8: I recuperant la Laura Polo Delfó, ella és al carrer, és amb l'Anna Barba, del SEM La Veu. On ets ara, Laura?
11: Doncs estic aquí a l'encreuament entre Rosselló i Girona i he vingut aquí perquè aquest col·lectiu, el SEM La Veu, està aquí esperant el papa. De fet, han vingut amb una pancarta molt gran on hi diu per una església feminista, i quan ha arribat el papa s'han posat a cridar, que de fet en aquell moment està tot en silenci, per la igualtat al SEM La Veu. I la veritat és que ha sigut un moment molt seu i, bueno, ells, com bé diu el seu nom i el que han fet, doncs lluiten per una església feminista que inclogui pues, tant dones com la comunitat LGTB. I aquí tinc a l'Anna Barba al meu costat. Hola, Anna.
8: Hola, Anna, com estàs? Els tres us vull preguntar, després de totes aquestes hores del papa a Catalunya, com us sentiu? Quin sentiment predomina en vosaltres? Miquel, què diries?
9: Jo crec que és una ocasió perduda, no? Perquè crida molt l'atenció que el papa vagi a la zona zero de la pederàstia clèrica a la Catalunya, que és l'abadia de Montserrat, on hi ha hagut 15 víctimes, 3 agressors i 3 abats encobridors, i tothom estava expectant de si parlaria de pederàstia o no, i ha sigut incapaç de nombrar l'elefant a l'habitació i d'agafar el toro por las cuernas, no? Com ho dicen en espanyol.
8: Ocasió perduda, diu a Miquel. Anna, quina
10: jo,
8: sensació tens?
10: En el meu cas...
8: Perdona, Isabel.
10: Sí. Preocupació. Preocupació en el sentit que estic veient coses que a mi em recorden el franquisme, en el catolicisme. Benedició de trens, sotanes al Congreso de los Diputats, que resulta que em sonen a mi, és que jo tinc 72 anys, jo tenia 22 anys quan va morir Franco, i per mi veure sotanes al Congreso dels Diputats em sona als diputats, procuradores en Cortes, que anomenava directament el caudillo, entre cometes, caudillo, que sempre recordo que és el mateix que Führer i que Duce. És exactament la mateixa paraula. Per mi, el sentiment és preocupació per veure imatges que pensava que eren només del nacionalcatolicisme.
8: Preocupació, diu la Isabel. Anna, en el teu cas, quin sentiment predomina? Com t'has sentit aquests dies?
11: Doncs nosaltres ho vivim amb molta il·lusió per l'oportunitat que suposa per totes nosaltres mostrar que l'Església és una Església diversa, que estem en contra de tot tipus d'abús de poder, de clericalisme dins l'Església, i voler visibilitzar que nosaltres també som Església, som poble de Déu, i això ja el Concili Vaticà II ho va ratificar, no? Que l'Església és de totes i tots els que hi som presents.
8: M'acompanyen aquí l'estudi amb dades per falcar aquesta realitat de la que estem parlant. L'Oriol Soler i l'Andrea Villòria, com esteu?
12: Hola, què tal?
13: Què tal, Anna? Bona tarda.
8: Aquí, com veieu, tres representants de col·lectius, però aquests dies hem escoltat i vist milers de feligresos, els tenim ara als carrers, que poden fer-nos pensar que són molts més els creients de les dades que tenim realment a Catalunya. Quasi la meitat de la població es considera no religiosa.
12: Sí, Andrea. És pràcticament 50-50. Concretament, un 47,6% dels catalans es defineixen com a agnòstics, ateus o no creients, segons un informe de la Fundació Ferrer i Guàrdia. Això situa Catalunya com la segona comunitat autònoma de l'Estat amb menys feligresos, només per darrere per unes dècimes del País Basc. Alguns exemples d'això, doncs, a l'actualitat els casaments, la immensa majoria, no són per l'Església. Els casaments religiosos no arriben ni al 9%, són un 8,8. La immensa majoria ja són civils i només 4 de cada 10 alumnes de primària i secundària trien estudiar religió. Entre els alumnes de batxillerat és només un 9%.
8: Un 9%. Si mirem les dades dels que sí professen una religió, veiem que els més practicants no són els catòlics, sinó els musulmans o els evangèlics.
12: En aquest cas són dades del baròmetre de religió del govern de la Generalitat, que apunten que un 47% dels catalans, per tant, en aquest cas, menys de la meitat, resen. Ho fa 9 de cada 10 musulmans, 8 de cada 10 evangèlics i menys de la meitat dels catòlics. I això tenint en compte que l'Església Catòlica s'ha mantingut molt aquí a casa nostra, en part gràcies a la immigració. És el que ens deia la Mar Griera, que és investigadora a la Universitat Autònoma i experta justament en religions.
14: Molta població d'Amèrica Llatina, però també, per exemple, de Filipines, la parròquia filipina. El Raval és una parròquia importantíssima.
12: La parròquia de Sant Agustí, que és justament on ha fet parada el Pontífex aquesta tarda.
8: On ha fet parada també és a Montserrat. Miquel, ho deies ara, tu has estat a Montserrat, la zona zero, ho recordaves, 15 menors vau patir abusos fa 20 anys, i has tornat a reclamar una reparació. Has tornat a reclamar una reparació. Com hauria de ser aquesta reparació? Sí. Què t'hagués satisfet realment?
9: Jo crec que hi ha que ser pragmàtic, no? És a dir, Montserrat és una institució mil·lenària, té molt de pes a Catalunya, continuarà existint, però el que no es pot pretendre és que només té llums i no ombres. Ja ho vam viure amb la celebració del mil·lenari, que la mesa del Parlament, de forma molt polèmica, va atorgar la medalla d'or al mèrit extraordinari a l'Abadia de Montserrat, que és una institució que des que va esclatar l'escàndol el 2019 es nega repetidament a reparar les víctimes. Ells diuen que, a menys que hi hagi sentència judicial, no tenen cap obligació moral de fer-se càrrec del dany que ha causat. Llavors, nosaltres, o sigui, jo personalment, el que he demanat ja múltiples vegades ha sigut, primer, s'hauria d'haver aprovat un pla integral de reparació el 2019, quan van reconèixer que el meu agressor va ser un depredador sexual i pederasta, que inclogués la part econòmica, perquè els abusos tenen conseqüències molt greus i moltes víctimes tenen seqüeles i les teràpies tothom sabem que són molt cares. I segon, una reparació simbòlica. Si s'hagués fet un monument a la pederasta clerical a Montserrat, quan es va celebrar el mil·lenari, ara que ve el papa, es podia haver inclòs dintre del calendari d'actes un homenatge públic a les víctimes de pederasta clerical catalana, amb l'assistència del papa, amb l'assistència del president de la Generalitat, amb assistència de les víctimes, perquè ja li agrada reunir-se amb víctimes de forma privada, però no de forma pública, i després d'acabar aquest acte d'homenatge, en què es reconeixen les greus vulneracions de drets humans que s'han comès, i es fa un compromís de que això no es torni a repetir, doncs ja es fa la celebració del mil·lenari, ja el papa fa l'avent religiós que hagi de fer, i s'integra la llum i l'ombra. El que no es pot fer és eliminar les víctimes de la història oficial de Catalunya.
8: Miquel, tu ara has parlat de teràpia. Tu n'has fet, ho has explicat en reiterades ocasions, emocionalment, perquè t'has escoltat moltíssim les paraules del papa. Hi ha alguna cosa que t'hagi ferit especialment?
9: Bueno, és que és un acte de violència institucional. es parla molt de la violència individual, no?, de la que cometen els agressors sexuals, però quan hi ha encobriment, quan hi ha negació, quan hi ha minimització per part de la institució, dels màxims líders de la institució, ja no és una violència de l'individu, ja és una violència de la institució. Llavors, van patir una agressió institucional per part del Parlament de Catalunya quan li van donar la medalla d'or a Montserrat, sabent perfectament que encara no havia reparat les víctimes, i hem sofert una nova agressió, una nova violència institucional, en aquest cas per al Vaticà, que sabien perfectament que les víctimes no havien sigut reparades, perquè, bueno, amb els actes que hem fet l'última setmana, jo crec que s'entrarà tot Espanya.
8: Seguiràs demanant parlar tu personalment amb el Papa?
9: El que jo crec que és preocupant és... Aquest és el primer viatge gran del Papa en un país occidental. O sigui, està generant doctrina de com serà el seu mandat. Que gestioni tan malament un cas tan sagnant és molt preocupant, perquè si gestiona tan malament el cas Montserrat, com gestionareu la resta de casos a la resta del món?
8: A Catalunya s'han denunciat més de 100 casos de pederastes de l'Església Catòlica, 105 homes que formaven part de l'Església i que van abusar de víctimes, majoritàriament menors, i aquesta és només la xifra que coneixem, perquè segons els experts, només el 10% de les víctimes, Andrea, s'atreveix a denunciar.
12: Sí, són les dades del recompte més oficial que tenim, que és el del Defensor del Poble, que compta els casos de víctimes que s'hi van adreçar directament, les que ha recollit en els darrers anys el diari El País, i també els casos que ha reconegut l'Església Catalana, i aquí la implicació ha estat molt desigual, perquè l'arxidiòcesi de Vic, per exemple, mai va respondre a les preguntes del Defensor del Poble, però en canvi Tarragona i Girona van ser les primeres de tot l'estat a donar informació. L'informe calcula que aproximadament l'1,1% de tota la població és víctima d'aquests abusos, i això, traduït a les dades de Catalunya, serien 92.000 persones, 92.000 víctimes catalanes.
8: A Catalunya, l'Església ha reconegut abusos a més de 50 institucions diferents.
12: I es poden consultar totes en aquest document del Defensor del Poble. Impossible citar-les totes ara mateix, però perquè us en feu una idea. Hi ha parròquies com la d'Alella, Vilobí d'Onyà, Gualba, Borgunyà, Cambrils, Santana, Badalona, Sant Miquel d'Alcanar, Sant Valentí de Terrassa, Santa Tecla o Santo Tomàs d'Aquino a Barcelona. També seminaris, ermites, catedrals o centres esportius, com per exemple el Club Juvenil Puigmal, però del que hi ha més casos, desenes i desenes, són escoles i col·legis religiosos. El Belllloc de Girona, la Salle de Montcada o Premià, els Sagrats Cors de Barcelona, els Escolapis d'Igualada, la Pia Santana de Mataró, els maristes, o entre molts altres, els jesuïtes de Casp i Sant Ignasi, que són els últims a fer un exercici de transparència.
8: Els jesuïtes van admetre 145 víctimes de 44 pederastes.
13: D'aquests 44 noms, avui volem fer pública la identitat de 14 d'aquests victimaris. Són casos en els que hi ha hagut procés judicial i casos dels que tenim suficient evidència que podria haver-hi més víctimes.
12: És el que deia...
13: El que no es posa nom no existeix.
12: És el que deia Pau Vidal, el portaveu dels jesuïtes a Catalunya, que va fer públics els abusos per part d'Albert Tarrés, Lluís Tó, Amado Ardit, Antonio Moré, Pere Sala, Robert Pascual, Francesc Peris, Antoni Roger, Francesc Roma, José Solà, Emilio Benedetti, José Boté, José Climent i Eudald García Cots.
8: Dades que avui cal escoltar. Isabel Alonso, que dèiem, expresidenta de l'Associació de Dret a Morir Dignament i actualment vocal de Memòria Democràtica del col·lectiu Europa Laica. Heu fet una campanya que es diu Jo no t'espero, molt crítica amb aquesta visita. Qui aglutina i penseu que s'ha escoltat prou la vostra veu?
15: Doncs no, però jo abans del que estàveu parlant volia dir una cosa. I si relacionem els casos d'agressions sexuals amb la institució del celibat? Què és això del celibat? Què és això d'estar donant la llauna tota la vida amb la puresa des de que eren petits? I després... Quina concepció de les dones tenen perquè els homes que es dediquen a l'Església no es puguin casar? Què els passa amb les religions monoteístes, amb el tema de les dones? I això és claríssim. És que per què tenen aquesta concepció de la sexualitat com una cosa bruta quan són ells mateixos els que l'embruten? I ara ja, perdona, però és que estava escoltant això, jo, el celibat, què és? Per què? Per què no es poden casar? perquè les dones...
8: Estàs obrint un meló prehistòric.
15: No, sí. Però és veritat, és que això té relació amb les agressions sexuals, amb un refugi per persones... Bueno, no continuo per això i vaig a Jo no t'espero.
8: El Jo no t'espero, sí.
15: El Jo no t'espero ha sigut una campanya que tres associacions fonamentalment han iniciat, però després s'han sumat moltes més, que ha sigut la Fundació Ferrer i Guàrdia, Ateus de Catalunya i Europa Laica. Llavors, aquí s'han sumat moltes més i la idea era fer palès que hi ha tota una altra visió de la societat que parteix de la racionalitat, del pensament crític, i en aquest sentit Jo no t'espero. En el sentit de que volem, per exemple, la benedicció de nadons és pensament màgic. Si estem per la ciència, si estem per les vacunes, després ens al·lucinarem de que hi ha persones que... Nosaltres volem defensar un pensament crític, lliure, sense dogmes, que és el que tenen les esglésies, dogmes indiscutibles, i en això es basa la fe. Tu tens fe perquè creus en aquests dogmes. Llavors, la idea de Jo no t'espero era... No és exactament... Em sembla bé que el papa vingui aquí, però nosaltres no l'esperem, perquè estem per pensament crític. I, a més, el que realment hem vist molt críticament ha sigut la seva presència al Congreso de los Diputados.
8: Mira, al Congrés dels Diputats es va escoltar això i vull que em diguis com et va sentir.
16: Puede llamarse plenamente justa una comunidad que deje en la sombra al niño aún no nacido, al anciano, al enfermo, a quien sufre en silencio o a quien depende enteramente del cuidado de los demás.
15: Bueno, pues mira, jo com que tinc l'edat que tinc i he participat en moltes lluites per les dones que hem lluitat per l'avortament i que hem aconseguit unes lleis que han reconegut els nostres drets al nostre propi cos. És que és el dret al nostre propi cos amb l'avortament i amb l'eutanàsia. I l'eutanàsia, quan parla de dolor, a mi m'agradaria que penséssim quant de dolor provoca precisament mantenir, moltes vegades no és allargar vides, és allargar agonies. I quan parlen de morts naturals, m'agradaria a mi saber quines d'aquestes morts naturals són absolutament tecnificades allargant agonies a través de procediments que no haurien d'estar, bueno, realment per la gent que les vulgui, però no obligatòriament.
8: Et van doldre més aquestes paraules o els 7 minuts d'aplaudiments?
15: Bueno, és que clar, una cosa està relacionada amb l'altra, no? Era sorprenent que després de dir als diputats que havien fet lleis que no les havien d'haver fet, i això significa, si canvia la composició del Congrés, hi ha possibilitat de retrocessos. I això ho van intentar el ministre de Justícia, Gallardón, amb l'avortament. O sigui que sabem que és una crida a tornar enrere. Això està fent una crida als nostres representants per tornar enrere amb lleis que la societat civil ha demanat i que tothom majoritàriament està d'acord amb elles.
8: A més, tu eres presidenta de Dret de Morir Dignament just el 2021, quan es va aprovar finalment la llei de regulació de l'eutanàsia. Uri, dades sobre l'eutanàsia.
17: Sí, les últimes són de l'any 2024, que diuen que 358 persones a Catalunya van sol·licitar ajuda per morir, un increment del 60% respecte a l'any anterior, i d'aquestes 189 van accedir a aquesta mort digna. Quan el govern va presentar aquestes dades, va ressaltar que la tendència és clarament a l'alça. Per fer una mica de radiografia del perfil entre els sol·licitants, hi ha més dones que homes, tot i que no hi ha una gran diferència, 53% contra 47%, i la mitjana d'edat ronda els 75 anys. Les dades també diuen que l'eutanàsia es fa sobretot a hospitals, el 40%, però que a poc es va equiparant amb les que es fan a domicili, seguit de les efectuades a residències de gent gran.
8: Anem ara amb la Laura Polo del Foc, que segueix amb l'Anna Barba del Sem la Veu. Laura, esteu atentes?
18: Aquí estem.
8: Endavant amb el que li vulguis preguntar a l'Anna.
18: Anna, vosaltres, volíem saber si creieu que en algun moment de la història s'ha tingut en compte o es tindrà en un futur en compte el paper de la dona dins de l'Església.
19: O sigui, les dones se les va esborrar des d'un quasi un primer moment del catolicisme, sobretot més endavant quan va ser assumir del catolicisme com el cristianisme, com l'església oficial de l'Imperi Romà. Allà ja es van començar a esborrar totes les dones que havien estat fonamentals en la història de Jesús de Natzaret, no? I com els evangelis també ho recullen. Tornant més cap aquí en el temps, les dones sempre han estat presents a l'Església, però com a la societat han estat absolutament silenciades, estigmatitzades, no? I aquelles que intentaven, doncs, alçar la veu, han estat brutalment callades, no? Llavors, el Papa Francesc ha fet algun pas minúscul en el reconeixement de les dones i posant dones al capdavant de certs dicasteris. Ara el Papa Lleó quasi no s'està pronunciant, però també ara ha posat una dona al capdavant d'un dicasteri. Però també jo crec que la nostra lluita no ha d'anar per aquí. És a dir, intentem canviar les estructures, sí, però les estructures canviaran des de la base i des dels moviments de base. I per tant és aquí on hem d'impulsar forces, hem de crear noves litúrgies, on hem de desmuntar aquestes estructures que invisibilitzen a les dones i a tants altres col·lectius, no? Es mencionava fa poc, no?, sobre la moral sexual tan absolutament fèrria i coercitiva cap a les dones. Tot això s'ha de desmuntar, perquè tot això ve d'una teologia construïda en un context i en una societat absolutament patriarcal, no? I per tant hem de rellegir les nostres fonts, hem de rellegir-les des de la nostra visió d'avui i des de la teologia feminista, i a partir d'aquí anar desmuntant. I et dic, per mi el canvi vindrà des de les bases, des de l'organització col·lectiva entre nosaltres i des d'una manera de fer les coses ben diferent.
18: Però ara, si poguéssiu canviar alguna cosa, com si us reunissiu amb el Papa, i en quin moment li diríeu, ara estem en una església feminista?
19: Ui, això no sé si ho veurem, no sé si ho veurem mai. L'important és lluitar. El Papa, doncs, seguiríem impulsant la nostra lluita. És a dir, les dones han estat invisibilitzades, però en el moment en què les dones ens uníssim, les dones catòliques ens uníssim i féssim una vaga a l'Església, ja s'adonarien de quin paper tenim, perquè som qui estem sostenint les esglésies. Per nosaltres una església feminista no és diferent a una església sinodal, uh-huh, on les decisions es prenguin coparticipadament, amb molta transparència. I per tant, aquí és el nostre objectiu, i és anar transformant aquestes esglésies petites, aquestes parròquies, en aquesta clau, no?
18: I ja que bona, però en els moments en què es parle, o que per exemple, l'escena que tenim molt marcada de l'última visita del Papa, de les dones netejant, o per exemple, quan hi ha discursos homòfobs fins i tot per part de l'Església, com ho sentiu vosaltres com a dones catòliques?
19: Sí, aquí has afegit un homòfobs fins i tot, però no, és que clarament homòfobs dins l'Església, transfobs també, i per tant nosaltres d'entrada reconèixer que les nostres comunitats estan plenes de persones amb orientacions sexuals diverses, persones també trans en les nostres comunitats, i aquestes persones depèn de quines parròquies no poden entrar, i per tant nosaltres aquí és on fer un treball de reconèixer-nos a totes com a filles de Déu, perquè això és el que, no?, ens va transmetre Jesús de Natzaret, que va ser el primer revolucionari, no diré feminista, per evidentment no caure en anacronismes, però va ser el primer revolucionari, no? I per tant tornar aquestes fonts i tornar-les a posar en el nostre present i en el nostre dia a dia.
8: Uri, més dades. L'avortament és una realitat que afecta desenes de milers de dones. Segons dades oficials, hi ha hagut més de 500.000 d'interrupcions voluntàries de l'embaràs en els últims 28 anys només a Catalunya.
17: Sí, això vol dir que n'hi ha prop de 20.000 anuals de mitjana. El 2023, l'últim any amb dades, la xifra va ser de 22.000, i si mirem la sèrie històrica, el pic es va assolir el 2009 amb 27.000 avortaments registrats, just abans que el govern espanyol aprovés que les farmàcies venguessin la píndola del dia després sense recepta mèdica. Des d'aleshores, el nombre ha baixat progressivament, però mai ha tingut un terra de 19.000 avortaments anuals. Si focalitzem en les dades més recents, més de la meitat de les interrupcions voluntàries de l'embaràs la van fer dones d'entre 20 i 30 anys.
8: Dades sobre matrimonis homosexuals, molt ràpidament.
17: Sí, també l'últim any amb dades és el 2024. N'hi va haver 1.184 entre dues dones o dos homes a Catalunya, això sobre un total de gairebé 28.000, de manera que el percentatge de casaments de parelles del mateix gènere és encara molt baix i representa poc més del 4%.
8: Una pregunta pels tres volia fer, Miquel, Maria, Anna i Isabel. En un futur, confieu que hi haurà un Papa amb una mirada i un missatge que encaixi amb les necessitats de la societat actual, que amb el que heu dit és evident que ara no la té? Miquel.
9: Jo crec que els papes no fan. Els papes se'ls ha d'obligar a fer. Totes les mesures que ha pres l'Església Catòlica per lluitar contra la xacra de la pederàstia no ha sigut de forma reactiva, Ha sigut amb la denúncia pública, amb la denúncia als tribunals, amb la pressió social, amb la pressió des de dintre dels fidels que diuen aquest no és l'evangeli en el qual jo crec, aquesta no és la manera de comportar-se cristiana que jo intento viure la meva vida, i exigeixen responsabilitats. Fins que això no passi, no hi haurà canvis.
8: Isabel, què dius?
15: Bueno, jo en realitat vaig ser... soc catòlica, diguem-ne, perquè em van batejar, però he abandonat la religió catòlica. Crec que això és una cosa que correspondrà a les persones catòliques i creients, però bueno, sí que estaria bé que el cap d'una religió que jo no practico ni practicaré, perquè ara mateix soc antireligions, tingui unes posicions més adequades a la societat actual i no tan decimonòniques o d'abans.
8: Anna, per acabar, molt breument.
19: Doncs jo sentia el Miquel i 100% d'acord amb ell, no? O sigui, el papa no canviarà si no se l'obliga, i per tant aquí és fer força tant des de fora, on en aquestes lluites ens hi trobarem, creients i no creients ens hi trobarem, perquè és una qüestió de justícia social, i després també des de dins nosaltres intentant empènyer allà on puguem.
8: Miquel Hurtado, el primer que va denunciar els abusos comesos a Montserrat, moltes gràcies per haver estat aquí, Miquel.
9: Moltes gràcies.
8: Ha estat molt interessant el que heu dit. Isabel Alonso, que va presidir l'associació Dret a Morir Dignament, actualment vocal de Memòria Democràtica del col·lectiu Europa Laica, gràcies.
15: Gràcies.
8: I Anna Barba, del Sem la Veu, moltíssimes gràcies. Una abraçada a tots.
19: Moltíssimes gràcies.
8: Oriol Soler, Andrea, moltíssimes gràcies.
17: A tu, Anna, una abraçada.
12: Fins ara.
7: A la cadena SER i SER Catalunya, els podcasts del Balcó.
8: Joan, què ha de sonar?
17: Harry Styles.

0: El britànic està ara mateix immers a la seva gira Together Together Tour del seu àlbum Kiss All The Time Disco Occasionally, 4 anys després de la darrera, que era el Love On Tour, de l'àlbum Harry's House. No, it's not the same. Cançó ja la passem, ja
1: no,
0: és època.
1: No, perquè és insuperable.
0: És època passada.
1: Per mi aguanta,
0: nou àlbum,
1: eh?
0: Anna, nova etapa, nova època. Val. Disco, Kiss All The Time, Disco Occasionally. Bueno, aquella gira va ser de 169 concerts en 87 ciutats i 5 continents.
1: Sí?
0: T'has quedat, amb la xifra? 169 concerts en 87 ciutats.
1: Increïble.
0: En canvi, aquesta és 67 concerts i només 7 ciutats.

0: Per tant, imagina't la diferència, eh?
1: De passem
0: de
1: 80, notable, eh?
0: De 87 ciutats a només 7 ciutats en sí. aquesta gira amb 4 anys de diferència. Ja hem parlat, per exemple, dels exemples de Karol G, Shakira, que agafen un gran recinte i el converteixen en una residència de 15 concerts, 20 concerts. Sí. També parlarem demà del Bad Bunny, que també fa el mateix. La tendència és fer menys ciutats, però més concerts per estalviar costos i que, en canvi, siguin els fans els que s'hagin de moure. El primer concert de Harry Styles d'aquesta gira va ser fa res, 16 de maig, a Amsterdam. Sí. Després venen 10 concerts més a Londres, a Wembley, 4 a São Paulo, 6 a Mèxic, 3 a Melbourne, 2 a Sydney, i aquesta gira acaba amb 30 concerts a Nova York, al Madison Square Garden. 30 concerts en el mateix recinte a Nova York. I la gira aquesta de Harry Styles està plantejada d'una manera diferent a la que estem acostumats, perquè ell passa bona part del concert lluny de l'escenari principal. Es va movent contínuament per una xarxa de passarel·les elevades que travessen tot l'estadi com en forma de quadrat, diguéssim, amb el públic al mig.
1: No?
0: Uns 350 metres que va recorrent en total. I la gràcia és que aquí doncs, pots pensar que tothom que està a pista, i també agradaria, té més oportunitats per veure a l'artista a pocs metres.
1: Sí.
0: Però clar, és veritat que en altres moments l'artista desapareix de la vista, no?
1: Yeah.
0: Perquè si de cop t'apareix al mig d'una passarel·la amb molta gent al voltant, igual si tu estàs al fons de tot no el veus...
1: I és la teva cançó preferida, dius, clar. Perquè m'he matat a fer la cua.
0: Això, pot passar que hi hagi moments que el vegis molt bé i moments que no el vegis. Què ha passat? Doncs que hi ha hagut moltes queixes des de que ha començat aquesta gira de Harry Styles per la mala visibilitat d'algunes entrades, i no estem parlant de les del Galliner, d'allà al fons de tota la graderia dalt de tot, que ho veus tot de lluny, sinó les més cares, les VIP de 400 euros, que són les que estan a pista però més a prop de l'escenari, davant de tot. Aquest és el so d'un vídeo en què es veu en Harry Styles corrent d'una punta a l'altra de l'estadi a través de... Són dues plataformes que el connecten amb el centre que en un punt fan com un pont elevat. I clar, les persones que estan just a sota d'aquest pont,
1: no
0: veuen si miren
1: res.
0: Cap a la dreta, no veuen absolutament res de l'escenari. Yeah. I clar, això doncs, sembla que no s'havia pensat abans o algú de la gira no s'havia posat en aquell punt per veure la visibilitat que hi havia. Després de les crítiques, l'organització ha confirmat que farà canvis en aquesta distribució del recinte. Haurem d'esperar, no sé si ja demà el pròxim concert a Amsterdam els hi donarà temps per fer aquests canvis, però bueno, això obre un debat que és que passa moltes vegades, cada vegada més, que de cop tu t'has gastat uns 300-400 euros en una entrada i de cop arribes allà, t'asseus allà i dius, ostres, però
1: I on
0: sí,
1: està?
0: Però
1: on
0: si
1: està
0: la meitat
1: Harry?
0: De l'escenari no el veig, que això va passar molt amb Rosalia també, hi ha molta
1: però
0: gent...
1: Però si la Rosalia no es mou gaire...
0: No, però el problema és que hi va haver molta gent que va compartir imatges del concert de Rosalia perquè, clar, tu tenies... una part de l'escenari que Rosalia entrava cap a dins.
1: Cert.
0: I si tu estaves al lateral complet, no veies ni les pantalles ni la meitat del concert en el qual Rosalia estava com picada dins de l'escenari, on estava dalt de les escales, per exemple.
1: Tens
0: molta
1: raó.
0: Gent va compartir imatges dient que aquestes entrades, que eren molt cares, no tenien cap mena de visibilitat. Jo mateix, que vaig anar al concert de Lady Gaga, em va tocar...
1: Estaves trigant a dir-ho, eh?
0: Em va tocar a la dreta de tot, a lateral de tot, que encara tenia gent al fons. Jo veia, diguéssim, la part de darrere de l'escenari on entraven i pujaven els ballarins, però la meitat de la Lady Gaga jo no la veia, la veia d'esquena. I la gent que estava al costat és que no veia ni les pantalles.
1: Per tant, es faran canvis. Bueno, totes les escenografies.
0: Aquí, en aquest cas, sí que es fan canvis. A la resta, no ho sé, jo no vaig veure canvis, eh?

0: informació a casinobarcelona.com.
1: Amb la col·laboració de Bonobon, Circus Festival Gaudirem i Eurofitness.
2: Dale, José. Venga, va. Una nana canila podria anar a dormir.
0: Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.
3: Aquí comença el Què t'hi jugues amb Sique Rodríguez. El programa d'esports on t'ho expliquem tot. A SER Catalunya.
4: Caracolea 1, caracolea 2, remate.
5: És un animal.
4: Golazo, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
5: Quin golarro que acaba de fer la minya mal.
4: Cose el esférico a su bendecido pie izquierdo y con el 10 a la espalda.
5: Veus l'escaire, allà te la col·loco.
3: Què t'hi jugues amb Sique Rodríguez.
6: Bon dia, com esteu? Avui comença el Mundial en un estadi on fa 40 anys Maradona es va convertir en llegenda.

0: Diomedes Maradona cantant la seva cançó al documental de Mir Kusturica, que si no l'heu vist us el recomano. Fa 40 anys que Maradona es va convertir en llegenda a l'Estadi Azteca, on avui s'inaugura el Mundial, el 2026. Messi és el millor jugador de la història, però Maradona era més que un jugador, amb tots els seus defectes. Però estic molt d'acord amb el que va dir.
1: Y de todos los jugadores de fútbol del mundo. El fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo. Eso no le quepa la menor duda a nadie. Porque se equivoque uno, no tiene que pagar el fútbol. Yo me equivoqué y pagué. Pero la pelota no se mancha.
0: I és curiós, casualitats de la vida, m'he posat la samarreta retro d'Argentina, de Maradona, i m'he trobat a José Mari Vaquero, que avui va fer el passe atrás, que has colgado en redes sociales, en sí, Twitter, sí. Capitán, una foto con Maradona, una foto con Maradona, porque compartisteis gimnasio en el Mundial del 2014.
2: Sí, sí, vaig estar treballant amb Bein Sport, la cadena del propietari del PSG, que ara està de moda, no? I el jefe de Luis Enrique, por ser. I sí, sí, he estat ahí i hem estat al mateix hotel. Ell treballava per la televisió de Venezuela. Si recordes, cada dia sortien notícies de Maradona i la veritat és que nosaltres cada matí, ahí cap a les 8, 8 i mitja, dos quarts de nou, passàvem una estoneta. Sí, sí, ell treballava increïble. Vaig quedar parat.
0: I era constant, al gimnàs cada matí, Maradona.
2: No, cada matí. I sobretot tenia dos preparadors físics i una altra persona que sempre hi era. No recordo exactament quin era. Potser algun doctor o alguna cosa. I sí, sí, cada dia. Tres setmanes seguides hem estat al matí, sí, sí. Xerrat, no massa, però sí, sí.
0: Perquè tu vas jugar contra Maradona, no?
2: No, si recordes, hi ha unes imatges d'un partit a Totxa, que hi ha en YouTube, que hi ha pluja i barro, com es diu barro?
0: Fang.
2: I terrible, unes entrades terribles, i després, la segona volta, hem jugat aquí al Camp Nou, i ens va fer dos gols increïbles, sobretot el segon, una vaselina des de quasi... Recordes aquell gol de Ull. El mateix que va fer en la presentació aquí al Camp Nou amb una vaselina terrible, saps?
0: Romario.
2: Sí, sí, escolta, ja no...
0: Sí, el 3-0 contra la Real Societat, sí, doncs, aquella assistència de Guardiola i gol de Romario.
2: Doncs va fer el mateix gol Maradona amb nosaltres amb el Botente ahir, Sí, sí. Terrible.
0: Mira, casualitats de la vida, el que us estic comentant avui, m'he aixecat i he pensat, em poso la samarreta de Maradona, que fa 40 anys que a l'Estadi Azteca va convertir-se en llegenda, i quan ha arribat José Mari Vaquero, puntual com sempre, perquè li agrada arribar i saludar tota la gent de la ràdio, m'ha dit, ¿sabes qué imagen he colgado yo en redes sociales? I dic, no, porque no las miro. I llavors m'he posat a consultar Twitter i he vist la foto con tu compañero de gimnasio, sí, sí. En 2014.
2: Això mateix.
0: 12 i 10. Que t'hi

que t'hi jugues fins a les dues del migdia. Ho heu escoltat ara just abans del programa. Farem programació especial pel Mundial. Tota l'oferta, evidentment, a l'antena de la SER, amb les dues freqüències que tenim aquí a Catalunya, la de la cadena SER i la cadena SER a Catalunya, i a l'aplicació per a telèfons mòbils i la pàgina web de l'emissora podreu anar escoltant tots els partits del Mundial, tots els programes especials, els que sonen a l'antena convencional i els que tenim específics per a el digital. I si us ve de gust, el casino organitza una trobada per als partits d'Espanya, una trobada per als partits de la selecció espanyola, amb la narració del Carrusel i l'animació del Cristóbal Chassén, del Tío Faja i del Gonzalo Álvarez. No és broma, eh? El Cristóbal, el Tío Faja i el Gonzalo, als partits d'Espanya, estaran amb tots els oients que vulgueu viure la ràdio i el partit en directe d'una manera diferent, organitzada la trobada pel Casino. Teniu tota la informació a la pàgina web de la cadena SER, al Casino, i també us deixarem la informació a les xarxes socials del Que t'hi jugues. Avui és el dia que s'inaugura el Mundial del 2026 a les 9 de la nit a l'Estadi Azteca, Mèxic, Sud-àfrica.

0: Esta es la canción oficial del Mundial. José Mari, Nils, hola, ¿qué tal, cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Sí, qué bon
0: la
1: dia.
0: De Shakira, pero ahí el meu fill, el Teo, y la meva filla, la Mafalda, em van posar una altra cançó, dient-me que els agradava més que la de Shakira, i es veu que també és cançó oficial del Mundial, és aquesta.

0: Sweden, Switzerland, Suzium, Turkey, USA, Uzbekistan, Uruguay, Ivory Coast.
1: Bueno,
0: let's
1: vamos.
0: Play football.
2: Clar, primer
1: Van
2: és
1: menta
2: a totes les seleccions. Sí, es veu que és un youtuber que es diu Speed, que jo no coneixia. Estic descatalogat, José Mari. Estic descatalogat absolutament. Sí, sí, que està, molt, està molt sonat, aquest youtuber. Està molt, molt, molt pillat.
1: I potser els teus fills també. Perquè, escolta, has d'estar molt tranquil per escoltar això. Sobretot, no, una vegada potser sí, però si lo poses diverses vegades, escolta, has d'estar molt, molt fresc, eh?
2: Doncs aquesta cançó també és oficial, de la playlist del Mundial.
1: Bueno,
2: de la
1: al final,
2: FIFA és una cançó de Speed.
1: Però al final hi ha tres inauguracions. Tres països.
2: Clar,
1: al final, avui,
2: sí, és un mundial
1: després,
2: estrany.
1: Després Alemanya, Estats Units i després Canadà. Aleshores, bueno, hi ha opció per...
3: de tots els gustos.
1: Per tots els gustos, sí, sí.
2: La inauguració i el partit entre Mèxic i Sud-àfrica el podreu escoltar en directe aquesta tarda al Carrusel amb la narració de Lluís Flaqué. Flaqué, què tal, com estàs?
4: Hola, Sique, què tal? Bon dia des de Ciutat de Mèxic, on avui comença el Mundial. Serà a la 1:00 PM, hora d'aquí, les 9:00 PM, hora catalana, amb aquest partit entre Mèxic i Sud-àfrica. Es respira ambient mundialista pels carrers de la ciutat, però barrejat, això sí, amb un matí que serà de moltíssima contestació social, de molta revolta social, perquè s'espera a la prèvia del partit que diferents col·lectius doncs es manifestin. Hi han convocades manifestacions multitudinàries de diferents sectors, entre ells l'educació, i que pretenen col·lapsar els accessos a l'estadi Azteca, la seu del partit. La protesta ve donada perquè consideren que la inversió que s'ha fet per acollir el Mundial ha estat massa elevada en comparació amb la desatenció que ells denuncien que tenen com a diferents sectors, com deia, per exemple, el de l'educació. És per això que el govern mexicà avui doncs ha demanat que els 87 1.000 espectadors compliran les graderies d'aquest estadi Azteca, doncs vagin a l'estadi amb almenys 4 hores d'antelació. S'ha suspès classes a les escoles públiques, també a la universitat pública, i a l'empresa privada se li ha demanat que prioritzi el teletreball. Pel que fa al tema esportiu, Mèxic-Sud-àfrica, a Mèxic l'entrena el Vasco Aguirre, el seu ajudant és Rafa Márquez, que ja està paraulat que sigui el seleccionador de Mèxic després del Mundial. En aquest Mundial farà d'assistent d'un Vasco Aguirre, que dirigeix a un Mèxic que somia amb igualar els quarts de final de l'any 86, quan també van jugar com a locals, mentre que Sud-àfrica doncs simplement aspira a passar almenys de la primera fase. Abans del partit, cerimònia inaugural presidida per un cada vegada més discutit president de la FIFA, Gianni Infantino, del que es posa en dubte, entre molts altres assumptes, la política de preus de les entrades. Fixa't que els preus per al partit inaugural, quan es van posar a la venda, l'entrada més barata era de 500 euros i a la revenda oficial que té en marxa la FIFA, doncs s'ha arribat a pagar per una localitat avui a l'Azteca uns 20.000 euros. Per tant, imagina't els preus elevadíssims dels que estem parlant. També es critica Gianni Infantino lo molt que ha concedit a Donald Trump a l'hora d'organitzar aquest Mundial. El partit l'acull l'estadi Azteca, un estadi ple d'història. És el primer estadi de la història en acollir tres partits o partits en tres edicions diferents d'un Mundial. Va acollir i va coronar el Brasil del 70, el Brasil de Pelé del 70, que va guanyar el Mundial en aquella mítica final davant d'Itàlia, el que molts consideren aquell Brasil el millor equip de la història del futbol. I l'any 86 aquest mateix estadi va coronar Maradona amb aquells gols davant dels anglesos, el gol de la mà de Déu i el gol d'on va driblar a mig equip anglès abans de superar Peter Shilton. Després Argentina acabaria guanyant també en aquest estadi el Mundial davant d'Alemanya. El partit, com dèiem, comença a la 1:00 PM, hora local, una estona abans la cerimònia inaugural. Tot plegat ho podrem seguir a la sintonia de la cadena SER, conjuntament amb el Bruno Alemany i Servidor. Així que posem ja fil a l'agulla, comença aquest Mundial de l'any 2026.
2: Avui arrenca el Mundial, ja us he explicat, ja sabeu que la SER té un gran desplegament amb tota la redacció d'esports, des d'aquí i des dels Estats Units, Mèxic i Canadà, amb cobertura especial. Anirem explicant i narrant tots els partits d'aquesta Copa del Món i al mateix temps també mantindrem tota la programació habitual de l'emissora. Per exemple, avui hi ha la inauguració a les 7, com us explicava el Flaqué, al Carrusel. La podreu seguir a l'antena de la cadena SER al Carrusel, però qui vulgui seguir el balcó, per exemple, amb l'Anna Puigvoltes, ho podrà fer a SER Catalunya o a les 3. Podeu triar entre el llapis de memòria a la SER. Avui entrevista, per cert, el Manau entrevista al Saissó. Avui el llapis de memòria el Saissó, que està al seu últim ball, el Last Dance. Avui està el llapis de memòria, i si us ve més de gust escoltar el programa especial mundial que fa el Paco Jo, doncs a SER Catalunya, SER Deportivos Mundial, també des d'allà, amb connexions amb el Dani Garrido des d'allà. És a dir que teniu doble programació, SER Catalunya, i també tota la informació a l'aplicació per a telèfons mòbils de la cadena SER. Ens explicava el Flaqui que hi ha polèmica al Mundial per l'organització, per que hi ha persones a les que se'ls ha negat el visat. Gianni Infantino, president de FIFA, ha dit que aquest Mundial hauria estat impossible sense Donald Trump.
3: I have a great relationship with President Trump.
5: Tinc una bona relació amb el president Trump, n'estic molt content. El vaig conèixer durant el seu primer mandat i des de llavors hem treballat colze a colze. Sense el seu recolzament i implicació hagués sigut impossible organitzar un Mundial als Estats Units.
3: Simple as that, it would have been impossible to organize a World Cup.
2: Sobre l'àrbitre somalí que no ha pogut entrar al país i per tant no participarà d'aquesta Copa del Món, tot i ser el millor àrbitre d'Àfrica el 2025, Infantino.
3: Thanks for you're from BBC. You know,
5: ets de la BBC, no? Mira, el 2035 el Mundial femení serà a Anglaterra. Trobaries normal que la FIFA dictés al govern britànic qui pot entrar i qui no? No és fàcil quan tens tanta gent acreditada, la majoria de fora del país per processar. Desafortunadament vivim en un món molt agressiu i s'han de respectar les decisions de cada país. Ens hem de calmar, i quan dic això és perquè demano que confieu en nosaltres i en el que estem treballant.
3: To chill and do nothing, I mean, to trust us that we are working.
2: I sobre el preu de les entrades, acabeu d'escoltar el Flaqui explicant que a la reventa s'estan pagant $20,000 per una entrada avui a la inauguració. Infantino.
3: The market is here what it is.
5: Aquí el mercat és el que és. Si ho vens a un preu molt baix, aniria a la revenda i al mercat negre a un preu altíssim. Així els diners no tornarien al futbol. I d'aquesta manera ens assegurem que tots els diners tornen al desenvolupament de l'esport.
3: Goes back into the development of football.
2: De fet, són altíssims els preus de la reventa i són altíssims els preus, José Mari, de la venta, diguem-ne, oficial. Bueno, és impossible ir a un partit del Mundial, macho.
1: Bueno, primero decir que Estados Unidos ya hizo en el 94, por lo tanto, sí, sin, sin Trump también hizo un Mundial.
2: Así me gusta que atices a Infantino.
1: No, la realidad. O sea, no se trata de atizar, sino hay que ser coherente y sobre todo cuando tienes un cargo de responsabilidad. Di lo que quieras, pero di las cosas con respeto también a lo que ha pasado antes. Después, sí que es verdad que en un país como Estados Unidos la entrada especialmente es muy compleja en todos los sentidos, ¿eh? Desde que tú vas como estudiante de universitario, cuando tú vas con visa de trabajo, es muy complicada.
2: O tú lo sabes porque has ido a ver a tu hijo, por ejemplo, ¿no? Hace poco.
1: Muchas veces, sí. Entonces, quiero decirte que sí puedo entender que en un momento determinado pueda haber este tipo de vetos, sobre todo con países que puedo estar de acuerdo, ¿no? Yo creo que ahí, por ejemplo, Infantino, este tema lo tenía que haber cerrado mucho antes de que pudiera pasar ese problema, por lo tanto también se lo aplico a FIFA, es decir, creo que es una responsabilidad de FIFA. Y en cuanto a los precios, pues es carísimo, pero es que es verdad que, por ejemplo, una entrada de final de básquet es que igual vale $50,000 la entrada. Por lo tanto, es una situación de oferta-mercado en Estados Unidos donde realmente todo está fuera de contexto. Desde aquí lo vemos con una perspectiva y ahí se vive de otra manera.
2: Nil, sobre les restriccions d'accés a Estats Units, per què hi ha aquests problemes per entrar?
6: Hem parlat amb Albert Ferrer, que és un professor en dret internacional especialitzat en estrangeria, i ens ha deixat molt clar d'entrada que entrar a Estats Units, depèn d'on siguis, ja és realment complicat.
7: No, aviam, d'entrada així sorpresa cap. El que passa és que aquí la política migratòria, des que està el president Trump, doncs primer s'ha complicat, ja era complicada una mica pel tema de visats. En segon terme, s'ha complicat encara més pel tema de visats per aquesta prohibició de peticions de visat per part de determinats estats africans, sobretot, i inclòs l'Iran. I després, fins i tot els que no necessiten visats per entrar als Estats Units, que has de demanar aquella autorització que és la ESTA, sí? Doncs aquí fins i tot ja no és automàtica, sinó que et fan com una espècie d'interrogatori, et demanen fins i tot que portis informació de les teves xarxes per veure si ets admissible o no als Estats Units. La política migratòria específicament dels Estats Units s'ha complicat molt.
2: Informació de les teves xarxes socials.
6: Fins i tot informació de les teves xarxes socials, s'ha de fer la ESTA, et poden demanar el visat, et poden preguntar el que vulguis, i tot això arrel o arran d'un decret que va treure Trump fa uns mesos i que per això està totalment complicat poder entrar als Estats Units, depèn d'on vinguis, i a més, et diré una cosa més, pel que ens diu Albert Ferrer, que si volen entres, si no volen no.
1: Mira, jo diré...
7: Jo et puc parlar sobretot d'aquí d'Europa, no? Estats Units, no tant, però habitual no, però és possible, perquè tu pots anar perfectament amb el teu visat, correctament expedit, però el funcionari de fronteres tingui dubtes, en base a l'entrevista, tregui conclusions, les que sigui, la seguretat pública, i no et deixa entrar, malgrat el visat. I aquí, segons he llegit els mitjans d'Amèrica, parla de possible vinculació amb membres d'organitzacions terroristes, que, bueno, també se l'agafa amb pinces, perquè en la política de Trump, en fi, també deixa molt que desitjar. De fet, hem de tenir en compte que el mes de desembre l'administració Trump va publicar un decret del president en el qual es prohibia el viatge tal que gairebé tots els estats d'Àfrica i evidentment inclòs l'Iran, i només amb excepcions molt fonamentades et podien expedir l'ISAT, que és el que li ha passat a aquest senyor.
6: Això és el que ens explica Albert Ferrer, de casos, per exemple, José Mari, el de l'Iran, que anaves a comentar alguna cosa.
1: No, que estava comentant, no, abans, que és veritat que sempre ha sigut difícil, sí, sí, però ara sembla que és molt més. Jo vaig estar una vegada, quan recordeu que Clemente estava seleccionador de Líbia, i vaig estar amb una persona visitant Líbia i me van proposar d'alguna manera ser director esportiu després de tot, de Gaddafi, no? I a los 4 o 5
2: mesos... Et va voler fitxar Gaddafi?
1: No hi era ja. És a dir, després.
2: Després de Gaddafi, vale.
1: Era Clemente era el que era seleccionat.
2: Havies catalanitzat a Clemente.
1: Sí.
2: Clement.
1: No, Clement, sí. Al final francès. I, no, vull dir, i vaig fer un viatge a Estats Units i van veure el visat. Que vaig
2: clar,
1: estar
2: que havies estat a Líbia.
1: I aleshores me van fer un interrogatori fortíssim. I vaig tenir sort, perquè la persona que hi era parlava molt bé castellà, li vaig explicar que era del món de futbol, aprofitant una mica li vaig contar, escolta, vaig estar aquí al Mundial 94 i tal, i em va deixar passar el país sense problema, però potser no tens aquesta explicació, o agafes una persona en aquest sentit més tancada, i depèn de les persones quan tu arribes.
2: Va a discreció, de qui et toque, quan entres.
6: Va a discreció,
1: això que acaba de dir,
6: això,
1: no?
6: Això és just això que acaba de dir, i el que escoltarem ara, perquè hi ha el cas d'Iran, que només els deixen anar 24 hores, un permís de 24 hores per anar a jugar al partit, Iran s'ha hagut de moure a Mèxic, i és tal qual així. Aquest decret dona marge a la gent, als funcionaris que estan allà, per a decidir tu sí i tu no.
7: Ho permet, és a dir, que et dona un ampli marge de valoració i d'interpretació del cas per cas, i l'han estat dins d'aquest decret. Vull dir, els iranians no poden viatjar als Estats Units. Llavors, en funció de com vegen, veuen cadascun dels casos, en aquest cas suposo, no tinc dades directes, però van entrar individualment els personal de l'estaf de l'equip d'Iran i van dir, aquests entren i aquests no entren. Fins i tot els mateixos jugadors d'Iran crec que només tenen un permís de viatge de 24 o 36 hores fer el partit i tornar a Mèxic. Vull dir que aquestes restriccions no són habituals, però bé, la política de Trump, qualsevol cosa pots esperar.
6: I per acabar, també vam parlar amb Albert Ferrer sobre la sobirania que pot tenir o no la FIFA. Hem escoltat a Infantino, la FIFA el que fa aquí és rentar-se les mans.
7: Sí, tant se val. De fet, si parlem de la FIFA, doncs tampoc té cap poder sobre aquest tema. És a dir, si veieu la declaració de la FIFA, que és un paràgraf i comptat, diu que nosaltres no podem entrar en els assumptes de sobirania, immigració i visats. Que es renta una mica les mans, la FIFA. De fet, no pot intervenir en la sobirania dels estats i llavors deixa fer els estats. Malauradament passa. Sí, així és. El problema ha estat aquest. Podia haver entrat al Canadà o a Mèxic perfectament, però, clar, els àrbitres FIFA s'han reunit o han fet un centre allà a Miami i el volien allà per la preparació, la instrucció, i al final han desestimat que estigués allà i que no pogués jugar ni arbitrar cap tipus de partit.
6: Ara explicava això Albert Ferrer perquè Omar Artan, que és l'àrbitre somalí que no van deixar entrar als Estats Units, Canadà va sortir el primer ministre a dir que ells el deixaven entrar i que podia arbitrar els partits que juguessin a les seus que hi ha a Canadà, però com que els àrbitres els volen concentrats tots a una seu a Miami, doncs s'ha quedat sense allà i ha estat rebut com un heroi al seu país.
2: Les complexitats d'un Mundial atípic, amb moltes seleccions, amb tres països implicats, amb les restriccions que escolteu ara en boca d'aquest expert en dret internacional especialitzat en estrangeria, Albert Ferrer, i amb la inauguració que viurem en directe avui a partir de les 7, programació especial a Carrusel, des de l'estadi Azteca. Debuta Mèxic, un dels països anfitrions, amb el seu tècnic Javier Aguirre, que diu que Espanya és favorita per guanyar el Mundial.
8: 15 temporades en el fútbol español, pues sí, tengo muchos amigos en la prensa, en la afición. De España, bueno, los conozco muy bien, a Luis, a sus jugadores, los he sufrido, alguno que otro lo conozco muy, muy bien, lo he trabajado, lo he dirigido, y creo que es una de las favoritas, me parece. Hay muchos seguidores, España tiene muy buena afición en mi país, se les quiere mucho.
2: Segons Javier Aguirre, España favorita per guanyar el Mundial, des de Chattanooga. Santi Ovalle, bon dia.
9: Què tal? Sí, que bon dia.
2: Ahir parlàvem de les intencions i les sensacions de Lamine Yamal al que t'hi jugues, i has estat amb el director esportiu d'Espanya, Caranca, que ens ha explicat, us ha explicat com està Lamine a pocs dies de començar el Mundial.
9: Doncs és el gran tema de la concentració d'Espanya, sí, que com està Lamine, per quants minuts i quanta estona el veurem. Li hem preguntat al director esportiu, Aitor Caranca, que confirma que està amb ganes de jugar ja i que ha de ser el cos tècnic qui el freni.
10: Sí, però per això, lo que he dicho, no, per estar el cuerpo médico, fisios, readaptadores, Carlos, el físico, y sobre todo Luis, al final, es el que tiene que ver cuando es el momento de dar la oportunidad, ¿no? Está claro que el jugador siempre quiere jugar, jugadores de los que estamos hablando, imagínate las ganas que tienen de volver, y es un mundial y todos quieren ayudar. Entonces, bueno, pues ya digo que es Luis con el cuerpo técnico, con el cuerpo médico, perdón, los que van a ver los plazos.
9: Anímicament, com afronta Lamine els 5 dies que queden fins a arrencar el Mundial?
10: Bueno, pues Lamine es lo que hablo del grupo, pues es individual. Esa frescura, esa alegría que transmite cuando juega, lo es fuera del campo, ¿no? Llevamos una semana, dos semanas, más las concentraciones que hemos estado juntos, y ves eso, ¿no? Ves un chico que tiene esa alegría innata, que transmite, y que luego, pues cuando está en el campo, aparte de esa alegría, tiene esa calidad que le va a hacer marcar las diferencias y marcar una época.
9: Caranca, a part, ha estat l'encarregat de refer ponts amb el Barça després d'aquell creuament de declaracions entre Flick i De La Fuente, i explica així Caranca la bona relació que té amb Deco i amb Bojan pel bé del futbolista y de la relación al club.
10: Yo la relación que tengo tanto con Deco como con Bojan es fantástica desde el primer momento. No he jugado con ninguno de los dos, pero sí que he compartido mucho, sobre todo con Bojan, y la comunicación era una de las cosas desde el principio que quería tener tanto con el Barça como con todos los clubes, porque es importante, ¿no? Que si tenemos jugadores de todos los clubes, pues estar en ese contacto para que, bueno, pues haya esa transparencia. Y bueno, pues aquí yo creo que no hay pactos ni nada, ¿no? Yo creo que tanto Claudio como Carlos estuvieron con los servicios médicos del Barça y de los fisios y preparadores físicos, y al final lo que va a priorizar Luis y la selección es siempre el bienestar del jugador, y viendo cuándo es el mejor momento para que Lamine pueda estar con el equipo y que él esté al 100%.
9: Ja ho veus, és el gran tema, no es parla una altra cosa, la concentració d'Espanya, el nom més pronunciat és el de Lamine Yamal, avui tornen els entrenaments, podrem veure ja en quin pla de treball està el 10 del Barça, el 19 de la selecció.
2: A mi, cada vegada que escolto el nom d'Aitor Caranca, em ve aquest moment al cap.
11: ¿Cantamos o no? ¿Cantamos la música de Caranca? Oscar, ¿cantamos o no? Caranca portugués, Caranca portugués.
2: Caranca portuguesa, va ser el segon de Mourinho al Madrid. Ara és el director esportiu de la selecció espanyola, Aitor Caranca, que parla de Lamine Yamal. Ja ha explicat el Santi Ovalle que té moltes ganes de jugar al Mundial, que la planificació ja apunta que pot jugar uns minuts al partit contra Cap Verd, que estigui ja a tope per Uruguai. És normal, no?
1: No, dona la sensació. Jo vaig comentar l'altre dia, no?, que jo vaig veure unes imatges en televisió, i la sensació que jo tenia de lo que vaig veure en un entrenament de res, 10 segons, però la sensació que jo vaig veure era que estava bé, abans d'anar. I aleshores jo crec que ara, en 3 setmanes més que han passat, crec que arribarà bé, i a mesura que vagi passant els partits estic convençut de que pràcticament el segon partit, ja veuràs tu, crec, jugarà de titular.
2: Perquè, José Mari, tu has jugat el Mundial del 90 amb la selecció espanyola, vas estar també als Estats Units al 94, Et vas perdre, per cert, 86 i 82 per lesió. Això no sé si és massa conegut, però el 82, que ja havíeu guanyat la Lliga amb la Real Societat, estaves lesionat, el 86 també et vas lesionar. I després n'has viscut també, diguem-ne, des de l'altre costat de la barrera, no? Com a analista, el 2006 i el, i el 2014.
1: Sí, sí.
2: Què és el més important en un Mundial?
1: Bueno, primer, el continent. És a dir, canvia molt. És veritat que Espanya va guanyar a Àfrica, però, bueno, és veritat que Àfrica només... No ha arribat tots els equips de Sud-amèrica, de Nord-amèrica i Europa, doncs, pràcticament tots des de fora. I, en canvi, aquí hi ha equips que són d'ahir, no? Del continent americà.
2: Aleshores... És a dir, tu creus que les seleccions que són d'Amèrica tenen avantatge?
1: Sí, sí, sí. És una qüestió de natural. És veritat que cada any la preparació dels jugadors, no hi ha aquesta diferència que abans viatjaves als Estats Units i de nou la sensació que anaves a un altre món, però una mica és això, no? Abans era molt més fort, però sí que és veritat que estan molt més acostumats al clima. Per exemple, el clima és importantíssim. Avui, per exemple, Mèxic juga al migdia, segur.
2: A la una del migdia, és el partit, clar.
1: Contaminació, calor, humitat, arriba un equip de fora, ells estan acostumats. Aleshores, hi ha moments puntuals que afecten molt. I als Estats Units, doncs, la veritat és que fa un calor terrible, a vegades hi ha una humitat terrible, i és veritat que la gespa ara ha canviat moltíssim, i això iguala
2: és
1: molt...
2: La gespa de l'Estadi Azteca la posa Royal Verd, que és una empresa catalana.
1: Sí, sí, però vull dir que la gespa ara, afortunadament per als jugadors, està sempre bé, però fa un temps hi ha molt, molt diferent jugar en una gespa una mica més alta, amb calor, que no hi ha aquesta circulació de pelota, i, per exemple, països europeus sofrien molt. I aleshores jo crec que en aquest sentit d'Espanya doncs té l'avantatge de que avui en dia això s'ha igualat moltíssim. La FIFA té molt bé estructurat i el protocol claríssim, i això ajudarà una mica, no? Però, ojo, al canvi de continent.
2: Santi, què ens expliques avui del que encara no sabem del Mundial?
9: Doncs mira, avui us faig un tour pel quartell general d'Espanya. Búscate un hombre que te quiera, que te tenga llenita la nevera. Mira. Aquesta és la primera cançó que escoltem quan arribem al Baylor College, la casa d'Espanya, els propers 30 dies. De seguida passem cap als camps d'entrenament. Són les 10 del matí, la sensació tèrmica és de 30 graus. La humitat és exagerada. La gespa està perfecta, però fa molta calor. Em fixo en una de les bandes del camp d'entrenament perquè hi ha una bastida. Jo creia que això de pujar un andamio només ho feia Luis Enrique, però no. Luis de la Fuente també s'ha fet instal·lar un per seguir els entrenaments. Més enllà de la bastida hi ha pistes de tennis, els jugadors s'hi juguen bastant, camp de golf, piscina olímpica, hi ha també piscina d'esbarjo, camp de voleibol i platja, camins per fer senderisme per un bosc a la riba del riu Tennessee, hi ha de tot. Estudiar en aquest college val dels 30 als 70.000 dòlars al curs. La casa d'Espanya també sona molt Fito i Fittipaldi. Al costat del camp d'entrenament hi ha un gimnàs gegant. Dues lones amb dos missatges als costats. No hay atajo para la grandeza. Se construye con sacrificio y se sostiene con el corazón. L'autor és de la Fuente. L'altra frase diu: las grandes cosas nunca están hechas por una persona, sino por un gran equipo. Giro el cap i veig les taquilles. A totes hi ha botes, xancletes, bambes, però hi ha una que em crida especialment l'atenció perquè hi ha una mascareta pel cabell. Sabeu de qui és, no? Correcte, de la melena més famosa del futbol, de la melena de Marc Corella. Hi ha una carpa amb un projector i un teatret amb 26 butaques. És la zona de vídeo, dins del gimnàs. Allà s'hi faran les xerrades tècniques. Giro el cap i una foto presideix la zona de tractament i de massatge. És la foto de Maria Camaño, una nena amb un càncer que els jugadors van fer sortir a l'escenari a aixecar l'Eurocopa durant la celebració a Madrid. Era amiga de Morata, de Ferran, de Pedri, de Rodri i molts altres. És una lona gegant en blanc i negre amb la Maria il·luminada al centre. Malauradament, ens va deixar l'abril passat. Maria Camaño, la princesa guerrera del futbol, és la inspiració de la Roja en aquest Mundial a Chatanú.
2: Puja, puja, Fito, que sempre s'agraeix.

0: el que ens ha explicat el Santi al final de la contracrònica sobre el record amb la nena que pateix càncer i el suport. Què esperes del Mundial?
1: Bueno, la veritat és que hi ha molt...
0: Ho dic perquè sempre marca una mica tendència futbolística, no? Recordo un Mundial on es va posar de moda lo del doble pivot, els tres defenses amb els dos carrilers, tres davanters...
1: Una de les coses que, de veritat, aquest any tothom parla i sembla que sigui importantíssim i fundamental, això de... Tothom ha de pressionar. Escolta, cadascú ha de pressionar a la seva manera. És a dir, Iniesta pressionava i tenia... mala llet i caràcter, però no era com Puyol. I ara sembla que tots els equips no defienden. No, és que no, tras pèrdida. Home, és a dir, coño, estem parlant d'equips que lo important és l'estructura de l'equip. I en aquest sentit...
0: Lo de la PTP, no? Pressió tras pèrdida.
1: Sí, home, això tothom sembla... És important... Què pressió feia el Busquet? La prevenció estava en una posició on semblava que sempre arriba un imant. Busquet era un imant. I quina era la pressió? Doncs ara sembla que, per exemple, quan parlen del Madrid o del Barça, no, traspèrdida, pressió. Quina és una de les característiques que té el Gordon? No, traspèrdida, una pressió. Home, i la pilota, què tal? Si passem bé la pilota, també estem bé, eh? És a dir que... No, jo crec que ara, en aquest Mundial, no, segurament no hi ha tantes coses, potser, per innovació, per dir, perquè ara ja, últimament, no, sobretot amb la Premier, que després sí. Parlaré una mica, sembla, doncs, clar, hem vist laterals que entren per dins, per fora, extrems, un contra un, és a dir, en línia de tres, és a dir, hi ha una mica un carrusel d'opcions tàctiques que totes les seleccions tenen ja, afortunadament, d'una manera molt professional, i jo tinc la sensació que no serà tan impactant, per exemple, que Sud-àfrica, no? Que va arribar a Espanya amb un esquema com el del Barça i va guanyar. I a part de jugar bé a futbol, va guanyar, però també va tenir una mica de sort. Aleshores, en els mundials és importantíssim, primer, com comences, però sobretot en moments puntuals, en un partit concret, has de tenir sort. Mm.
0: Comenta el José Mario Vaquero lo de la Premier, perquè Nil és la lliga amb més futbolistes al Mundial i amb molta diferència.
2: Amb molta diferència. De les 5 grans lligues, la Premier aporta aquest Mundial 200 futbolistes, pràcticament el doble que la Bundesliga, 109 i molts més que la Lliga Espanyola, 86.
0: O sigui, la Lliga Espanyola, 86 futbolistes al Mundial, la Premier, 200.
2: 200. I la Ligue 1 de França, també 86 com la Lliga Espanyola, i la Sèrie A, és una dada que també m'ha sorprès bastant, només 71 d'aquestes, sí que em sorprèn a nivell d'equips. El Manchester City, amb 19 futbolistes, és qui més jugadors porta al Mundial, seguit de Bayern de Múnich, Paris Saint-Germain, Arsenal i Barça, els semifinalistes de la Champions i també, evidentment, el campió i el finalista. L'Atlético en porta 12, és el 6 equip amb més. Hi ha l'Al Hilal amb 12, és veritat que n'hi ha 7 que van a Aràbia Saudí, i em sorprèn que hem de baixar fins a la 13a posició per trobar els que porta el Madrid, que n'aporta un total de 10, per sota d'equips com el Galatasaray, el Borussia Dortmund, el Crystal Palace o l'Al Hilal.
1: Mira, això l'ho ha de mirar una mica el president de la Lliga de Futbol Professional, perquè l'altre dia va dir, bueno, un problema per quan començava la Lliga l'any que ve, no? I va dir, home, és que de la selecció només han anat el 10%. Escolta, quan tu escoltes aquestes coses, què vol dir? Que la qüestió econòmica és fundamental avui en dia per tenir una lliga competitiva, tenir els millors jugadors del món, i aleshores hi ha moltíssims jugadors de los millors del món que no estan a Espanya. Aleshores, potser la lliga també s'ha de mirar una mica, no només parlar de qüestions econòmiques, sinó què fer per parlar de qüestions econòmiques, m'entens?
0: Mm. És tremenda, la dada. El doble mateixos... de jugadors a la Premier que a la segona lliga, que és la Bundesliga, i molt lluny de la tercera, que és l'espanyola.
2: És que els mateixos jugadors, a mi és una dada que em crida molt l'atenció, els mateixos jugadors porta la Lliga Espanyola que la Lliga Francesa, que la tenim des d'aquí moltes vegades, es menysprea una mica, no? Sempre valora els mateixos jugadors, i més a prop dels de la Sèrie A, que són 71, 15 menys, que no pas els de la Bundesliga, que són 109.
0: I la Lliga Espanyola, 86, i la Premier 200. Alguna curiositat del Mundial?
2: Alguna curiositat? A mi m'ha sorprès molt, sí que el tema del Crystal Palace, evidentment, és el guanyador de conferència. 12 futbolistes, el Manchester United també 12, i el fet de que el Madrid, un equip com el Madrid, només té dos jugadors, Vinícius, Brahim, Arda, Rüdiger, Courtois, Valverde, Tchouaméni, Mbappé en França, Alaba, Austràlia i Jude Bellingham a Anglaterra. Evidentment, clar, sense cap, si el Madrid no té cap jugador a la selecció espanyola, doncs fa que sigui realment complicat, però bueno, ja et dic, l'Ali Lalan té 12, però n'hi ha 7 que estan, amb, evidentment, amb Aràbia.
1: Mira, la primera lectura que hem de fer és que amb això el Barça està fantàstic.
2: Sí, està fantàstic.
1: És a dir,
2: el Barça en té 15.
0: El Barça en té 15 i el que més és el City?
2: 19. City 19, Bayern 17, Paris Saint-Germain 16, Arsenal 16, Barça 15. Aquí tens els 4 semifinalistes de pràcticament a l'Atlético, de tots. De
1: però torna a dir-te allò del Barça, perquè al final són gent molt jove que tenen un recorregut, esperem, molt llarg, i esperem que sigui aquí al Barça.
2: De fet, dins dels 15 sí que hi ha Hamza Abdelkarim, que, clar...
0: Sí, aquest davanter egipci, no?
2: Aquest davanter egipci, per qui el Barça pagarà la clàusula que tenia execució de compra. Ho vam explicar el 21 de maig aquí amb Santiago Valle, que va venir cedit el gener de l'Al-Ahly. El Barça executa aquesta opció de compra d'1,5 milions d'euros, i la idea és que quan torni del Mundial, a mesura que es reincorpori, pugui fer la pretemporada amb el primer equip. Ha fet un últim tram de temporada amb el juvenil sent molt important. L'ha apadrinat Salah a la concentració d'Egipte, li va regalar una camiseta de Salah només d'arribar, i pendents del que faci també, doncs, Hamza Abdelkarim amb Egipte.
0: Juga?
2: En principi no ha de jugar, però minuts tindrà. De fet, en els amistosos que hi ha hagut fins ara, ha tingut alguns minuts, i des d'allà li diuen el faraó del gol.
0: El faraó del gol.
2: El faraó del gol.
1: Mira, torno a dir-te una mica al voltant del Barça, en el sentit de que això és una mica la teoria de Johan, no? És a dir, gent de casa, jugadors nacionals i els estrangers que siguin jugadors diferencials. Això és bo per al teu equip, per a la teva afició i per a la selecció.
0: Hi ha alguna selecció a la que li tinguis especial carinyo, més enllà de la selecció espanyola, òbviament?
1: La veritat, no tinc així una selecció.
0: No, t'ho pregunto perquè has estat entrenant a molts països, també afortunadament has viatjat molt i tal, no n'hi ha cap que diguis, mira, aquesta...
1: No, la veritat és que, bueno, no tinc una... Sí, jo he estat, per exemple, a Mèxic, però Mèxic és el tema de l'alçada i totes aquestes... O Perú, la veritat és que jugar a 3.000 metres o jugar a 2.000 metres o jugar a nivell del...
0: Que et quedes sense oxigen, sense aire.
1: És terrible, és terrible.
0: Ho va dir Pedri l'altre dia, això.
1: No, jo vaig dir
0: I Espanya de jugar contra Uruguai, precisament, amb alçada.
1: Sí, sí.
0: A Guadalajara.
1: Això és difícil, però Guadalajara no té tanta alçada, crec. Però vull dir que és veritat que quan tu jugues països com Mèxic... està molt condicionat. Ells estan acostumats. Jo recordo que Schuster portava ja un any a Pumas, a Mèxic, i jo vaig arribar, però ell vivia a Mèxic, a DF, i està a 2.200 metres, més o menys, d'alçada. I jugaven sempre al migdia, o jugaven, o juguen, crec, perquè això fota mal a la gent que puja de nivell de mà, no? De nivell zero. I jo vaig recordar que jo vaig marxar en desembre i vaig jugar en gener, no? I Schuster, que per mi ja anava lent quan va marxar, Schuster corria i jo anava així. I Schuster, jo deia, joder, sí que m'he fotut. Com ha millorat el Schuster aquí en Messi? Podia haver jugat un any més o potser més en l'Atlético Madrid. Anava com carros de fuego. Cada partit que acabava en alçada, jo deia, deixaré el futbol demà.
0: Però, ah, sí?
1: Bueno, sí, pues vaig patir molt. L'alçada, ara tothom parla de l'alçada, però en la meva època és que no, ningú sabia què era l'alçada. Ja. No? Després hem escoltat, no? Quan Messi anava a Bolívia, va tenir problemes...
2: La Paz,
1: i no sé què, i portaven bombones i no sé què. I ara tot això sembla més normal, però en la meva època, que jo vinc del blanco i negro, no hi havia aquesta informació.
0: A José Mari Vaquero el podreu escoltar analitzant diversos partits del Mundial a la programació especial que fem a la Cadena SER, tots els partits al Carrusel, amb comentaristes com José Mari Vaquero, a qui abans d'acomiadar farem un test. Difícil. El Martí Juncat l'ha preparat. Brr.
3: Sí, un petit decàleg sobre l'actualitat del Mundial. I
0: sí,
3: també
0: és un decàleg, 10 preguntes.
3: Correcte.
0: 10 preguntes a José Mari Vaquero.
3: I que la Núria Vilamala agrairia respostes
0: per
3: curtes,
0: cert, Martí,
3: i concises.
0: En quin any vas néixer tu?
3: I el 2004.
0: O sigui, no vas veure jugar José Mari Vaquero.
3: Evidentment.
0: Però
3: no.
0: El teu pare segur que sí, la teva mare també.
3: Sí, també, sí. Més el meu pare que la meva mare.
0: I què diu el teu pare de que comparteixis taula amb José Mari Vaquero?
3: Doncs... bueno, espectacular.
1: Que
3: és un honor.
1: Diu que és gran. Que és Vaquero. Clar, gran.
0: Estàvem prenent un cafè aquí al Glob, a la terrassa, i s'ha provat... És que se t'apropa gent encara, i mira que han passat anys, eh?
1: Com que encara?
2: No, has passat de moda.
1: No,
2: més famós ara la ràdio som famós.
0: Un noi que ha vingut, perquè se t'ha apropat, t'ha demanat una foto, però m'ha agradat molt que ha dit i gràcies per lo que em vas fer disfrutar la joventut.
1: I el que vaig disfrutar jo. Jo sempre he dit el mateix. És a dir, nosaltres crec que hem tingut la sort de disfrutar moltíssim professional i personalment. És veritat que després el dia a dia no és tan fàcil, és com tot, no? Però que vull dir que hem passat una època al Barça fantàstica de creixement personal i professional.
3: És que abans ho parlàvem amb en José Mari, que el meu pare, quan tenia la meva edat, va veure l'època del Dream Team. Clar. Així que...
0: Que bèstia, eh?
3: Ell ho veia i jo ara, amb la seva edat, doncs ara també, amb Vaquero.
0: Va, Martí,
1: no cal parlar tant de l'edat, crec, però bueno.
3: No insistirem més, doncs. Som-hi, primera pregunta. Qui creus que serà el campió del Mundial?
1: Jo no som molt de quinieles, però bueno, si he de contestar, contestaré. Crec que França, potser.
3: I fins a quin punt creus que arribarà a Espanya?
1: Semifinals.
3: Semifinals. Qui creus que serà el millor jugador?
1: Pedri, espero, i desitjo.
3: I el màxim golejador?
1: Aquí tinc dubte, potser Mbappé, perquè si arribes a la final tens moltes opcions i Mbappé és un d'aquests, i m'agradaria molt Oyarzabal.
3: D'acord. Ara, en quant a conjunts, qui creus que serà la selecció revelació? Aquella que no ens espera.
1: Marroc.
3: I quina decebrà?
1: Això no sé, potser Anglaterra o Alemanya.
3: Qui creus que serà el porter titular d'Espanya?
1: Unai Simón.
3: I qui voldries que fos?
1: Jo crec que és correcte. Els tres porters són fantàstics, però jo crec que Unai Simón té una força dins de la selecció ara mateix que, mica en mica, sobretot John García, ha d'anar guanyant, i ho vaig dir aquí alguna vegada, al voltant de la millora per al Barça.
3: Ara, en clau Barça, pagaries 150 milions per Julián Álvarez?
1: No.
3: Ràpid. Bernardo Silva, sí o no?
1: Jo crec que ara mateix, no.
3: I per tancar, quin jugador de la selecció espanyola actual, que no sigui del Barça, fitxaries pel Barça?
1: Oyarzabal.
3: Doncs ja ho tindríem.
0: Fantàstic. No et podies mullar més, eh?
1: No,
0: t'has tirat a la piscina i ja
3: estava plena,
0: la piscina estava plena, eh?
1: Diu, cort, bueno.
3: No, ja ho he dit per la Núria, que ella ho agrairà.
0: T'agrada com a secció per les xarxes socials? Està aplaudint la Núria. Per tant, José Mari, t'has guanyat el salari. Gràcies per estar el que t'hi jugues.
1: Molt bé.
0: Una abraçada molt forta.
1: Vinga, ens veiem.
0: Anem parlant. 12:51 per tancar el bloc mundial. Anem al quiosc, perquè avui el Marcos López fa un repàs del que es diu a la premsa.
4: El quiosc del Marcos.
0: Hola, Marcos López.
5: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sique y compañía, José Mari, todos. Bien, bien. Vamos al quiosco de México, el país que, como bien sabéis y sabemos todos, acoge hoy la inauguración del Mundial. Con críticas, como bien contaba antes Fraki en su crónica inicial. Gianni Infantino justifica precios de boletos para el Mundial, explica el diario Universal. Este jueves empieza la primera Copa del Mundo, que será organizada por tres países, México, Estados Unidos y Canadá, que está listos para recibir a millones de aficionados y turistas que gastarán una fortuna por sus boletos. La reventa, como contaba Fraki, se dispara a horas del México-Sudáfrica, por encima de los 350.000 pesos. Eso es lo que cuesta una entrada para ese partido inaugural, según se lee en el Excelsior, o sea, prácticamente los 20.000 euros. Gianni Infantino, 48 equipos, 104 partidos y una postura sumisa ante las políticas migratorias de Donald Trump. Denuncia el diario La Jornada.
0: Gracias, Marcos. Ya sabeu que...
5: Hasta luego.
0: En poques setmanes, hasta luego, Marcos. Podeu gaudir del Cruïlla.
6: Escúchense, déjense de ofertas, ¿eh? Déjense de ofertas por Julián, déjense de ofertas por este y el otro jugador. La única oferta que les puedo hacer yo es asistir al Festival Cruïlla, esto sí. Porque si entran a cruillabarcelona.com, ahí van a encontrar toda la información, todas las entradas. Van a tocar Pixies, van a tocar The Black Crowes, van a tocar Los Garbage, van a tocar The Hives, va a tocar David Byrne, va a tocar, bueno, todo Dios, ¿vale? Y muchos más que te esperan en el Festival Cruïlla. Esto del 8 al 11 de julio, ¿eh? Del 8 al 11 de julio, preparan los apeavientos. Los apeavientos que se lo van a pasar de puta madre, ¿eh? Vamos, al Cruïlla.
0: Puja, puja, Willy. Està molt guai l'ambient del Cruïlla. Hi vaig estar l'any passat i va ser fantàstic. Va, endrecem la resta de l'actualitat.
7: Què t'hi jugues? Presenta... l'actualitat del dia.
0: Toni Camacho, què tal, com estàs?
8: Què tal, sí, que bon
0: Màlaga
8: dia.
0: Màlaga i Almeria lluitaran per l'ascens a primera divisió.
8: Els malaguenys s'enfrontaran al conjunt de Rubi després d'empatar 1 contra les Palmes i certificar la seva classificació amb un 2-1 en el global. El primer partit serà el proper diumenge a les 9 del vespre a la Romareda.
0: El trofeu Joan Gamper ja té data confirmada.
8: Es disputarà el 19 d'agost, data en què el conjunt de Hansi Flick es presentarà davant l'afició amb la Lliga ja en marxa. El rival, però, encara està pendent de confirmació.
0: En bàsquet, derrota de la Penya i avui segon partit del Barça.
8: El conjunt de Dani Meret va caure a la pròrroga per 118-117 a València, malgrat una gran actuació de Ricky Rubio, amb 22 punts i 11 assistències i un gran partit a nivell col·lectiu. El tècnic va reconèixer que van fregar la perfecció, però que no van ser suficients per aconseguir la victòria.
9: Un partidazo, 1-0, dar la enhorabuena al València. Creo que hemos hecho desde el principio hasta la prórroga una exhibición de mentalidad y de equipo. Hemos rozado la perfección, casi sacamos un 10 en el examen, pero no es suficiente para ganar. Tenemos delante un equipo increíble y creo que ha sido una primera batalla de mucho mérito nuestro a pesar de no haber conseguido el resultado esperado.
8: I a les 8 del vespre, torn pels de Xavi Pasqual, que buscaran posar el 2-0 en l'eliminatòria contra el Tenerife al Palau.
0: I vine cap aquí, Saissó, que això t'agradarà. El Sant Diovall està als Estats Units. S'han disputat finals de la NBA. Els Knicks han aconseguit la major remuntada de la història de les finals. Vamos. Estan a una victòria de l'anell i el Sant Diovall ens ha volgut deixar la crònica. Aviam què et semblen.
10: Ja que estic a Estats Units, us faig jo la crònica remuntada espectacular dels Knicks en el quart partit de la sèrie per segellar la remuntada més gran de la història de les finals de la NBA. Han guanyat in extremis per 107-106 a San Antonio Spurs. S'han posat per davant el partit per primera vegada a falta d'un minut per acabar. Entre Jalen Brunson amb 36 punts i Anunoby amb 33 han remuntat més 29 de diferència, fotent triples des de tot arreu. L'última cistella ha estat brutal per guanyar a falta d'un segon. He vibrat com un boig veient-ho a l'ABC, tot el Madison dempeus a la vora del camp com si hagués d'haver-hi una invasió. Shaquille O'Neal, Charles Barkley ballant a la tele i era també Taylor Swift saltant a primera fila del Madison Square Garden celebrant la victòria. Ha aparegut McEnroe amb la samarreta dels Knicks, un munt de celebrities com Spike Lee. Ha estat inhumà. Els americans són únics.
11: Bé, molt bé. Només un petit detall del bar i és que Bronson era Charles Bronson, que era l'actor. El jugador és Branson. Branson. El Charles Bronson era un altre, però dit això...
0: Ho ha fet bé.
11: Perfecte.
0: Per cert, el Xavi ve de recollir l'acreditació, perquè aquest cap de setmana hi ha Gran Premi de Fórmula 1 al circuit de Catalunya, i si us ve de gust, del 9 al 13 de juny, podeu gaudir gratis del Fan Village a Plaça Catalunya, a Barcelona, al centre de la ciutat, amb activacions de Fórmula 1, gastronomia, música en directe, activitats familiars, per a grans, per a joves, per a nens... Us podeu registrar a circuitcat.com. circuitcat.com, del 9 al 13 de juny, aprofitant que la Fórmula 1 celebra el circuit de Catalunya a Montmeló i al Fan Village a Plaça Catalunya.
11: Sí, efectivament, avui ja, diguem-ne, estaven pràcticament tots els equips. Demà ja comencen les sessions lliures. Dissabte la classificació i diumenge a les 3 en directe a Carrusel Motor a les 0, 3 a 5 el Gran Premi de Barcelona-Catalunya, que per primera vegada es diu així. Esperem a veure que dona de sí, tot i que tant els Williams de Carlos Sainz com Alonso no estan per tirar coets.
0: Qui creus que guanyarà?
11: Doncs mira, amb les característiques del circuit crec que un Mercedes, jo crec que Antonelli. Sí, jo crec que sí.
0: Mercedes.
11: Sí, perquè és un circuit que les rectes són llargues i va, en definitiva li va molt bé a Antonelli.
0: Pausa, endrecem l'actualitat i obrim la segona hora del Què t'hi jugues, on hem de fer bastants regals. Estigueu atents.
12: Què t'hi jugues?
13: Ser Catalunya-Barcelona.
14: La Núvia anirà maquíssima. I tu?
15: Jo, a Xeviot.
14: A Xeviot? Uau, tu sí que en saps.
15: Home, és que a Xeviot són les botigues de nuvis més grans de Catalunya. Més informació al 93-748-4249. 93-748-4249 o a xeviot.com.
16: Si ets un bon professional, amb un bon material seràs excepcional. Material Building by MCAT. Els millors materials de construcció, eines, ferreteria, reforma, disseny de la llar i jardineria. Sostenibles, assequibles i els preus més competitius. Troba el teu magatzem més proper a mcat.cat. Junts construïm somnis.
17: ¿Quieres sentirte bien? ¿Quieres tener una vida activa y saludable? En Eurofitness, disfruta de la actividad física como nunca. Entra ahora en eurofitness.com y descubre todos nuestros clubs, nuestro proyecto y todas las actividades. Comprometidos, sostenibles y activos. Eurofitness, mi cuerpo, mi planeta.
18: La vida passa a les places, als parcs, a les platges.
19: I aquí a Catalunya volem reflexionar sobre la gestió i construcció d'aquest espai públic metropolità que cada dia compartim milions de persones.
20: Aquí Catalunya amb Marina Fernández, des de l'antiga terminal de Drassanes de Barcelona, amb motiu de l'exposició Futur Immediat, transformar l'espai públic metropolità. Divendres 12 de juny a partir de les 7 del matí. Segueix-lo a les freqüències i plataformes digitals de SER Catalunya. Amb el suport de l'AMB, Àrea Metropolitana de Barcelona. Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.

0: us ho faran passar bé.
1: Hola!
2: Esto lo hago para divertirme, para divertirme, para divertirme. Esto lo hago para divertirme, para divertirme, para divertirme. Como ya mismo me voy, me voy a llevar un par antes de irme.
0: I ja us ho he explicat al principi, ho repeteixo ara, a les 3, avui, al llapis de memòria amb el Xavi Manau, protagonista, el Xavi Saissó.
3: Sí, senyor, avui estarem allà, a veure què tal. Molt bé, em fa molta il·lusió.
0: Has hagut de triar 10 cançons?
3: 8, 8.
0: 8, 8 cançons.
3: 8 cançons.
0: A mi em van fer triar 10, crec.
3: A mi m'han dit 8.
0: Potser 2 de reserva, no sé.
3: A mi m'han dit 8, jo, ja estan allà i, bueno, a veure què tal, a veure què tal.
0: Les cançons que han marcat la teva vida.
3: Sí, més o menys. Sí, o de moments puntuals de la meva vida. Sí, està bé.
0: És un programa que et ve de gust fer. I és que sí, et ve de, o sigui, t'hi ve de gust anar-hi.
3: No, en sèrio, de veritat, perquè, bueno, allà pues, jo crec que una mica et pots obrir, la gent pot conèixer també més coses. Per cert, avui haig de dir que dues persones al circuit, mira que ja avui no hi ha gaire gent, només sentim acreditacions, m'han parlat del que t'hi jugues.
0: Ah, mira,
3: m'han parat i m'han dit Saissó, records a la gent del que t'hi jugues.
0: Ah, doncs gràcies.
3: Dos persones.
0: Doncs tornem els records, gràcies.
3: Sí, molt bé. M'ha fet molta il·lusió també això. Això vol dir que estem vius, eh?
0: I a més això es valora quan s'està fent en les dents, Xavi?
3: Sí, efectivament. Però bueno, molt content avui a les 3. A veure què tal.
0: Qui li fots la tot avui?
3: Doncs mira, ahir escoltàvem sí que a Iturralde González aquí al que t'hi jugues, parlant de les novetats arbitrals del Mundial que comença avui, no? Doncs bé, la tecnologia a l'esport professional és molt important, però arriba un moment en què els àrbitres jo crec que seran com una mena de robots, no? Que si 5 segons per treure de porteria, que si 5 segons per treure de banda, que si el VAR per si és corna o no, que si la pilota porta un xip. En fi, que el cronòmetre de l'àrbitre ha de ser de bona qualitat, perquè com s'espatlli, serà com si se n'anés la llum. Vamos, tecnologia sí, però sense passar-se. La ciència del futbol, polèmica inclosa, crec jo, ha de continuar, perquè si no, ja tenim la play.
0: Tela, eh?
3: Sí, Déu-n'hi-do, entre una cosa i l'altra, ostres.
0: Per cert, dijous vinent, si us ve de gust, farem que t'hi jugues especial festa final de temporada a l'Hotel Mi, que és el que està davant de la ràdio, al carrer Casp, al centre de Barcelona, allà a la terrassa. Farem festa per tots els que vulgueu acompanyar-nos en una edició especial del que t'hi jugues que farem a les 7 de la tarda. A les 7 de la tarda... Prepararàs uns tocs, Saissó?
3: Sí, home, i tant.
0: Per la gent?
3: Jo crec que podríem fer dels millors de la història, no? Podria quedar bé, no? Fer uns d'aquells autèntics.
4: De la història,
3: eh? De la història, bueno, de la història dels tocs, que la història dels tocs que té entre una cosa i l'altra...
0: Quants en podríem posar?
3: No.
0: Que la gent rigui.
3: 8 o 10, si vols.
0: 8 o 10? Sí. 10 tocs.
3: 10.
0: El decàleg. El decàleg del Saissó.
3: El decàleg
0: del Saissó.
3: Portem més de 20 anys fent tocs, entre una cosa i l'altra, eh?
0: 20 anys.
3: Poder més i tot.
0: I el món amb el Basté, jo crec que la idea de la secció l'agafa d'aquí, de tu, no?
3: Bueno,
0: diria que ell ho ha dit... Mira, Raúl Llimós, com estàs?
5: Bon dia.
0: Tu has estat jo diria que el Basté alguna vegada
5: el
0: ha dit que el Saissó era inspiració.
5: Podria ser. El que passa que jo crec que la secció del Basté comença ja al món a RAC1 amb el Xavi Bosch. El 2004, ells feien una cosa que es deia Dialing.
3: Sí, el Dialing.
5: El Dialing,
3: sí.
5: Era jo...
3: Sí, encara el fan,
5: Que ha fet el Xavi Bosch, també ho feia el Café Baviera, el programa aquell nocturn que feia RAC1. Mm-hmm. Vull dir que al final...
3: Bueno,
5: sí,
3: jo he anat un parell de vegades allà amb el Basté, també sí.
0: Home, té molt carinyo, eh?
3: Sí, ja ho sé, sí. Vull dir que, bueno, està bé. Són vasos comunicants.
0: Doncs si us ve de gust, dijous vinent, dia 18, a l'Hotel Mi, allà a la terrassa, l'hotel que hi ha davant de la ràdio, un hotel que és fantàstic, es menja molt bé. Podeu venir, entrada gratuïta, a més tindreu consumició amb la vostra entrada, sí, vinga, tindreu consumició. Us podeu apuntar, n'hi ha molts que ja ho heu fet a través del WhatsApp, aquests tranquils que ja us posem a la llista, i si podeu entreu també a la pàgina web de la cadena SER i allà trobareu la vostra invitació i us la descarregueu. Us posem el link a través de les xarxes socials del que t'hi jugues, a la pàgina web de la cadena SER, sercatalunya.cat. Trobareu una notícia, viu en directe la festa final de temporada del que t'hi jugues el dijous 18 de juny, programa especial a l'Hotel Mi de Barcelona. Allà us podeu descarregar la invitació gratuïta i amb aquesta invitació, pel que ens han dit des de màrqueting, oi que sí, Helena, tindreu consumició. Beguda gratis per als que vingueu dijous vinent a les 7 de la tarda, festa del que t'hi jugues a l'Hotel Mi de Barcelona. sercatalunya.cat. En un moment, Raül, repassem documental sobre el Mundial, que hi ha hagut una allau brutal.
5: Sí, hi ha un overbooking, una saturació de documentals que tenen a veure amb el món del futbol i concretament amb el Mundial 2026 i amb la història dels Mundials. I especialment en una plataforma, Netflix, que és molt curiós perquè Netflix no té els drets d'emissió del Mundial en cap país, però en canvi és una mica la tàctica aquesta d'embox marketing, que és aprofitar-se de que hi ha un gran esdeveniment per tu lluir els teus continguts, no? I entre partit i partit, doncs, que puguin veure contingut. I Netflix té però moltíssims documentals, o sigui, relacionats amb el Mundial.
0: No sé si et passa, t'estresses perquè veus que no et dona temps de mirar-los tots.
5: Doncs avui recomanarem uns quants i, a més, Netflix té, des d'ahir, un programa amb Gary Lineker, vale, que es diu The Rest is Football, que ja feia la BBC amb Alan Shearer, aquell davanter del Newcastle.
0: M'encantava, eh? Gran golejador.
5: Sí, i Maisie Richards, un exjugador del Manchester City, són un trio que a la BBC van triomfar. Fan com un videopodcast, ara a Netflix, en directe des de Nova York, cada dia del Mundial.
0: Cada dia?
5: Sí, cada dia, allà amb una copa de vi, en diferents espais, és un videopodcast i parlen de futbol. Sí,
0: que bo. A Netflix.
5: A Netflix, sí.
0: Abans de parlar dels documentals del Mundial, Àlex Luna, Girona, què tal, com estàs?
1: Hola, bon dia, què tal, Siqué?
0: Què passa amb Sigankov?
1: Doncs bé, que aquest matí s'ha sabut, gràcies al company de l'AS, Marc Bernat, que l'entorn de Sigankov ha enviat una carta al Girona per expressar la voluntat de marxar del jugador. Ha dit que no posaria pressió a l'assumpte, però que la intenció, tenint en compte el pes de Sigankov a la plantilla i el nivell, és sortir del Girona. Nosaltres, des del Què t'hi jugues, ja hem esbrinat una mica quines són les intencions del club respecte a aquesta carta, i és que el Girona vol que Sigankov continuï. El club manté la postura que va traslladar la setmana passada amb Quique Cárcel i companyia, és a dir, que l'intenció és que els jugadors importants es quedin i mantenir el gruix de la plantilla perquè volen tornar a primera divisió el més aviat possible. Ara mateix el club no estudia ofertes que no s'apropin a la clàusula, són de 25 milions, això és important perquè és un dels jugadors que no redueix la clàusula amb el descens a segona. No serà fàcil pel Girona perquè té un any de contracte i el club té només el 50% dels drets econòmics. Per tant, jo crec personalment que els 25 milions serà molt difícil que arribin per Sigankov, però si arriba una bona oferta, especialment amb el pas dels mesos, Sigankov té números de sortida del Girona. Per cert, diversos clubs de la Liga han preguntat pel jugador i de lligues estrangeres. El Trabzonspor és un dels més interessats en el jugador i va sortir també l'interès de l'Espanyol aquesta mateixa setmana.
0: Gràcies, Àlex. Nil, la notícia és que Sigankov ja ha traslladat que vol marxar. Tampoc és cap sorpresa. Són 25 milions de clàusula que no pagarà ningú.
4: La notícia és que no pagarà ningú la clàusula.
0: Llavors, què passa?
4: Que acaba el 2027 i que Sigankov marxarà i que si el Girona li donen 12 o 15 milions serà una venda espectacular, només del 50%. És un dels tres que marxa segur. Ell, Unahi...
0: Però si només té el 50% no li donaran 12 milions. Perquè si ningú pagarà 25...
4: No, 12 milions... pel total, és a dir, el Girona...
0: 6 milions, no? Perquè seria el 50%, la meitat, no?
4: Acaba el 2027, evidentment és un jugador de segona, ha de sortir, té un salarial, per cert, parlant d'ucraïnesos, Oleksandr Psikur, que és un davanter de 2-0-4 que ja vam explicar fa temps que el Girona el firmaria, ja ha estat avui a Montilivi, veurem com surt, és un jugador ucraïnès del 2005, una aposta que li surt al Girona per aquest davanter, i Sigankov, que té aquesta clàusula, però que té tota la força del món, ell.
0: Héctor González, Madrid, muy buenas.
6: ¿Qué tal, Sique? Bon dia, ¿cómo estáis?
0: ¿Y Mourinho qué?
6: Pues Mourinho está haciendo la vida de un entrenador del Real Madrid. Se pasa el día en Valdebebas, planifica la temporada del año que viene. Junto a Méndez, José Ángel y Juni Calafat el otro día empezaron a trazar esas líneas maestras de la temporada 26-27, pero el anuncio sigue sin llegar. Preguntas tanto al club como al entorno de Mourinho, todos dicen que todo va normal, que no hay que preocuparse, pero llama la atención que no haya un anuncio oficial. De todas las teorías que se han leído en las últimas horas, una de las que parecen más factibles también es la del tema fiscal, ¿no? Para el ejercicio fiscal de Mourinho en este caso le viene mejor, bueno, pues que sea a partir del 30 de junio cuando se haga todo oficial, tanto el anuncio como la presentación. Una presentación que cada vez apunta más al mes de julio, pegado a la pretemporada, el Madrid que volverá a mediados de mes, todavía sin muchos internacionales, pero sería ahí cuando se realizará la presentación de Mourinho.
0: Él está ya trabajando como entrenador del Real Madrid. Aún no se sabe 100% si Pepe será su ayudante o no, ¿verdad?
6: No, bueno, él está trabajando 100%, se pasa el día en Valdebebas, ayer estuvo allí todo el día, volviendo a ver las instalaciones en las que ya trabajó hace muchos años, saludando de nuevo a los trabajadores del club. Y lo de Pepe todavía está en el aire, él quiere un perfil, siempre lo ha querido muchos de los equipos en los que ha estado, alguien que conozca la casa, aunque en este caso él ya conoce la casa, pero alguien que haya jugado para ese club, lo hizo con Aitor Caranca, todos recordamos en aquel momento que fichó a Caranca, entre comillas, digamos, y ahora el elegido era Pepe, pero todavía sigue sin estar cerrado, lo que sí es seguro es que se va a traer a todo su cuerpo técnico que ya tenía en el Benfica, que es con el que viene trabajando en los últimos años.
0: Gracias, Héctor.
6: Hasta luego, un abrazo.
0: Lo de Mourinho sí que dona per un documental, Raúl?
5: I tant. I a veure, jo estic molt encuriosit a veure en quin Mourinho ens trobem, no? Si ens trobem el mateix Mourinho de fa 13-14 anys, molt guerrer...
0: Tu estàs en el primer toc, llavors?
5: Jo estava fent el primer toc, sí, i tant. Sí. Sí,
0: vas viure la batalla, diguem-ne, a la primera línia de guerra.
5: Absolutament. I, home, mediàticament és molt llaminer, perquè dona molt de joc, però a nivell humà, a nivell de valors, a nivell d'un comportament ètic, evidentment és un personatge que deixa molt que desitjar, però no sé si ens trobarem el mateix Mourinho o haurà madurat, que també d'un home de gairebé 60 anys dir que
0: fa 13 que va estar al Madrid.
5: Clar, no sé quin Mourinho ens trobarem. El que sí que sé és que aquí tindrà un flic que també estic molt encuriosit a veure com jugarà aquest paper d'antagonista de Mourinho, no? O sigui, si passarà absolutament d'ell, si entrarà d'una forma sorneguera i farà brometes... No sé, veurem com serà aquesta relació mediàtica de rodes de premsa que n'hi ha tantes entre els entrenadors del Barça i del Madrid. Evidentment, no sé, Flick no és Guardiola. Tindrà un altre tipus de... O sigui, Guardiola intentava resistir, però Guardiola hi havia un moment com el dia del puto amo que ja no podia més, no?
4: Jo dic que tinc moltes ganes, així que... Sí,
5: no veig a Flick explotant, de moment. Mm. No? Però potser l'altre li toca tant el botet al final que... No ho sé.
0: Parlant de Mourinho, a Petardos CM teniu més de 50 lots i Pacs Estalvi... 2x1, 3x2, ho he dit amb tota la intenció. Nil Solà, que em mires amb cara estranyat. Sí, Mourinho, petardo.
4: Ho has fet molt bé.
0: Segones unitats a meitat de preu. Podeu comprar petardoscm.com. És que avui no està el Bermúdez. Les estrelles fan festa dijous. Fins al 21 de juny podeu comprar petardoscm.com i recollir sense cues el que hagueu comprat fins al dia 23. Del 21 al 23 podeu comprar a la pàgina web i després recollir sense cues a petardoscm.com. Hi ha gairebé 300 punts de venda per tot Catalunya. Ja estem a les portes de Sant Joan. Sant Joan màgic, Sant Joan ple de diversió. Teniu tot el catàleg a petardoscm.com.
5: El que seria un bon petardasso també és que acabés entrant Pepe, com a...
0: Tremendo.
5: Com a segon de Mourinho, aquest còctel...
0: Té una entrevista, Pepe.
5: I tant.
0: En profunditat.
5: Escolta, diuen...
0: Que és molt bon tio.
5: Que és bon tio, eh?
0: Totalment, sí.
5: Que passa que el camp es transformava,
0: sí.
5: Però diuen que és bon
0: tio. De fet, hi ha un Pepe amb Mourinho i un Pepe sense Mourinho.
5: Segur. Uh-huh. Igual que Xavi Alonso...
4: Tots.
5: Arbeloa et diria que no, que Arbeloa ja... o Caranca, ja és una altra història. Però, escolta, de moment els passos de Florentino...
0: Són tremendos.
5: També ara en clau marcat, van a confirmar allò que dèiem, no? Que més que construir el seu projecte, va intentar destruir el del Barça.
0: Sí,
5: no?
0: Sí.
5: A contrarrestar com sigui... a aquesta generació de joves, una mica el que va fer fa 15 anys en l'era Guardiola, no?
0: És la barcelonitis de Florentino Pérez. Anem als documentals, va.
7: Què t'hi jugues?
0: Com us dèiem, n'hi ha tants que li hem demanat al Raül Llimós avui ampliar la seva llista de recomanacions.
5: Ració doble avui. En lloc de 4, en recomanarem 8, anirem per feina, i tots tenen vincle amb el Mundial o amb la història dels Mundials. De fet, començo per dos que no són documentals, són ficcions basades en fets reals de Mundials històrics. El primer que recomano és una sèrie dedicada al Campionat del Món de Mèxic 70 que va guanyar el Brasil de Pelé.
8: Dicen que nuestra selección paró el tiempo y que fomos superados.
5: Es diu Brasil 70, The Third Star, la tercera estrella, va ser el tercer mundial de Brasil, després del 58 i el 62, i el tercer de Pelé. És una sèrie de 5 capítols, d'uns 50 minuts cada capítol, està a Netflix i explica la història d'aquella selecció considerada una de les millors de la història, amb Pelé, Jairzinho, Rivelino, Tostao, Paulo César, Caju, Carlos Alberto... Una selecció que va guanyar la tercera estrella pel Brasil, però va tenir molts problemes, perquè tenien un entrenador que era Saldanha, després el van canviar per Zagallo... o sigui, no va ser fàcil arribar a aquell Mundial amb possibilitats de victòria, i finalment tenien tant talent que van guanyar i jugant molt bé.
0: És ficció?
5: És ficció.
0: Però fidel a la història?
5: Fidel a la història, sí, sí. Basada en fets reals. També hi ha un toc polític, perquè Brasil vivia una època de dictadura militar, i allò també va influir d'alguna manera en la selecció brasilera. Si veieu, és una sèrie com molt complementària a la sèrie de Pelé, que també es pot veure a Netflix i que també és una ficció basada en fets reals.
0: Aquesta és Brasil 70, la tercera estrella, i està a Netflix, 5 capítols ficcionats, però fidels a la realitat, per parlar del que molts creuen és el Mundial de la millor selecció de la història.
5: Sí. I d'una pel·lícula, d'una sèrie basada en fets reals, a una pel·lícula.
7: En 1986 se jugó el mejor mundial en la historia de los mundiales, en México.
5: Una pel·lícula de 90 minuts, d'una hora i mitja, basada en la història de com es va organitzar el Mundial de Mèxic 86. És un Mundial que no s'hauria d'haver jugat a Mèxic, s'hauria d'haver jugat a Colòmbia, però hi havia diversos problemes organitzatius i al final la FIFA va otorgar el Mundial a Mèxic, que ja n'havia fet un a l'any 70. Era el primer país en la història que repetia ser la seu d'organitzar un Mundial.
0: De amb fet, 16 anys de diferència, només, del 70 al 86. Sí, amb 16 anys de diferència.
5: Després a Itàlia 90 ja va repetir, Itàlia ho havia fet als anys 30, però era el primer país que repetia, i va ser una mica de carambola. I aquesta peli explica com ho van aconseguir. El protagonista és un tio que és un personatge de ficció, que és Martín de la Torre, que està interpretat per l'actor mexicà Diego Luna, que és famós, però aquest Martín de la Torre, en realitat, el personatge que interpreta és el de Rafael del Castillo, que era el president de la Federació Mexicana, que va urdir una estratègia i amb tot tipus d'accions ètiques i no ètiques per aconseguir que Mèxic organitzés el Mundial del 86. I la pel·li explica això, com ell va aconseguir que Mèxic pogués ser la seu del Mundial. Sí, aquí hi ha menys futbol que en la primera, que en la de Brasil 70, on el futbol està molt ben rodat. Aquí hi ha poc futbol i hi ha més política. Tot surt Hugo Sánchez, per exemple, un actor fent Hugo Sánchez. Hi ha una mica de futbol, però hi ha més política, passadissos, la FIFA...
0: I quan veus Hugo Sánchez penses, sí, és Hugo Sánchez?
5: Sí, sí, home, clar, amb el cabell arrinxolat. Ah. Sí, sí, sí.
0: Està Netflix, també?
5: És divertida, també? Aquí hi ha tocs d'humor, està Netflix, també. Sí,
0: Netflix,
5: sí, sí.
0: Val.
5: Mèxic 86 s'acaba d'estrenar, fa res. Sí, sí.
0: Per tant, sèrie ficcionada de 5 capítols dedicada al Brasil del 70 i pel·lícula també ficcionada dedicada al Mundial de Mèxic del 86.
5: Sí, és fàcil de recordar perquè és Brasil 70, Mèxic 86. I ara anem cap al 2010.
9: Wow. Oh, je l'ai jamais vu. Va te faire en...
5: Anem cap al 2010, però no per parlar del Mundial d'Espanya ni d'Andrés Iniesta, sinó per parlar de El Autobús, Los Blues en Huelga. És un documental, també acabat d'estrenar, dedicat al Sidral, que va viure la selecció francesa al Mundial 2010. Raymond Domènech, que era l'entrenador, va expulsar Nicolas Anelka i allò va provocar un motí entre els companys d'Anelka, que en un entrenament, es va fer molt famosa la imatge, l'autobús va arribar al camp d'entrenament i es van negar a baixar de l'autobús, es van negar a entrenar. Allò, imagineu-vos el Sidral en ple Mundial, el Cristo que va provocar. I aquest documental explica, doncs, recorda tots aquells fets amb entrevistes a Raymond Domènech, a Patrice Evra, a Bakary Sagna, a William Gallas. No hi és Anelka, que per mi és potser el...
0: Perquè ell té un documental, a part.
5: Sí, exacte. T'ho anava a dir. No hi és Anelka perquè ell explica la seva versió en un altre documental, que on és? A Netflix, que es diu Anelka, el incomprendido.
0: És bo, el documental d'Anelka?
5: Sí, sí, està molt bé. Sí, Sí, sí, sí.
0: I aquest també val la pena, veure'l?
5: Sí, està bé perquè recordes aquell passatge que potser ja havies oblidat i van tenir un Cristo. I un Mundial pot anar molt bé o pot anar molt malament. I el Mundial 2010 de França, que anys després van ser campions, 8 anys després, però el 2010 va ser un desastre.
0: Amb Raimon Domenech, que té arrels catalanes i era un boig de l'astrologia, si no recordo malament. Alguna vegada l'havíem entrevistat.
5: Això és un documental one shot, d'un capítol, diguem-ne, de 79 minuts.
0: Més.
10: Jeg tror ikke noe lag noensinne har hatt...
5: De França a Noruega. Norway, The Dark Horse, El cavall negre, acabat d'estrenar també a Netflix. Són dos capítols, documental, i explica l'èxit de Noruega que 28 anys després, des del 98 no jugava en un Mundial, torna al Campionat del Món amb una generació de futbolistes increïble com Erling Haaland, Odegaard, Sorloth, entrenats. Vosaltres recordeu aquell entrenador del Copenhagen que va jugar contra el Barça, que era calvo com Guardiola, que es deia Solbakken?
4: Sí,
5: doncs és l'entrenador de Noruega, que és un tio molt mediàtic i és entrenador de Noruega i un dels grans protagonistes d'aquest documental que explica com han assolit aquest èxit de tornar a un Mundial 28 anys després. I, esclar, pots veure Haaland, pots veure Odegaard, pots veure Sorloth i doncs les intimitats al back office de la selecció noruega, que no tenen mal equip, eh?
0: De fet, ara m'has fet pensar que jo tinc tots els àlbums de Panini. Mm-hmm. El del 98 surt un tio que estic ensenyant ara mateix a la pantalla del live del que t'hi jugues, que és Alfi Inge Haaland, el pare d'Erling Haaland, va participar, almenys surt als cromos de Panini del 98, el pare de Haaland, 28 anys després, al del 2026, surt el seu fill, que és aquest que també estic ensenyant a la pantalla, em va cridar l'atenció, no?
5: Això em recorda
0: perquè,
5: que va...
0: clar, són pare i fill, no? 28 anys de diferència, un al 98 i l'altre al 2026.
5: Això em recorda que va passar ahir en l'Argentina i Islàndia, que acaba el partit i a Islàndia juga el fill de Gudjonsson.
0: Clar, que van a saludar Messi.
5: Que, de fet, ja havia jugat el seu pare i el seu avi a la selecció. De fet, el seu pare i el seu avi van coincidir a la selecció. I van a saludar Messi i li va dir: "Te'n recordes de mi?" Perquè, clar, quan era un xaval i anava als entrenaments del Barça, i Messi li va dir no, i li va explicar, i res, Messi es va fer un fart de riure i li va donar la samarreta, evidentment. Sí, sí, sí.
0: Boníssim.
5: Boníssim, boníssim.
0: Quines històries.
11: Sabia que estava preparat.
12: Hoy pareciera que todos quieren ser arqueros, ¿no?
5: Vinga, i parlant de l'Argentina, Dibu Martínez, el pibe que ataja el tiempo. També ha acabat d'estrenar a Netflix. Ja us he dit que hi ha un fotimer de documentals vinculats al Mundial.
0: Aquest és per veure'l amb els fills.
5: Sí, perquè és un repassa la trajectòria d'Emiliano Martínez, el Dibu Martínez, el porter de l'Aston Villa, porter campió del món amb Argentina. És una pel·lícula de 75 minuts, un documental, però que barreja imatges de documental i declaracions d'Emiliano, de Messi, d'Scaloni, amb animació. Com que ell li diuen el Dibu, explica per què li diuen el Dibu, perquè li agradaven molt els dibuixos, i, doncs, està basat en un relat d'Hernán Caschiari, que és un escriptor periodista argentí, i combina imatges d'animació amb imatges de documental. És original. És
0: molt original.
5: I, a més, el tio té molta personalitat, el Dibu, eh?
0: Sí, és un tio amb molta personalitat, sense massa història que et fascini, no? Té una vida bastant convencional. De fet, sorprèn que era un nen que es portava molt bé i fins i tot que anava bé a l'escola, no? Sí. I quan veus el Dibu Martínez ara penses que aquest tio està grillat.
5: Sí, perquè, perquè el tio juga molt psicològicament amb els davanters, en les tandes de penal...
4: A mi em va sorprendre molt. Vaig tenir el plaer de conèixer-lo personalment.
0: El Dibu Martínez?
4: Sí, en un partit de l'Aston Villa, després del partit, i em va sorprendre molt perquè té l'experiència aquella de no tocar-hi una mica del tot i després et posa a parlar amb ell i la veritat que em va sorprendre
0: molt. Sí, és el que veus al documental, que t'imagines a un tarat i quan el descobreixes penses que va, no està tarat.
5: Bueno, els porters ja diuen que una miqueta de tara...
0: Moltes vegades
5: antena,
0: perquè la imatge que ens ve, sí, no, quan amb una tanda de penals atura el Mundial, no? I el tio es posa a ballar i fot coses, això a vegades és per treure l'atenció.
5: Clar, sí, sí. I per jugar psicològicament amb el rival.
0: I altres vegades també per jugar psicològicament amb el rival, sí.
5: Doncs Dibu Martínez, el pibe que ataja el tiempo. Vinga, va, un altre Netflix.
13: Menciona lo que sientes a veces por su camiseta, por su país y por su gente.
14: Cada vez que se pone la camiseta de Colombia...
5: Canviem de país, pugem a Colòmbia per parlar de James. Recordeu a James Rodríguez?
0: Oh, i tant.
5: Que va jugar al Madrid,
0: va
5: que va jugar al Rayo.
0: Va fer un mundial espectacular, no?
5: Va jugar al Bayern de Múnich.
0: D'allà el fitxa al Madrid.
5: Va fer un mundial el 2014, brutal, amb un golaç que va ser el millor del mundial. Doncs bé, han fet un documental a Netflix, des de Colòmbia, dedicat a James, perquè aquest tio jugarà aquest mundial. O sigui, encara està en actiu, James. 34 anys, ha jugat aquest any mig any a la MLS, als Minnesota United. Jo, de veritat, és que quan vaig veure el documental ho desconeixia. I ara jugarà el Mundial amb Colòmbia i és un tio que a la seva vida ha tingut molts alts i baixos, no? A nivell mental també ha travessat moments complicats, a nivell futbolístic també, ha jugat lligues exòtiques com el Qatar o a Saudi, llavors també ha jugat al Madrid, al Bayern de Múnich, a grans d'Europa, i el documental explica la seva vida, perquè James a Colòmbia és un símbol, segurament està el jugador més important d'aquest segle pels colombians.
0: Teniu els documentals en breu disponibles a la pàgina web de la cadena SER, amb una notícia, perquè entenc que és la ràdio i costa a vegades apuntar-los, sobretot si esteu fent feina. Allà els podreu recuperar tots, igual que els de les altres seccions del Raúl Llimós.
5: James, són 3 capítols de 50 minuts.
0: 3 capítols de 50 minuts. I també a Netflix.
5: També a Netflix. També a Netflix. Com el següent que recomanem.
14: Sí. Sí. Once every 4 years... Pursuits of football's grandest prize.
5: Aquesta sèrie es diu Capitans del Món. Aquesta no és nova. Aquesta és del 2023, però la recomano perquè són 6 capítols de 50 minuts i és com la peli oficial de l'últim Mundial. En lloc de ser la peli, és una sèrie, però està feta, produïda per la FIFA, es va emetre a Netflix també, però van fer el seguiment de grans figures de l'últim Mundial, com Messi, Mbappé, Modric, Cristiano Ronaldo, Neymar i Harry Kane. De fet, tots encara jugaran aquest Mundial, però en aquell moment la majoria pensàvem que molts no es repetirien, no? Doncs tots els capitans que van seguir i es van seguir, doncs allò, abans de cada partit...
0: Del 2022.
5: És el seguiment de tot el Mundial i especialment interessant és l'últim capítol que fa el seguiment de la final i es veuen imatges de celebracions, dels vestidors, de Messi... En fi, està bé per, sobretot, recordar tot el que va passar al Qatar 2022.
0: És interessant la recomanació perquè l'havia vist per allà i no em cridava l'atenció, i ara que expliques que és del Mundial del 2022, sí, sí, i amb imatges inèdites de la final, sí, el miraré.
5: Alerta, perquè a Netflix hi ha un que es diu Capitans i hi ha un que es diu Capitans del Món.
0: Que és aquest.
5: És aquest, Capitans del Món.
15: It's been a crazy four-year journey. The cameras have seen everything.
5: Vinga, l'últim que recomanem no és de Netflix... Novetat, notícia, és de HBO. S'acaba d'estrenar i es titula USA Against the Wall, 4 Years with the Men's National Soccer Team.
0: Que bé que pronuncies l'anglès.
5: Un seguiment de la selecció americana que entrena Mauricio Pochettino en els últims 4 anys, entre Mundial i Mundial. És a dir, com van pair el paper a Qatar, com fitxen a Pochettino, seguiment a Pulisic, a Tyler Adams, a les estrelles de la selecció, i tot molt amb un estil molt, molt yanqui, molt americà, és a dir, que t'entra molt bé i està ben fet. Si t'interessa la selecció americana, les anfitriones en aquest Mundial, són 5 capítols, també de 45 minuts aproximadament, per descobrir com és la selecció americana per dins.
0: Queda't, Raül, que hem d'obrir el concurs imbècil amb l'Edgarita i estigueu atents. 9-3-3-4-4-14-11, perquè tenim diversos regals. Ja podeu anar trucant. 9-3-3-4-4-14-11.
16: Què t'hi jugues?
17: SER Catalunya Barcelona. La vida passa a les places, als parcs, a les platges...
18: I a l'Aquí Catalunya volem reflexionar sobre la gestió i construcció d'aquest espai públic metropolità que cada dia compartim milions de persones.
17: Aquí Catalunya amb Marina Fernández, des de l'antiga terminal de Drassanes de Barcelona, amb motiu de l'exposició Futur Immediat, transformar l'espai públic metropolità. Divendres 12 de juny a partir de les 7 del matí. Segueix-lo a les freqüències i plataformes digitals de SER Catalunya. Amb el suport de l'AMB, Àrea Metropolitana de Barcelona. Per primer cop a la història del futbol, un trio únic celebra els millors partits del món.
19: Mèxic, Estats Units i Canadà.
17: El tío Faja, Cristóbal i Gonzalo.
20: Cachondeo, riure, animació en general.
17: Viu els partits de la Roja a Casino Barcelona. Les prèvies, els postpartits, el sorteig de regals i l'animació del Tio Faja, Cristóbal i Gonzalo. El dilluns 15, Espanya, Cap Verd. Més informació a casinobarcelona.com.
20: Amb la col·laboració de Material Building, Veiem Cat i Compramostupiso.com del Grupo Inmobiliario Heritage.

0: Fixa't, Raül, que no t'havia dit res i sabia que això t'agradaria.
1: M'agrada,
0: i t'he mirat la cara quan l'estaves escoltant i has fet com cara de sorpresa i que sí, que sí.
1: Deu ser una col·laboració d'Oques Gràcies amb un grup basc, no? Entenc?
0: Zetac.
1: Zetac.
0: Zetac. És un grup d'Euskadi, d'Euskal Herria, que omplirà Sant Mamés dos dies consecutius. El 19 i el 20 de juny...
1: Sí, són els Oques Grasses d'Euskadi.
0: Ara ens ho explicarà el seu líder. Peyo Reparaz, què tal? Muy buenas.
2: Bon dia, Sique i companyia. Molt content d'estar amb vosaltres.
0: El Peyo Reparaz és el líder de Zetac, que va iniciar un projecte fa un temps que no sé si t'esperaves que fos tan bèstia tot plegat, perquè, clar, habéis crecido un montón.
2: Hombre, pues no nos lo esperábamos porque, claro, es que imaginarse algo así hará 7 años cuando empieza el proyecto era impensable, ¿no? O sea, ahí había algún techo, unos cuantos techos de cristal que se han ido rompiendo estos años para llegar a este sitio, sí, a este momento.
0: Zetac reivindica la llengua, la euskera, y fa historia perquè s'ha convertit en el primer grup de música en omplir no una, sinó dues vegades un estadi de futbol com el de Sant Mamés. Barreja música electrònica amb lletra que parla de llegendes del País Basc. Per exemple, escolteu això. Zaude orain, oskorriren kantutan, itxasgorrietan ekiondoran. És un espectacle visual, o sigui, no només musical, sinó visual, on aprofundeixes en la cultura basca. Ja que actuareu a Sant Mamés, ja que actuareu a Sant Mamés, Peyo, oye, cuéntanos la historia mitológica de los leones de Sant Mamés para que la gente entienda el por qué a los del Athletic Club les llaman precisamente así, los leones.
2: No soy yo el más adecuado para contarte esa historia, ¿eh? Creo que estaba relacionado con el santo, ¿no? Como que lo sacrificaron y lo echaron a los leones y los leones se rindieron ante él, se amansaron, algo así.
0: Exacto.
2: Pero bueno, sí, mis historias y mis mitos, los mitos que suelo contar yo son quizá más antiguos. Y mira, en este caso también tenemos otra excusa para trabajarlos porque Sant Mamés puede relacionarse también toponímicamente con Santimamiñe, una cueva, una antigua cueva, cuyas historias pues me interesan muchísimo, ¿no? El tema de bisontes, el tema de... Pues bueno, son historias quizás más antiguas aún, ¿no? Que en Euskal Herria hay unas cuantas y resuenan y sí, siguen resonando fuerte a día de hoy.
0: ¿Qué significa Hitzeman? Que es la colaboración que hemos escuchado con Oques Grasses, un grupo que aquí ya sabes que gusta muchísimo.
2: Sí, lo sé. Hitzeman significa prométeme, sería en catalá. Que la escribimos esta en mitad de la pandemia, era algo así como prométeme que aprenderemos a aprovechar momentos que ahora no podemos vivir. En aquel momento era un drama, ¿no? I de eso trataba, sí.
0: I és curiós, perquè Peyo Reparaz decideix començar aquest projecte. Ell és d'un poble de 1.000 habitants, Arbizu, que està al nord de Navarra. Se'n va estudiar a Londres y ahí nace el proyecto de Zetac. Como un tío que es de un pueblo de 1.000 habitantes se va a una gran urbe como Londres y termina creando este proyecto para reivindicar el euskera.
2: Pues es que justo de eso va, tío. Mira, yo fui a Londres a estudiar un máster de composición de música popular, fui becado, y allí me empecé, bueno, ahí tenía compañeros de todo el mundo. Tenía compositores italianos, americanos, australianos, rusos, había allí de todo, gente súper talentosa, y vi un patrón, el patrón era algo así como que todo el mundo estaba intentando, pues, que no se notara su acento, todo el mundo estaba intentando encajar en la música, en la industria de la música londinense, británica, que es complicadísima, ¿no? Y estaban de alguna manera, pues eliminando todo rasgo de la procedencia de cada uno de estos artistas, ¿no? Y yo ese día ya, ahí en aquel momento empecé a reflexionar y decir, joder, creo que en un mundo cada vez más globalizado hay que buscar factores diferenciadores y ¿qué me va a diferenciar a mí más que mi propia lengua, ¿no? El euskera. Entonces ahí comenzó un recorrido, un camino hacia atrás otra vez, de vuelta, ¿no? De regresar.
1: Peyo, Egunon, una pregunta.
2: Egunon.
1: És possible que, igual que veu col·laborar amb aquest tema amb Oques Grasses, que feu un crossover de concerts? És a dir, ells siguin guest star a Sant Mamés i vosaltres aquí, a l'octubre?
2: hubiera sido muy bonito. El tema es que, claro, tanto Josep como yo hemos hablado esta semana por última vez y por suerte tengo ahí una relación con Josep que al final pues nos ha llevado la vida a un momento en el que nos están pasando cosas que de alguna manera son comparables, ¿no? Con sus diferencias y está muy bien tener esta relación con alguien que está viviendo algo relativamente parecido a lo tuyo, ¿no?
1: Sí, sí.
2: Y es muy bonito. Aún así, él está sobrepasado y yo estoy totalmente sobrepasado. Entonces, esas cosas se nos complican, sí.
0: El concert és a Sant Mamés, 19 i 20 de juny. Estigueu atents perquè tenim dues entrades i s'han esgotat. ¿Y verdad que hay mucha compra de entradas desde Cataluña para ver este concierto en Sant Mamés?
2: Efectivamente. Cataluña, Valencia, Galicia, bueno, Madrid, por supuesto, pero sí, Cataluña y Valencia está siendo muy, muy, muy, muy loco, la verdad, que estamos viendo Josep, Pera, el otro, un montón de nombres así en la lista que dices, hostia.
1: És un cap de setmana a Bilbao i
0: menjar bé
1: i un concert espectacular.
0: Si podeu, mireu a YouTube els vídeos de ZH, quan tu els mires i dius, hòstia, ¿esto qué es? Perquè, clar, és un espectacle visual, o sigui, no és només, clar, ja crida l'atenció perquè és a Mosquera, no? La música està molt bé, però és que tot el que acompanya, diguem-ne, tot el show, no? Te quedas un poco como, hòstia, te quedas como un poco así como, hòstia, ¿esto qué es?
2: Sí, esa era la idea, ¿no? Romper de alguna manera también tirar a lo multidisciplinar. Al final nos estamos acercando más a un espectáculo y a tener departamentos más relacionados con el cine que con la música en directo, ¿no? Y estamos muy contentos. Al final es show, diferentes actores, cuerpos de baile, momentos, escenas performáticas. Pues bueno, es más que un concierto, es una especie de espectáculo así multidisciplinar, sí.
1: Escolta, ¿quan veniu a Cataluña?
2: Pues, joder, pues a mí, en base a mis cálculos, creo que hasta 2028 o 9 no sucederá.
1: ¡Ostras!
2: Entonces nos queda un rato, sí.
0: Hasta 2084, sí. Para homenajear a Orwell.
2: Míralo. Ahí es donde vamos a ambientar el espectáculo de la semana que viene, sí, efectivamente.
0: Sí, es un homenaje a George Orwell, ¿no? Que te gusta mucho.
2: Sí, muy fan desde chiquitín y quería hacer algo así distópico y creo que ha llegado ya el momento.
0: Pues nada, felicidades por el éxito y que sepas que entre los asistentes a tus conciertos habrá oyentes del Que t'hi jugues.
2: Seguro que sí. Oye, pues les mando un abracico enorme y vosotros, si os animáis, me mandáis un mensajico luego y os dejo algunas invitas, que tenemos eso bloqueado.
3: Pues yo vaig. Ah, bon dia, sí. Jo vaig. Sí,
0: bon dia, Edgar.
3: Sí. Bon dia, jo vaig.
2: De verdad, es broma, vamos, es que solo faltaba.
3: Me encanta el rollazo.
0: Sí, mola mucho. Da recuerdos a los de Marea si te los encuentras, que he visto que Arbizu está a media hora de Riozar, que es su pueblo.
2: Oh, yo fui profesor en Berriozar y soy muy amigo de ellos. Les diré de tu parte algo.
0: Que vaya muy bien, gracias.
2: Venga, un abrazo.
0: Doncs al concurs imbècil...
1: No entén res... O com a mínim nosaltres, però sona bé.
0: Com seria imbècil en euskera?
1: És com molt musical, eh?
0: Busca com seria imbècil en euskera.
3: Concurs imbècil en euskera.
0: Sí,
3: en euskera. Com seria?
0: Sí, com seria. 9-3-3-4-4-14-11. Tenim diferents regals, eh? I els oients que participen al concurs fliparan, perquè hi ha entrades per anar a veure ZH. També tenim Cani García, cantautora i música de Puerto Rico. Cani García. La misma de siempre. I tenim la caixa de Mr. Wonderful, Wonder Gold, els bolígrafs, 15 bolígrafs esborrables, que seran pels oients que a partir d'ara entrin al programa. Tira, Willy, va. A la gente te tiene loco porque estás gordo, que gordo está. Avui que comença el Mundial, Edgar.
3: Espera, comença l'idiota Leiaqueta.
0: També es diu idiota en euskera?
3: Sí, el concurs imbècil seria això.
0: Per no complicar-se, que s'entengui a nivell mundial.
3: Concurs idiota, concurs imbècil.
0: Idiota què? Ara repeteix-ho.
3: Leiaqueta.
0: Moroa, en diu l'Helena, que és imbècil.
3: Moroa Leiaqueta.
0: Moroa Leiaqueta.
3: Sí, sóc un animal. Què fa? No sé. M'estan traduint el Nil. O sigui, no és culpa meva.
0: Si no t'has de refiar del Nil. Si en profe es va provar la selectivitat. Si fos la Gemma Alegrí, sí, però el Nil no.
3: Jo crec que ell no sabia ni que es deia concurs imbècil i ha traduït el que ha volgut.
0: Aquí tenim Helena, preparat?
3: A veure, perquè tenim...
0: Dani i Àngel. Hola, Dani.
4: Hola, bones.
0: Què tal, Àngel?
5: Hola, què tal?
0: Aviam, avui de què parlarem, Edgar?
3: Doncs mira, avui com que comença el Mundial, com bé deies, vull que el concurs imbècil sigui d'un jugador mític de la selecció anfitriona, que per mi és Mèxic, no és ni Estats Units ni Canadà, vale? Una abraçada ja, comencem els països aquests. Estic parlant del gran Cuauhtémoc Blanco. Cuauhtémoc, que porta un ou que mai la diem, però Cuauhtémoc Blanco. Sí,
0: Blanco.
3: Diem Cuauhtémoc Blanco, davanter polèmic que va jugar, per exemple, al Real Valladolid. Ara té 52 anys i una vida molt polifacètica.
0: 52 anys té ja?
3: Sí, sí, sí, que en parlarem. Bueno, jo crec que quan jugava al Valladolid semblava que tenia 57, però bueno, té 52.
0: Però ha passat el temps, eh?
3: Ha passat molt.
0: Sembla que va ser ahir quan va jugar a Espanya.
3: Estem vells, sí, que estem vells, ja. Mm. Anem amb la primera pregunta, si vols, amb el Dani.
0: Vinga.
3: A veure, Dani, atenció, Què li va passar? O sigui, el Cuauhtémoc Blanco es va lesionar d'un genoll, d'una lesió del genoll al Valladolid, ¿vale? Què li va passar a la seva recuperació? A. Va patir un accident de cotxe anant a la recuperació. B. Va estar a punt d'ofegar-se en una piscina. C. El van enxampar jugant un partit amb amics. O D. Es van equivocar i van operar-li el genoll a Mbappé.
4: Se va ofegar una piscina?
3: Doncs...
0: Sí, senyor.
3: Sí, el 2001, quan jugava al Valladolid, va patir una grau lesió al seu genoll i per recuperar-se li van dir que havia de fer exercicis de natació, però no va dir res de que no sabia nadar.
0: No sabia nadar?
3: I no li van posar una banyera petita i van haver de treure'l de l'aigua, o sigui... Jo crec que a partir d'aquí va anar al gimnàs.
0: No?
3: Sí, bueno, és Cuauhtémoc Blanco, és un personatge
0: Vinga,
3: molt gran.
0: Vinga, una de una per al Dani.
3: Primera pregunta per l'Àngel. A més de ser futbolista, Cuauhtémoc també va endinsar-se en altres àmbits que potser no ho hauria d'haver fet. Quina cosa va fer a part de ser futbolista? A. Va ser cantant. B. Va ser actor. C. Va ser presentador. O D. Va ser sexador de pollastre com l'amic de Luis Aragonés. I m'encanta sempre ficar aquesta resposta.
4: Presentador?
5: Este tío está flipando.
3: No, va ser actor, va ser actor. I va actuar en una telenovela, El triunfo de l'amor, que ja promet. El seu paper era del bomber Juanjo, un humil bomber que va tenir una escena brillant en la que estava la seva mare i que pensava que havia caigut en un incendi, que ja no el veuria més, però de sobte va aparèixer Juanjo, Cuauhtémoc Blanco, i Juanjo el bombero, i aquest és el moment.
6: Mami, perdona. Mami, yo sé que estaba sufriendo mucho, mami, perdóname.
0: Aquest és Cuauhtémoc
3: Blanco
0: actuant al triunfo de l'amor.
3: Plorant amb la cara cremada, un maquillatge molt lleig, molt mal fet, però bueno, ai senyor.
0: Vinga, 1-0 guanya el Dani.
3: Saga una pregunta pel Dani. També hem conegut la versió política de Cuauhtémoc Blanco, que va arribar a ser governador de Morelos, poca broma. Encara aquest any, en una votació de pressupostos que es feia en una reunió per vídeo, el davanter mexicà va signar la seva presència, això que fa molta gent i que no hauria de fer.
0: I se'n va anar.
3: I va marxar, es va ausentar. I on va anar? A jugar al pàdel. B. A jugar a la videoconsola. C. Jugar a escacs. O D. Jugar al joc de la galeta, i no ho busqueu a Google, perquè el sí que ho va buscar una vegada i no li va agradar.
0: I ja no ho tornaré a fer més.
4: A jugar a pàdel.
0: Ui.
3: Molt bé, sí, va fitxar la seva entrada i es va deixar el vídeo obert, tant és així que la resta de companys de votació podien escoltar les pilotades i com parlava de fons mentre jugava a pàdel Cuauhtémoc Blanco. O sigui, clar, ara en té moltes coses del físic de Cuauhtémoc quan era professional, perquè al final es va dedicar a pàdel l'esport de la gent menys esportista. I
0: el que juga tothom.
3: El que juga tothom. Bueno, i després d'aquesta falta gratuïta, que per suposat és brometa perquè no vull enemics, anem, si vols, amb la següent pregunta.
0: Per a l'Àngel.
3: L'Àngel, atenció. El desembre del 2025 es va jugar un partit solidari entre les llegendes de l'Amèrica i del Chivas. Què va fer Cuauhtémoc Blanco? A. Va fer 8 gols al partit. B. Va vomitar enmig del partit. C. Va agredir un company. O D. Va robar els entrepans dels seus companys.
4: Ostres, va agredir un company?
0: Sí, senyor.
3: Sí, sí, la sé. O sigui, ja amb 52 anys, o sigui, el desembre va jugar un partit de llegendes i en una jugada d'atac, Sergio Rodríguez, porter de Chivas, va empènyer lleugerament, en plan broma, al Blanco, que li va amb un córner, i aquest es va girar i li va fotre un revés a la cara que el va deixar tirat a terra.
0: Hi ha imatges d'això?
3: Hi ha vídeo d'això, si busqueu Cuauhtémoc Blanco, portero Chivas, i el primer que fa... I a més, s'escolta al final com diu, si no te toqué, i li ajuda a aixecar-se, i el porter, que era bona persona, no li diu res, o sigui, i veureu que això és, i a més veureu, si veieu el vídeo, que això sí que és un partit de veterans. Mira, vull aprofitar una cosa, sí que els partits de veterans no són entre joves de 32 anys que fan mitges maratons i van perfectament pentinats.
0: Jo veig que li pot...
3: Que no, que li fot una hòstia.
0: Que li pegui un castanyo tremendo.
3: Sí, sí, no, no. Però, i veus la gent, veus la gent que està jugant, sí que... Li fot una hòstia tremenda, però veus la gent que està jugant, això són veterans, o sigui, gent amb panxa, calbs, i que als 10 minuts hi han dos o tres lesionats. Això és un partit de veterans. No, no, mira,
0: ara ho estic ensenyant al live del que t'hi jugues.
3: Sí, no, és que...
1: No, i normalment, si no hi ha una tangana pel mig, no és un partit de veterans.
3: Clar,
1: eh?
3: I una lesió...
0: És que el tombe.
3: Sí, sí, no, no, li fot una...
0: Va, 2-1, guanya el Dani.
3: Vale, i llavors anem amb l'última pel Dani?
0: No, sí. No, sí, l'última, sí, sí, l'última ronda. Dani i Àngel.
3: El Cuauhtémoc no només feia tonteries i de tant en quant un gol, també tenia un bon cor perquè una vegada va convidar els seus companys d'equip a sopar. Què va fer? A. Va pagar tot en efectiu. B. Va dir que ell només pagava la beguda. C. Va convidar a tot el restaurant. O D. Va dir que si l'equip marcava dos gols abans del minut 30 i guanyava, els convidava a Can Ferran, com va fer Xavi Hernández.
4: La
3: A. Joder, era la A. Era la A. Va demanar una taula VIP a un restaurant luxós i el preu del sopar va pujar fins als 10.000 dòlars. Quau va dir que a ell no li agrada confiar en els bancs i que per això portava sempre diner físic i va treure una bossa amb 10.000 euros, bueno, 10.000 dòlars, i va pagar tot. O sigui...
0: Per tant, guanyarà el Dani ja, eh?
3: Sí,
0: segur. Ja,
3: perquè porta dos o tres?
0: 3 de 3.
3: 3 de 3, però que, sí, que és cosí del, no? Cuauhtémoc Blanco? Et dius Dani Blanco o no? Com funciona això?
4: No, no.
0: Va, fem l'última per l'Àngel.
3: Fem l'última, sí, va, vinga. Leo Benacker. Leo Benacker, mític tècnic holandès, va arribar com a entrenador a l'Amèrica, equip de Cuauhtémoc. Quin regal li va fer Cuauhtémoc Blanco? A, un clauer. B, un encenedor. D, un desodorant. O D, el joc de la galeta.
0: Que pesat amb el joc de la galeta.
4: Un encenedor?
5: Este tío está flipado.
3: No, era la C. I t'explico la història perquè Quau ja estava de volta de tot i li era igual. César Ferrando, te'n recordes de César Ferrando, de l'Atlético de Madrid? Que Leo Benacker. I un dia es va presentar el vestidor amb un desodorant i un perfum i li va regalar Benacker dient-li: tome, mister, que usted huele muy feo.
0: En serio?
3: Li va dir a Leo Benacker. Al final van fer grans amics i vam tenir una gran relació.
0: Cuauhtémoc Blanco, sí, de Mèxic. Avui comença el Mundial allà a l'Estadio Azteca, a les 9 de la nit, des de les 7. Inauguració, programació especial al Carrusel. Com que, Elena, se m'ha anat a l'olla i he començat a dir no sé quants premis que tenia i no he especificat qui se queda el premi del guanyador. Fem una cosa. Això és la ràdio. Dani, aviam, què prefereixes? Entrades per al concert de Zetac a Sant Mamés? Entrades per al concert de Cani García... on és Cani García?
3: Al Sant Jordi.
0: Sant Jordi. Sí, sí. O la caixa de 15 bolígrafs esborrables de Mr. Wonderful, que es diu Wonder Goal.
4: La caixa.
0: La caixa. Tens fills?
4: Sí.
0: No falla. Doncs, Dani, per tu la caixa de bolígrafs esborrables.
3: I l'Àngel, que també s'han portat.
0: Gràcies per escoltar-nos, Dani.
3: Oh, estic ficant un marron aquí. Dani?
0: Àngel, estàs per aquí?
4: Sí, i tant.
0: Vale, Àngel, mira, tu pots triar concert... Zetac, que és això que està sonant. Aquesta col·laboració amb moltes gràcies. Concert Cani García, el temps per aquí.
3: I ja està.
0: Bueno, i l'Edgar havia portat el seu regal, que és una espumeta...
3: De M80 Serie Oro, que està mig ruïda. Però
0: l'has robat d'on, avui?
3: Sí, l'he robat al Pere, sí? I amb la complicitat de Carles Penya. O sigui que el culpable és Carles.
0: Àngel, va, tria. Poques vegades el sotscampió tria.
4: Al Dani, al concert del Dani, del Cani, perdó.
0: Cani García.
3: Ah, vale.
7: Mezcla que me agarre el alma y rompe cada esquina de mi ser.
0: Doncs no penges, Àngel, que la Elena t'agafa les dades, d'acord? I fem una cosa, 933-44-14-11, 933-44-14-11, queden 2 minuts de programa, el primer que truqui s'emporta entrades per anar a veure Zetac. Hi ha un parell de oients barra espectadors al YouTube, ja estan trucant, collons.
3: Sí, no para.
0: Adri Majo, mira, diu: jo i la meva parella hi anem des de Sant Feliu de Llobregat. Digueu-li que a la propera al Camp Nou.
3: Imagina't, eh?
0: Has tingut tu la idea...
1: Sí, però dic que fins al 28 o 29 no vindria, eh? Trobo molt heavy. Sí, sí.
0: A més... perquè té... és que ho està petant.
3: I a més, sí, encara, sí, que, encara que no ho petin, poden fer com fa la gent al Within. Jo he fet un Within i comencen a ficar cortines i després fan per 6 persones, però han fet un Within.
0: Javier, què tal?
8: Hola, Quique, soy Xavi.
0: Xavi, vols zones de TAC?
8: Claro que sí, muchas pues, gracias, Quique.
0: Pues ha sido rapidísimo. Pues... des d'on ens truques, Xavi?
8: De Tarragona.
0: Des de Tarragona. Doncs gràcies per escoltar-nos i te'n vas a un concert que jo crec que t'agradarà molt. Molt.
8: Seguramente que sí.
0: Sí, sí, molt, molt. No pengis
8: si
0: que la...
8: Si recomiendas que t'hi jugues, seguro que sí.
3: I a més cantarà Cuauhtémoc Blanco a més. T'imagina't.
0: T'imagina't que per tancar tot. No, això no, això no.
8: ¿Qué más te puedes pedir?
0: Gràcies per escoltar-nos, Xavi. I records a la gent de Tarragona, amb els que vam estar la setmana passada i ens ho vam passar molt bé.
8: Allí hemos estado.
0: Ja ho tindríem. Lluís?
1: Pim-pam.
0: Helena, i amb un pim-pam hem fet 3 regals. Què més vols? Per la fumeta la guardem la setmana.
3: La guardem, no? La setmana que ve. És que és brutal. Mira, M80, ràdio. Ja no era sèrie oro, eh? Te'n recordes que sempre deien sèrie? Que,
0: és daurada, les fumetes.
3: Quan es deien la banda sonora de tu vida. No, no cal que totes les balades siguin la banda sonora de tu vida. Potser una no és. Potser sempre deien la banda sonora de tu vida. M'emprenyo una mica. Mos.
0: Gràcies per escoltar-nos. Demà més, que t'hi jugues. Ara, hora 14. Adéu.

0: frente de la tricolor y con manifestaciones de distintos colectivos sociales que protestan porque el gobierno de México se deje más dinero en el fútbol que en temas claves para el país. Hoy contamos en Carrusel el primer partido de esta Copa del Mundo.
1: Carrusel Mundial desde las 7 de la tarde aquí en la SER.
2: Todo el Mundial 2026 en la cadena SER.
1: Y nos queda el tiempo. Jordi Carbó.
3: A partir de esta tarde volverá a subir la temperatura en todo el país, de momento de manera discreta, más acusada mañana y sobre todo el fin de semana, cuando tendremos temperaturas ya propias del verano, en algunos casos de la canícula. Esta tarde máximas de 25 a 30 grados en la mayor parte del país, donde menos subirán en el Cantábrico y el Mediterráneo, donde a ratos se verán algunas nubes sin lluvia, donde más calor hará. De nuevo, entre Extremadura, sobre todo en Las Vegas del Guadiana y el Valle del Guadalquivir, máximas cercanas a los 40 grados.
1: Con la producción de Aldo Gómez y con Elena Sánchez y Carlos Nicolás en el control de sonido, arrancamos. Son las 2 de la tarde y 7 minutos.
4: Hora 14, Cataluña. Joan Bufill.
5: 1.800 denúncies en un sol any per agressions a gent gran a tot Catalunya. S'han disparat i en 5 anys els Mossos n'han rebut un 50% més.
6: Podem parlar de l'aïllament social, d'aquesta soledat no volguda, de que la persona accepti ser maltractada abans de quedar-se sola.
5: Són agressions domèstiques que en la majoria de casos cometen els fills o les filles d'aquestes persones grans. L'any passat, 7 persones majors de 65 anys van morir per una agressió a casa seva. El president Salvador Illa demana al govern espanyol que endureixi les penes contra qui tingui una arma il·legalment.
7: I els reduirem a zero. Fins que no es reduïm a zero no pararem i farem el que cal.
5: És la resposta aquí a SER Catalunya al crim del carrer Balmes a Barcelona, qui els Mossos encara continuen buscant l'autor i també intenten identificar la víctima. La consellera d'Interior dona explicacions aquesta tarda per l'augment d'execucions al carrer com aquestes a Catalunya. Detingut el productor de cinema Xavier Atance per presumptament haver agredit sexualment a 3 treballadores. És el responsable de BNC Produccions, que ha participat en la creació de pel·lícules com El cadàver d'Anna Fitz i Fènix 1823. Tot això aquest dijous en què s'acaba la selectivitat, avui últims exàmens, mentre encara dura la polèmica pel d'ahir, l'examen de matemàtiques. Alguns alumnes es queixen de la dificultat, però sobretot de l'extensió. Hem parlat amb alguns professors de la matèria.
8: Durant l'examen sempre hi havia algun apartat que era una mica més complicadet, i en aquest examen hi ha 2 o 3 d'aquests. Llavors, clar, si sumes això i que és de per si llarg, els hi ha quedat un examen complicadet.
5: I atenció, Rodalies, a aquesta hora els trens de la R4 estan registrant retards de més de mitja hora per 2 incidències, una entre Sant Sadurní i la Granada i l'altra Montcada i Bifurcació. Segons Renfe, les afectacions obliguen a reduir el pas de trens, la freqüència. Això fa que hi hagi aquests retards. Els tècnics estan treballant ara mateix per resoldre les incidències, però també hi ha retards a l'R2 Nord per l'accident d'una persona en un punt no autoritzat. Això és entre Cardedeu i Llinars del Vallès. Avui, que farà més sol i les temperatures pugen més, Jordi Carbó.
3: A partir d'avui, la temperatura començarà a pujar, de moment de manera discreta, un ascens que serà molt més significatiu a partir de demà, quan ja tindrem la calor més pròpia de l'estiu a tot Catalunya. De moment, avui, tarda assolellada, temperatures màximes al voltant dels 25 graus a la major part de poblacions, el superarem a gran part de l'interior, les màximes més altes un dia més al Pla de Lleida i a l'interior de Tarragona, amb màximes al voltant dels 30 graus. Molt de sol, com dèiem, i també vent moderat de marinada, que avançada la tarda refrescarà una mica l'ambient. I els pròxims dies continuarà fent molt de sol, demà temperatures de mitjana uns 5 graus més altes que avui les màximes, el cap de setmana ja passarem dels 30 a gran part de Catalunya.
5: Tècnica Guillem Arnal, producció Martí Ramírez. Des d'ara i fins als quarts ho expliquem tot el que està passant ara mateix a Catalunya.
4: A la cadena SER i SER Catalunya, Hora 14, amb Joan Bufill.
5: Què tal? Bona tarda. Són dades molt preocupants i alarmants. Les denúncies per maltractament a les persones grans s'han disparat. Parlem de maltractaments a casa, l'àmbit domèstic, que en els darrers 5 anys han augmentat un 50%. Ho han fet públic avui els Mossos i la Fundació Alzheimer Catalunya, i el pitjor, Susana Ruiz, és que, segons la policia catalana, la majoria d'aquestes agressions les cometen els fills d'aquesta gent gran.
9: El perfil de les víctimes és majoritàriament el de dones, de 83 anys de mitjana, en situació de dependència i amb afectació emocional. mental. Més del 60% presenten símptomes d'ansietat o de depressió. La majoria de casos es produeixen en l'entorn familiar. Més de la meitat dels agressors són fills o filles. Ana Hernández, caporala dels Mossos d'Esquadra, explica les condicions que afavoreixen aquestes situacions.
10: Que prefereixi o que normalitzi aquestes situacions de maltractament, que les normalitzi com a no tan greus pel fet doncs, de no quedar-se sola, val? De seguir acompanyada, ja sigui d'un fill, d'una filla o fins i tot de la persona cuidadora, no? La cohabitació, val? Que a dia d'avui cada cop està més de moda.
9: L'Alzheimer Catalunya Fundació ha afegit que la situació és especialment greu en persones amb demència. Laura Anadón és psicòloga forense de l'entitat.
11: Aquesta realitat esdevé encara més complexa quan la persona té demència o deteriorament cognitiu. I qui exerceix el maltractament és una persona de confiança o fins i tot el cuidador principal.
9: Segons els Mossos, les dades reflecteixen la gravetat del fenomen. Durant 2025 es van registrar 1.766 denúncies per maltractament a persones grans en l'àmbit domèstic, 7 de les quals van morir com a conseqüència d'aquesta violència. Predominant el maltractament psicològic i econòmic, seguits de la negligència, maltractament físic i sexual.
5: I el dia després del brutal crim al carrer Balmes a Barcelona, amb un home executat d'un tret davant una comissaria de la Policia Nacional, el president de la Generalitat demana que s'endureixin les penes per qui tingui armes il·legalment.
12: Efectivament, estem estudiant la possibilitat de demanar, no ens correspon, és una decisió que correspon al govern de Catalunya, però sí que podem treballar perquè això passi, un enduriment de les penes per tinença d'armes, un enduriment, si convé, també per les penes, diguem-ne, que tinguin a veure amb el tràfic de drogues. No? Acabarem amb tots aquests fets que estan produint a Catalunya, això que ningú tingui cap dubte.
5: Són les primeres paraules sobre aquest crim del president Salvador Illa aquest matí en una entrevista aquí a SER Catalunya. Martí Oliver, què tal? Bona tarda.
13: Què tal? Bona tarda.
5: D'aquí a poc més d'una hora, la consellera Núria Parlon ha de donar explicacions sobre l'augment dels tirotejos, quins motius hi ha al darrere, majoritàriament enfrontaments relacionats amb el crim organitzat.
13: Sí, les declaracions d'Illa a SER Catalunya arriben després que ahir l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ja receptés un enduriment de penes com a resposta al crim al carrer Balmes i, com dius, aquesta tarda Parlon presidirà una sessió informativa al Departament d'Interior juntament amb la cúpula dels Mossos per abordar aquest augment de tirotejos. I serà el director general de la policia, Josep Lluís Trapero, també l'intendent, Toni Rodríguez, un dels impulsors del Pla Campai, i també el comissari en cap, Miquel Esquius. Tirotejos que, sobretot, vinculen al crim organitzat, en particular amb guerres de màfies de l'est que s'han afincat a Catalunya i també han importat les seves revenges. És el cas de la guerra dels clans montenegrins Kabak i Skaljari, que estan al darrere almenys de dos dels darrers crims i que també la policia sospita que estarien darrere d'un tiroteig a Lloret de Mar ara fa un mes, on un home va quedar ferit de bala a la cama.
5: Ara ho deia el president Salvador Illa, aquest canvi de la llei per endurir les penes als qui tinguin armes il·legalment, això només ho pot fer el Congrés dels Diputats a tot Espanya.
13: Sí, perquè cal canviar el codi penal, ho hem vist amb la multireincidència, on fa uns mesos es va aprovar una reforma impulsada per Junts i, de fet, ara mateix també hi ha marxa un procés per endurir la tinença d'armes blanques que està impulsada pel Partit Popular. En tots dos casos, el PSOE s'hi ha posat bé i és el Congrés on caldria concretar quin tipus d'enduriment es proposa. Ara mateix, Joan, per portar sense permís armes curtes, com un revòlver d'aquest últim tiroteig, es castiga amb entre 1 i 2 anys de presó i això s'hi pot sumar entre 2 i 3 anys més si són armes que no tinguin o bé la numeració de fàbrica o que s'hagin introduït a Espanya de manera il·legal o que s'hagin modificat. Caldria també veure com es concreta en el cas de l'enduriment pels casos de tràfic de drogues.
5: Han passat més de 24 hores d'aquella execució i es continua buscant el pistoler. Encara no s'ha pogut identificar tampoc a la víctima.
13: Sí, perquè la víctima no portava documentació a sobre, però sí que es pot intentar identificar-la a través de les empremtes. I pel que fa al presumpte atacant, els Mossos de moment tenen dos indicis clars. Primer, les imatges de les càmeres de seguretat de la Policia Nacional al carrer Balmes, on va passar el crim. I segon, l'arma de l'assalt del tiroteig en què el pistoler va deixar abandonada en una parada de la plaça Gala Placidia, que és l'últim lloc d'on es té rastre de l'atacant. Per les imatges se sap que és una persona d'uns 40 anys, musculosa, que portava un polo gris i uns pantalons curts de color beix. I per cert, Joan, el jutge de guàrdia que va haver de fer l'aixecament de cadàver és el mateix que el del tiroteig de l'estiu passat a Consell de Cent, que també es vincula a les disputes entre màfies dels Balcans.
5: Martí Oliver, moltes gràcies.
13: A vosaltres.
5: Ara és 3:15.
14: Germans i germanes, del cor agraït lluem el Senyor, inaugurant la nova torre d'aquesta basílica en el centenari de la mort del venerable Antoni Gaudí, l'arquitecte de Déu.

0: Després de quedar amb la boca oberta com la resta, amb el gran espectacle per inaugurar la Torre de Jesús, el Papa Lleó XIV ja ha marxat de Catalunya per anar cap a les Canàries. Aquest és el so de l'avió a l'aeroport del Prat. Aquest matí l'ha acomiadat el president Salvador Illa allà al Prat.
1: Ha estat una visita molt inspiradora també per seguir sent un país ambiciós i amb voluntat d'obrir-se i d'explicar-se al món. No? Ahir, des de la Sagrada Família, des de Catalunya, des de Barcelona, es va il·luminar el món.
0: La Sagrada Família apareix aquest matí a les portades dels diaris d'aquí, també d'arreu del món, i el vídeo de la pirotècnia ha aparegut a les televisions d'arreu del món.

0: Hora 14. El Láser. Con Javier Casal.
1: Ser Catalunya, Barcelona.
2: Quan crides...
3: Gol!
2: Sol, la casa... Està bé. Però quan ho fas envoltat d'aficionats com tu... La celebració es multiplica. A Casino Barcelona ho tenim tot a punt per celebrar cada gol com si no hi hagués demà. A partir de 6:15 de la tarda, regals, sorpreses i per animar la prèvia i el postpartit, tres convidats d'or. El Tío Faja, Cristóbal i Gonzalo.
4: Cachondeo, riure, animació en general.
2: Dilluns 15, Espanya, Cap Verd. Reserva ara l'entrada a casinobarcelona.com.
5: Què farem avui?
6: Anirem a l'Àfrica a veure zebres. Ens disfressarem de robots. Farem piruletes de xocolata. I abans d'anar a dormir, visitarem el castell de la Rita Pinyada. Què et sembla?
5: Que bé! Ha arribat el Tatano!
7: Entra a cavallfort.cat i subscriu el teu fill a la revista El Tatano. L'aventura de llegir comença amb el Tatano, el cavall fort dels petits.
8: La vida passa a les places, als parcs, a les platges.
9: I a l'Aquí Catalunya volem reflexionar sobre la gestió i construcció d'aquest espai públic metropolità que cada dia compartim milions de persones.
8: Aquí Catalunya amb Marina Fernández, des de l'antiga terminal de Drassanes de Barcelona, amb motiu de l'exposició Futur Immediat, transformar l'espai públic metropolità. Divendres 12 de juny a partir de les 7 del matí. Segueix-lo a les freqüències i plataformes digitals de SER Catalunya. Amb el suport de l'AMB, Àrea Metropolitana de Barcelona,

0: un mismo rojo, mil maneras de sentirlo. Ramón Bilbao, vino oficial de la selección española de fútbol. Hechos para sentir.
1: Oye, tío, ¿qué pasó ayer? El partido era a las 9 y empezó a las 5.
2: Perdona, me pedí una Domino's y la abrí antes. Es que tenía hambre.
1: Ah, vale. Ya decía yo.
3: Cuando se abre una Domino's, empieza el fútbol. Ahora, con un 3x1 a domicilio todos los días, pidiendo por web y app.
4: ¡Domino's! ¡Pizza!
5: Los grandes equipos se preparan al límite, como los electrodomésticos Beko, que te garantizan la mejor calidad, un alto rendimiento y fiabilidad durante muchos años.
6: Y ahora en El Corte Inglés, hasta el 31 de julio, por la compra de electrodomésticos Beko, te llevas hasta 250 euros de regalo.
5: Electrodomésticos Beko, tecnología, calidad y rendimiento para muchos años.
6: También en web y app del Corte Inglés.
7: Un mundial se vive así. Con todos los partidos en exclusiva, los mejores comentaristas, 12 horas de contenido diario y todas las ventajas de ser de DAZN. Suscríbete ya y añade todo el Mundial a tu plan por 19,99 euros.
1: Oye, tío, ¿qué pasó ayer? El partido era a las 9 y empezó a las 5.
2: Perdona, me pedí una Domino's y la abrí antes. Es que tenía hambre.
1: Ah, vale. Ya decía yo.
3: Cuando se abre una Domino's, empieza el fútbol. Ahora, con un 3x1 a domicilio todos los días, pidiendo por web y app.
4: ¡Domino's! ¡Pizza!
5: Con los frigoríficos Lieber, tienes la garantía de tener tus bebidas frías, el picoteo a punto y espacio para todo.
6: Aprovecha los Lieber Cooling Days en El Corte Inglés y llévate una tarjeta regalo de 80 euros en una selección de frigoríficos.
5: Vive el partido con tu frigorífico Lieber y sus 10 años de garantía, para que no te preocupes de nada, solo de celebrar cada gol.
6: También en web y app del Corte Inglés.
8: Como
9: maravillas, Cadena Ser i Ser Catalunya. Referents amb tu.
10: Bona tarda, Xavi.
11: Bona tarda.
10: Que sàpigues que és un plaer tancar la temporada regular del Llapis de Memòria amb tu.
11: Bueno, i a mi un plaer també estar aquí amb vosaltres. Vull dir, sí, sí.
10: Que avui és un dia especial, i de fet ho he d'explicar bé, perquè sí. Suposo que ara hi ha molts oients que no entenen res. Aviam, tu m'ajudes,
11: vale,
10: eh?
11: Vale, perfecte. Sí,
10: avui
11: sí.
10: Arrenca el Mundial de Futbol,
11: sí.
10: I aleshores a la SER hem preparat una doble programació durant tot el torneig, perquè cadascú triï l'opció que vulgui. A partir d'avui, de 3 a 4... podeu seguir el Llapis de Memòria a la freqüència de la SER, és a dir, a la 96.9, i per la freqüència de SER Catalunya, és a dir, per la 103.5, podeu seguir el SER Deportivos Mundial. És una mica liós, bueno, una mica.
11: Però entès, eh?
10: Ho anirem entenent tots plegats, també nosaltres el que us expliquem, però bàsicament, 96.9, Llapis de Memòria, 103.5, SER Deportivos Mundial. I espera, Xavi, perquè ara ho anem a complicar encara una mica més, perquè nosaltres avui tanquem la temporada regular del Llapis de Memòria i a partir de dilluns començarem una edició especial que hem anomenat, mira, Llapis de Memòria edició mundial.
11: Ah, molt bé, està bé.
10: Sí, perquè sí, sí. Saps què farem? Que mentre duri el Mundial, nosaltres connectarem cançons de persones d'arreu del món. O sigui, un dia vindrà una persona de la Xina, una altra del Brasil, de Costa d'Ivori, anirem fent.
11: Molt bé.
10: I mira, així coneixerem, doncs, les diverses realitats.
11: Aprofitant el Mundial, eh?
10: Exacte. Ah, sí, sí. Anem a fer bona la dita, evidentment. Aquí tot s'aprofita. Però bé, això serà dilluns. Avui tanquem la temporada amb el millor convidat possible per un dia com aquest, que és el Xavi Saissó, que és història viva d'aquesta ràdio. I bé, que el pròxim 6 de juliol sí. Es jubilarà.
11: Sí, senyor. Allà estarem.
10: Ha costat molt prendre aquesta decisió?
11: Bueno, no gaire. Jo, la veritat és que, haig de ser sincer, jo ja crec que la vida de les etapes s'han d'anar tancant, si és possible, i no em va costar, no em va costar massa. Veurem quan passi el dia què passa, però de moment estic content, feliç, amb ganes, i no em va costar gaire. No, la veritat és que no.
10: I què t'hi ha portat a dir ara és el moment?
11: Bueno, doncs que crec que entre la SER i Ràdio Ciutat de Badalona i tal, són 45 anys, que és molt, i jo, bueno, quan ja vaig pensar que amb 65 anys, que els faig els dies 6, també de juliol, doncs podia començar una nova etapa, diguem-ne, canviar de vida, d'alguna manera gaudir de la meva neta, de la meva família i tal, doncs vaig tenir una reflexió d'aquelles, dir, vinga, va, endavant, fem-ho i anem a disfrutar una mica de la vida, perquè, home, a la feina he disfrutat molt, però també és una professió...
10: Has currat molt, eh?
11: Sí, per això, i és una professió dura i que et fa que la família no costi molt de veure-la, no? I llavors, jo crec que ja tocava, sí.
10: Sí, hi ha un punt de nostàlgia, no?

0: sí. És evident de deixar una vida, sí. Però també un punt d'il·lusió de, sí. De la vida que comença.
1: Sí, seria així. Jo crec que seria aquesta la definició. Sí.
0: I com ho estàs vivint? Perquè ara ja el compte enrere s'ha engegat i queda menys d'un mes.
1: Molt llarg, s'està fent llarg, això. Ja s'està fent llarg perquè, bueno, veus, no?, ja al final i aquest compte enrere pues cada vegada s'acosta més i, bueno, doncs, a veure, clar, passen coses curioses, com, per exemple, no sé, ara posaré una anècdota molt ràpida. Jo soc d'una manera de ser que als grans esdeveniments em faig una mena de carpetes per anar apuntant tot el que hi ha de cara a la propera edició. Mira, per exemple, el Dakar, que ja s'ha presentat, anava a fer la carpeta i no, escolta,
0: ja està.
1: Però si és que el Dakar del desembre no, ja no el cobrirem, ja no, per què faig la carpeta? I em passen coses molt estranyes, coses d'aquelles que no acabes d'entendre-la, però bueno, a poc anirem ordenant les coses.
0: Avui tanquem la temporada connectant les cançons del Llapis de Memòria d'un mite vivent de la ràdio, el periodista esportiu Xavi Saissó.
2: A SER Catalunya i la cadena SER, Llapis de Memòria, amb Jordi Manau.

0: encetem el llapis de memòria del Xavi Saissó amb els Pet Shop Boys i el seu Always on My Mind, que és una cançó popularitzada per l'Elvis Presley a principi dels anys 70 i que el 1987, per commemorar els 10 anys de la mort del rei del rock, doncs els Pet Shop Boys van reversionar-la a la seva manera. I bé, Xavi, doncs van parir aquesta meravella.
1: Sí, és una autèntica meravella. Bueno, de fet, els Pet Shop Boys són un dels grups meus favorits. I aquesta cançó sempre em recordo una mica el començament, no?, de la meva feina i tal, i em fa una mica de pont, diguem-ho així, entre els meus començaments i els anys 90 i tal. Vull dir, és una cançó que em fa de pont. Vull dir, bueno, quan l'escolto me'n recordo de coses del començament, una mica més enllà. Bueno, m'agrada molt els Pet Shop Boys i m'agrada especialment aquesta cançó.
0: De fet, dius que et connecta amb els millors moments a la ràdio. Mm. Que sé que després de 45 anys dedicant a això, el que et demanaré és complicat, però quan penses en això, en els millors moments a la ràdio, quins instants radiofònics concrets et venen al cap?
1: Mira, jo et diré que, per exemple, l'any 84 vaig fer el primer Carrusel Deportivo. Jo de petit somiava, i quan dic somiava dic en sèrio, vull dir, escoltava de petit a la meva habitació el Carrusel Deportivo que feia Vicente Marco, i pensava, ostres, ojalà algun dia pogués fer algun partit. I aleshores la SER va fer el carrusel bàsquet, després de la medalla famosa del 84, va muntar un carrusel bàsquet, i vaig tenir l'oportunitat de col·laborar. I el primer partit que vaig anar, per tant, el primer partit de carrusel va ser, encara me'n recordo, el Cacaulà Granollers Caix Saragossa. Cacaulà Granollers Caix Saragossa. I vaig anar allà i escolta, tu creuràs o no, em tremolaven les cames. Perquè, ostres, el primer pas que em van donar...
0: Va collona.
1: No, clar, és que tota la vida... Vaig rebre una carta de Vicente Marco, una vegada, que va ser el gran home que va impulsar el Carrusel Deportiu, em va enviar una carta d'ànims i tal, i em va dir, oi, adelante, no sé què. I tot això, aquest és un gran moment de ràdio que vaig tenir, no? El primer Carrusel Deportiu. I després, clar, diuen que les primeres vegades són les que sempre es recorden més. N'hi ha moltíssims de grans moments, però la primera vegada que jo vaig amb un programa que feia amb l'Antoni Bassas, que es deia... Com es deia? No me'n recordo ara com es deia aquell programa. Aquí, un programa d'esports del diumenge, doncs el fèiem amb Antoni Bassas, i la primera vegada que et dona pas... Hòstia, fot la pell de gallina, de veritat, perquè dius, bueno, és que estàs a Ràdio Barcelona. Has aconseguit anar a Ràdio Barcelona i has aconseguit un dels teus somnis, que és estar a Àrea de Gol, es deia el programa.
0: Àrea de Gol,
1: es deia el programa. Ara m'he recordat. Era un somni com aquest, i després han vingut doncs altres moments, no? Com, per exemple, les Copes d'Europa de la Penya i del Barça, la de Barça Palau Sant Jordi, a Tel Aviv, la de la Penya. Quan va guanyar la Lliga, el Baxi Manresa, per mi va ser un moment, allò que ho vaig viure, espectacular. El Mundial de bàsquet del 2006, al Japó, amb aquella gran generació, amb Gasol i companyia. Bueno, hi ha molts moments, però poder aquests són els més importants o dels més importants que he viscut.
0: Que entenc que també hi ha moments molt macos de ràdio que no se n'ha més, que els has viscut de redacció cap a dins.
1: Sí, hi ha molts moments que són molt, molt bonics.
0: És ets un tio molt estimat a la redacció.
1: Bueno, home, intento fer el que puc, sí. Bueno, jo intento ser transparent, amb sempre que mostrar-me com sóc i bueno, pues, a la ràdio, com et deia abans, és una professió dura, però té grans moments, no? És a dir, quan ens ajuntem a la redacció... jo què sé, no? Sense la pressió dels programes i tal, sinó a sopar o a dinar i tal, allà surten totes les anècdotes i tal, és fantàstic.
0: Jo, clar, ja... Tu aquí que ets una font inesgotable d'anècdotes,
1: jo n'explico, allà em poso a cantar el que faci falta. Després, mira, jo, per exemple, un dels meus millors amics juga a hoquei, jugava, ja no juga, amb l'Alberto Borregán,
0: que
1: jugava...
0: Era boníssim, aquest tio.
1: Sí, llavors ara ja està retirat, però jo he narrat a títols d'ell i després anar-te a sopar amb ell i anar... Hòstia, aquests són moments que la gent no entén, però que després explica els intríngulis. I després una tercera qüestió, la família, no? Quan la família, que costa tant i tal, doncs, moments que expliques això, ha passat l'altre. Jo m'ho passo molt bé també, doncs, explicant a la meva gent, a la meva família i tant, doncs, coses internes aquí de la ràdio i tal, que normalment no surten. Bueno, la veritat és que hi ha moltes coses que passen darrere, no? I que també t'ho passes molt bé.
0: Home, tu seràs un avi que explica ficaran unes batallites...
1: Bueno, masses i tot.
0: Delicioses. Que a tot això, Xavi, acabaríem abans parlant dels esports que no has narrat,
1: sí,
0: que els que sí, perquè ho has narrat pràcticament tot, fins i tot combats de judo. Com es narra el judo?
1: Bueno,
0: l'agafa un tio, l'altre l'ha agafat, s'estan agafant...
1: Bueno, no, bueno, el judo... Mira, jo, el, clar, els Jocs Olímpics, quan hi ha uns Jocs Olímpics, ja sabia, hi ha molts esports que són minoritaris i que dius, et pot tocar fer-los, no? I un d'aquests és el judo, no? És, llavors, jo el que faig normalment és pues, una mica estudiar-me la simbologia, no? Les paraules que de cada jugada o de cada cosa que passa en el judo, i llavors intentes fer-ho el millor possible. També t'haig de dir que aquests del que t'hi jugues i tot això m'han fet... algunes històries, com per exemple jo he narrat a un paio a veure qui es menjava abans una hamburguesa, a veure qui es menjava abans una pizza.
0: És més fàcil això o el judo?
1: En el fons és més fàcil això, mira el que et dic, això que t'estic dient, mira el que et dic, és
0: se l'està cruspina, com estan els peperoni.
1: Sí, sí, després em van fer un paio que és l'home més fort de Catalunya, el Sica i el Flaqui els portava els dos i m'han fet narrar això també allà, jo no sabia què fotre, com fer-ho, però ens n'hem sortit de tot.
0: Tu sempre dius que sí, tires
1: sí,
0: endavant,
1: sí,
0: eh?
1: Endavant, s'ha de fer.
0: Sempre sortit.
1: Sí, home, sí, no hi ha problema.
0: I com arribes a Ràdio Barcelona? Qui et fitxa? On estàs?
1: Bueno, és una història molt curiosa, aquesta. És una història molt curiosa perquè jo feia la Volta Ciclista a Catalunya amb la xarxa d'emissores municipals, la EMUC, d'aleshores. Llavors, amb un company de Ràdio Hospitalet i jo, el que fem és... hi ha una etapa que acaba al Monestir de Rodes, de Llançà, en el que no hi ha ni un telèfon a prop de l'arribada, ni un, zero, no sabem què fer. I a mi se m'ocorreix narrar amb un caset amb l'acompany l'etapa. I aleshores ens n'anem per el camí cap al monestir, i a la recepció del monestir, allà hi ha un telèfon i li diem si podem utilitzar-lo, diuen que sí, i llavors...
0: Li tires el...
1: En diferit, llancem l'arribada.
0: Bueno, un recurs.
1: Sí, i això ho va veure, això ho va veure, ho va escoltar, o li van dir a l'Àlex Botines. Les botines, que era el cap d'esport, clar, Ràdio Barcelona portava allà dos cotxes, fins i tot a vegades havia helicòpter i tal, i nosaltres, clar, doncs... I li van dir. I a l'etapa següent, l'Àlex anava a les voltes, a l'etapa següent l'Àlex va dir, escolta, quan acabi la volta vull veure un dia a la ràdio. Hòstia, em vaig quedar collonit perquè dic, hòstia, tot un Àlex Botines, a veure si pots passar-te un dia per la ràdio, que vull parlar amb tu. I llavors vam estar parlant, em va fer una oferta de poder entrar aquí a la ràdio, i jo vaig parlar amb Ràdio Ciutat de Badalona, que és on estava treballant en aquell moment, i tot va començar aquí, amb l'Àlex Botines i aquella redacció de Ràdio Barcelona.
0: Tu sempre parles meravelles de l'Àlex Botines.
1: Sí, un avançat al seu temps. Un avançat al seu temps. Una persona que feia coses extraordinàries. És a dir, estem parlant d'una època molt diferent, una època en què tallava cintes pels talls de veu i tot això. Una vegada l'Àlex Botines, perquè la gent es faci una idea, el Barça guanya la Lliga i m'envia a Canaletes i jo dic, bueno, llavors què faig, entrevistos? I ell, no, tu grava el so només. Com? Sí, sí, tu grava 20 minuts de so i torna. Bueno, gravo, trec els 20 minuts i el que feia l'Àlex és que de tant en tant deia, aquest és el so que tenim instal·lat a Canaletes, i pujava de regleta i s'escoltava el que jo havia gravat anteriorment, no? Vull dir, era un mestre amb això, que hi ha altres moltes més anècdotes. Un mestre, un os. I jo, pues, bueno, la veritat, l'Àlex em va ajudar molt i només tinc, vamos, grans records amb l'Àlex Botines.
0: Que va morir superjove,
1: sí,
0: amb 39 anys, l'any 1986, com sí, tu portaves aquí poquet temps.
1: Sí, sí, sí.
0: Va ser el teu primer gran disgust a Ràdio Barcelona?
1: Pues sí, la veritat és que sí, perquè jo vaig viure aquells moments de l'Àlex, que és, coincideix amb que ell funda el diari Rècord, i després hi ha el Ràdio Barça o Cadena 13, que ell em fa una oferta per anar a Ràdio Barça i a Cadena 13 per fer el bàsquet i tal. Llavors aquí em fan una contraoferta, i recordo, ja estava una mica malalt, que quan li dic, escolta, Àlex, Ràdio Barcelona m'ha fet una contraoferta per quedar-me'n allà. Què faig? Li vaig preguntar. I em va dir, les tres lletres aquestes, la S, la E i la R, la veritat és que pesen molt. Queda-te'n allà. Bueno, i m'he quedat.
0: I t'havies de quedar, perquè aquí tenies molta feina per fer i un futur molt prometedor.
1: Sí, sí.
0: Et quedaven uns quants Jocs Olímpics
1: uns quants.
0: Cobrir. Quants en total?
1: Doncs mira, n'he fet 5. N'he fet 5, vaig començar a Barcelona 92, a Atlanta no vaig anar, i després vaig fer Sydney, vaig fer Atenes, Pequín i Londres. Aquests són els que he fet, i després anava a anar a Brasil, però vaig tenir un problema d'ansietat i no, al final no vaig poder anar.
0: Que clar, suposo que en el 5 tu has passat teta, però vas començar molt fort perquè comences a casa, que és Barcelona, home, Barcelona. 92, i precisament, Xavi, ara mateix està sonant de fons Barcelona, de sí. Freddie Mercury i Montserrat Caballé, que és el que diem, per molt especial que hagin sigut els altres,
1: bueno,
0: com el de casa, no?
1: A més, jo als Jocs de Barcelona vaig fer tot el bàsquet, masculí i femení, i la boxa. La boxa, també. O sigui, la boxa perquè es feia a Badalona. Llavors, jo un dia feia bàsquet i l'altre dia feia boxa. I llavors...
0: Tu eres el corresponsal de Badalona,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, corresponsal de Badalona, allà, i anava fent, i... La veritat és que aquells jocs van ser uns jocs realment extraordinaris i van passar moltes coses i tinc moltes coses també a explicar.
0: Que aquest Barcelona es va projectar durant els Jocs Olímpics o no? Perquè ho he preguntat avui a la gent que pentina canes a la redacció i porteu un cacau i em deia no va sonar, sí a la inaugural, no a la de clausura, no tinc ni idea, no m'ha quedat gens clar.
1: Jo crec que a la clausura, Jo crec que va sonar a la clausura.
0: Clar, que es va projectar perquè el Freddie
1: estava mort. Sí, sí. Agafo una mica d'aigua, que
0: sí, home, aquí la tens. Mira que te l'ofer, m'has dit, no, jo tiro, mira, Va, escoltem una mica Barcelona de Freddie Mercury i Montserrat Caballé.

0: Debe esperar casi 2 años a expensas de los intereses de un tercero.
1: PP y Vox votaron en contra de que se tramite blindar este derecho y lo hacen 3 días después de que el Papa León XIV condenase la eutanasia en su discurso del lunes en el Congreso.
2: Pues así llegamos a las 4:03, las 3:03 en Canarias. Tiempo ya para la información de su comunidad.
3: Cadena SER Madrid.
4: El 95% de les
5: comunitats de tot Espanya on més habitatges protegits s'han acabat durant el primer trimestre de l'any. La meitat, de fet, de tots els que s'han fet a l'Estat han estat aquí a Catalunya. Estem parlant de més de 3.000 pisos protegits nous acabats només a Catalunya aquest any, segons dades del govern espanyol. Pol Valero. No és aquest el so que volíem escoltar per més coses. L'empresa de videojocs Ubisoft planeja un acomiadament col·lectiu de 51 dels 184 treballadors que té l'empresa a Barcelona. La multinacional d'origen francès és responsable, entre altres, de la popular saga de videojocs Assassin's Creed. En les darreres hores també hem sabut que la Kings League, el torneig de futbol creat per l'exjugador del Barça Gerard Piqué, també vol tirar endavant un ERO per una quarantena de treballadors a tot l'estat, que segons el col·lectiu Ronda són la meitat de la plantilla. Els treballadors diuen que l'empresa vol paralitzar l'activitat com a mínim 6 mesos per preparar un nou producte, però lamenten que no hi ha data de retorn. I recuperem la informació en la que hem començat aquest butlletí sobre que Catalunya és la comunitat de tot Espanya on més habitatges protegits s'han acabat durant el primer trimestre de l'any. Ara sí, informa Pol Valero.
6: És 5 vegades més que el nombre d'habitatges protegits que es van acabar al mateix període de l'any passat, que no arribaven als 500. En el conjunt de l'Estat se n'han finalitzat 5.200, un 75% més que el 2025. En canvi, si ens fixem en els pisos que s'han començat a construir, les xifres baixen. A Catalunya, el primer trimestre, s'han iniciat 237 habitatges protegits, menys de la meitat que el mateix període de l'any anterior.
5: I està tallada la circulació de trens entre Granollers Centre i Sant Celoni per l'atropellament d'una persona i a servei per carretera entre aquestes dues estacions i també entre Granollers i les Franqueses. Són les 4:05.
2: Es todo. Empieza la ventana con Carles Francino.
3: Cadena SER. Servicios informativos. Toda la información y lo más destacado de la actualidad en cadenaser.com y la aplicación de la SER.
7: El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor
8: valorado
7: en España. Vaya temazo, ¿eh? Valorado.
8: Y otra. Valorado.
7: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
9: Bilbao BBK Live celebra su 20 aniversario con Calvin Harris, Robbie Williams, David Byrne, De La Fuente, Idols, Lily Allen y muchos más. Los días 9, 10 y 11 de julio en Covetamendi. Entradas en bilbaobbklive.com.

0: La Ventana, con Carlas Francino.
1: Tiri, tiri, tiri.
2: ¿Eres seguidor de esta cadena?
1: Pues que sepas que el nuevo seguro de hogar de Línea Directa está muy, muy bien. Y además pone tu casa en modo fácil. Fácil de entender que te cubre y que no. Fácil y rápido en el servicio. Y fácil porque te quedas satisfecho. Ahora con pago mensual. Cámbiate y te mejoramos el precio directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
3: Ser Catalunya-Barcelona.
4: A Endesa sabem que el teu negoci no és petit ni mitjà. És tan gran com el teu compromís. Per això, impulsem el creixement del teu negoci amb un gestor personal que t'ajudarà a triar una tarifa a la teva mida i aconseguir un consum energètic més eficient. Informa-te'n a endesa.com/empreses.
5: Cada dia 40 persones pateixen un ictus a Catalunya. Detectar-lo a temps pot salvar vides.
6: A la Fundació Ictus treballem per prevenir-lo i per acompanyar les persones afectades i les seves famílies. Amb els nostres programes ajudem a superar l'ictus fent la vida més fàcil després de la malaltia. Fundació Ictus. Salvar vides. Superar l'ictus.
7: Cuando reservo hoteles o navego por internet en mis viajes, me molestan mucho los anuncios emergentes. Por eso, los elimino. Hola, soy Paco Nadal y uso Surfshark VPN para bloquear anuncios molestos y web maliciosas. Hazlo tú también. Entra en surfshark.com/ser o usa el código SER y llévate 4 meses extra de navegación limpia.
8: La vida pasa a las plazas, a los parques, a les platges.
9: I aquí a Catalunya volem reflexionar sobre la gestió i construcció d'aquest espai públic metropolità que cada dia compartim milions de persones.
8: Aquí Catalunya amb Marina Fernández, des de l'antiga terminal de Drassanes de Barcelona, amb motiu de l'exposició Futur Immediat, transformar l'espai públic metropolità. Divendres 12 de juny a partir de les 7 del matí. Segueix-lo a les freqüències i plataformes digitals de SER Catalunya. Amb el suport de l'AMB, Àrea Metropolitana de Barcelona.
10: Què fas aquest vespre? Fem un balcó?
11: Què passa en aquells 100 mesos? Amb 9 anys, el que puguis recordar i no et faci mal fer-ho.
12: Va ser com una pel·lícula de terror. Havia de treballar tots els dies, de sol a sol, als camps de cocaïna. La millor part del dia era poder treballar, perquè després arribaven les nits i era on començaven les violacions, els abusos o els maltractes, i aquesta era la pitjor part. Llavors jo preferia moltíssim estar treballant als camps, encara que fos molt dur, però era menys pitjor que estar a les nits amb ell.
10: El balcó, amb Anna Puigvoltes. La teva cita de cada vespre a partir de les 7, a la cadena SER i SER Catalunya.

0: Avui, al balcó, parelles de fet Amada Parellada i Elisenda Roca. I després, qui hi ha al darrere dels darrers tirotejos a Catalunya? Fem oasi polític amb Joan Serra i Marc Rovira.
1: A SER Catalunya, al balcó, amb Anna Puigvoltes.

0: Lasset, Guillem Delso, bona tarda.
1: Bona tarda, Anna.
0: Avui al balcó, la història de la Cora, que va néixer a Mali, va ser adoptada per uns catalans, viu al Vallès, té 14 anys, fa gimnàstica artística al Club Natació Granollers i podria, qui sap, en el futur, acabar competint als Jocs Olímpics representant el país que la va veure néixer. La Cora la tinc aquí al costat. Hola, Cora, com estàs?
2: Molt bé.
0: Com va començar aquesta aventura, Cora? Va?
2: I era petita i estava mirant la tele. Bueno, estava mirant els Jocs Olímpics i estava mirant la Simone Biles, vale?
0: La Simone Biles, sí. Boníssima.
2: Hi havia tots els països, em sembla, i faltava Mali.
0: Clar. I tu dius, com és que Mali no surt aquí? Ho vas trobar injust.
2: Sí.
0: Et feia ràbia?
2: Sí, una mica.
0: I no ho entenies?
2: No.
0: David Noguer, pare de la Cora, com estàs?
3: Molt bé, gràcies per convidar-nos al programa.
0: No, jo contenta que estigueu aquí, perquè aquesta és una història bonica. Clar, la Cora fa aquesta pregunta i tot canvia, no? Aquí hi ha un... Mira, fa que sí, la Cora. A partir d'aquí, han passat coses bones o dolentes a partir d'aquí?
2: Bones.
0: Bones. Què va passar a partir d'aquesta pregunta? Com us poseu en marxa i què passa a partir d'aquí, David?
3: Doncs, bàsicament, el que vam fer va ser buscar i vam veure que hi havia una federació de gimnàstica de Mali, però que no estaven actius, no estaven ni participaven a tornejos internacionals ni res encara.
0: Això estem parlant de que tu et poses a Google, una
3: sí,
0: mica?
3: Sí, era una sobretaula, perquè estàvem mirant, devia ser el de Tòquio, que era el migdia aquí, estàvem mirant i sortia la Simone Biles, que li agrada molt, i vam estar veient. I llavors ella, el que va fer amb aquesta pregunta, doncs va fer que enviéssim un e-mail, vam enviar un e-mail i vam dir, mira, ens agrada molt veure que heu creat una federació de gimnàstica, la nostra filla està aquí a Barcelona i ella és nascuda a Mali i fa gimnàstica. Sense més esperança, pocs dies després, de seguida ens van respondre, i així va començar.
0: Cora, tu quan rebeu aquest missatge i el pare et diu, ens han contestat, de Mali, tu et poses contenta?
2: Moltíssim.
0: Vas tenir la sensació que començava una aventura, però no t'imaginaves com acabaria tot, no?
2: No.
0: Perquè què passa? De sobte venen de Mali a veure-us.
3: Sí, sí, de seguida ens van dir que estaven intentant muntar equip, o ells parlen de la diàspora, no?, de la gent de Mali que viuen als diferents països del món, perquè allà no tenien encara molts recursos per l'artística, la gimnàstica artística que requereix aparells i bastants coneixements, i es va oferir per venir. Jo crec que si això devia ser l'agost, doncs probablement el febrer ja estava aquí el president de la Federació de Mali, a casa nostra, doncs oferint-li d'anar un dia a Mali a fer una demostració, perquè volien ensenyar a les nenes i nens de Mali, doncs, que poden ser gimnastes.
0: Cora, tu li vas preguntar per què no teniu una selecció de Mali? Li vas preguntar quan vas conèixer aquest senyor?
2: No. És que era molt petita.
0: Eres petita, clar. Ha passat... Estem parlant de, clar, fa... Just per la pandèmia, no?
3: Sí, això devia ser l'any 21, no? Sí, el Japó que van haver-ho de plaçar un any per la pandèmia.
0: Què et deien? Sí. No tenien la selecció, ni tenien eines per fer, ni tenien pavellons?
3: Els aparells, sí, penseu que necessiten... En femení són quatre aparells,

0: salten d'un lloc a l'altre, no? La simètrica, i fan el terra, que fan una part potser més artística, que fan sí. acrobàcia i dansa, i després tenen el potro, el salt. I aquests tres aparells, bueno, quatre aparells, doncs costa de tenir-los, i Mali encara no en té cap d'aquests aparells, per tant, la formació s'ha de fer fora.
1: Tu, Cora, devies flipar. Com és la sala on tu hi ha tots els aparells? Hi ha de tot, no?
2: Sí.
1: Què teniu? Teniu les asimètriques. Què fas? Quin és el teu preferit dels aparells?
2: Per mi, salterra.
1: Salterra. Jo t'he vist, sí. T'he vist, el salterra.
2: Molt bé.
1: A terra ho faig molt bé, m'encanta. David, en certa manera, clar, a Mali li ha caigut un regal del cel, no?
0: Sí, bueno, jo diria que a nosaltres també, no? Perquè al final és una oportunitat que et donen. Ens va agradar bastant la idea, sobretot perquè al visitar Mali vam veure la necessitat, i també te n'adones de seguida que és un país que té moltes mancances, que probablement ni la infància té la dedicació que necessita, i molt menys la part femenina, no? L'esport femení, que pràcticament no existeix. I poder anar allà a fer aquesta presentació ens va engrescar el fet de veure si podíem inspirar a més nenes a poder fer això.
1: És a dir, el que tu estàs explicant, que estàs corrent molt per això, és que arriben, venen a visitar-vos aquí, coneixen la Cora, us expliquen quina és la situació de Mali i us conviden a anar-hi a fer aquesta demostració. Hi havies estat, Cora, després d'haver arribat aquí adoptada, era la primera vegada que tornaves a trepitjar a Mali?
2: Sí.
1: Com va ser aquest viatge per tu?
2: Molt especial per mi.
1: Què vas conèixer del teu passat? Crec que vau anar a l'orfenat.
2: Sí. Quan vaig tornar, crec que era molt més diferent en l'orfenat, perquè crec que ja ara hi ha policia, sí.
0: Bueno, van canviar d'edifici, oi? I ens van ensenyar l'edifici d'on havies sortit, i ara era Protecció Civil, allà a Bamako, i han concentrat els dos orfenats en un altre edifici nou.
2: Sí.
0: I vam poder visitar l'edifici antic, i com que té fotos i vídeos de quan la vam anar a buscar, podia reconèixer les habitacions, els dibuixos, però llavors vam anar a veure el nou, on ara hi ha els nens de l'orfenat.
1: És que trobo que vau fer, David, una doble aventura. D'una banda, estàveu encetant un camí, de moment semiprofessional, podem dir, per la Cora, i que a saber on acabi, i de l'altra, retrobar-se amb el passat, que trobo que heu parlat molt clarament sempre de l'adopció, no? Amb la família. Com ho vau viure vosaltres com a pares?
0: Bueno, com a pares, nosaltres sempre, des del primer dia, i a més quan adoptes a Àfrica, és molt evident, no?, pels nens que són adoptats, i sempre forma part de la conversa, i qualsevol pregunta els expliques, i intentem sempre, doncs, educar-los amb molt respecte cap al seu país, als seus orígens, però també han d'entendre la problemàtica que hi ha en el seu país. Però llavors, en el món de l'adopció, coneixereu sempre la idea aquesta de poder retornar un dia en el país, quan siguin més grans i ho puguin entendre. La deriva de Mali es veia molt difícil, poder tornar en un temps, ara en aquests moments seria bastant complicat per temes de seguretat. Però a l'haver-nos ofert aquesta opció, ens ho vam plantejar, dir, potser és una mica massa aviat per fer el viatge aquest de descobriment o així, però bueno, podem aprofitar-ho, i així també és més normalitzat, perquè és amb l'excusa de la gimnàstica fem això. I el que vam decidir, tenim dos fills, no? L'Oleguer i la Cora.
1: L'Oleguer també va ser adoptat
0: a Mali. És més grandet, es porten 2 anys. I també van dir, doncs anirem la família, els quatre, i així farem aquest viatge, una mica amb l'excusa de la gimnàstica, però també, doncs, vam demanar de poder visitar les coses que us interessaven.
1: Què més vas visitar, Cora? Que recordis de Mali, què et va agradar?
2: És que no me'n recordo molt, però sí que em vaig passar molt bé perquè vaig fer com nous amics allà. Però no me'n recordo molt.
0: El festival aquest de gimnàstica que fan allà cada 2 anys, es diu la Bienal de Gimnàstica, i venen de totes les comunitats llunyanes de Bamako i van allà i fan cadascú, doncs, fa les seves exhibicions, dormen allà els nens, i pensem com si fos unes colònies, no? I fan el menjar, i no estàvem allà, però sí que els vespres els visitàvem, i bueno, era com molt bonic, i la reconeixien, la cridaven pel seu nom, no es podien comunicar molt perquè no parlem la llengua, però,
2: sí.
0: Però
1: suposo que, Cora, estaven molt interessats en la teva vida a Catalunya.
2: Sí.
1: Clar, i no els hi podies explicar massa, però és veritat, tu tens una vida molt diferent a la que tenen ells. És molt bonic, David, el que expliques, que a través

0: aquesta, la cura i aquesta connexió amb l'esport, ara podeu retornar aquesta, no?
1: Sí, sí.
0: Retornar-los el fet de que, tingueu 2-3 hores a casa, no?
1: Exacte, sí, sí. Bueno, al final és una... el president d'allà, de la federació, també estava molt interessat, però és, ha estat 3 vegades aquí, sempre a casa nostra, i és una persona molt amable. El que veiem és que hi ha una motivació més enllà, no? Només de l'esport, i sempre està molt atent i té molt interès. Potser també una de les coses que vam poder visitar va ser l'Estadi Nacional de Futbol, te'n recordes? Perquè ell és també director d'aquest estadi, ens va obrir les portes i vam poder veure, i ens va portar potser a diferents restaurants i zones, doncs, que no és habitual que puguis visitar.
0: Et va agradar el menjar de Mali?
2: Sí, bueno,
0: sí, no?
2: Una mica.
0: T'agraden més els macarrons de casa, no?
2: Sí.
1: Sí.
0: De fet, David, la Cora ja ha competit a l'Àfrica, per Mali, no?
1: Correcte.
0: Aquí hi ha hagut un primer pas, va ser al Camerun, i segur que aquests sons us transporten.
2: Sí.
0: Què estava passant aquí, Cora?
2: Doncs quan estava fent terra, jo m'estava preparant per sortir al terra, per ballar i, bueno, fer voltaretes, i la gent es va posar, bueno, contenta, perquè era el primer cop que competeix Mali, i, bueno, es van posar contentes. Jo estava per dintre com nerviosa i una part contenta de que tothom estava aplaudint tot.
0: És que se'm posa la pell de gallina ara, com ho està explicant la Cora. És la primera vegada, diu la Cora, que veien competir a Mali.
1: Correcte, sí, sí, sí.
0: Jo sé que tens una entrenadora, com es diu la teva entrenadora?
2: Eli.
0: L'Eli encara flipa amb tot el que està passant, no?
2: Sí, fins i tot quan vaig guanyar, l'Eli es va posar, crec que a plorar.
3: Anar fins al Camerun, l'Eli, a veure la Cora.
1: Exacte. Sí,
3: bueno, entrenar-la, sí. De fet.
1: És un esport que has d'anar sempre acompanyat de l'entrenador, amb molta responsabilitat. I l'Eli, la veritat és que ens ho va posar molt fàcil, eh? Quan li vam explicar el projecte, al principi no ho veia massa clar, però de seguida va posar la direcció, diu, si jo la veig preparada, ho farem. I llavors, quan va arribar el moment, doncs va viatjar amb nosaltres, vam fer un viatge així molt en família, no podem ni dir delegació, perquè al final era la Cora i l'Eli, els esportistes allà, comparat amb altres països, no? Egipte o Algèria, Sud-àfrica, que van grans delegacions, nosaltres era una cosa molt més modesta. Però sí que quan vam veure que Mali s'inscrivia no sabien qui aniria, perquè no la tenien vista, i de seguida vam veure que, bueno, doncs que la Cora podia estar competint amb elles.
0: Clar, estava pensant en la nacionalitat. Quan tu competeixes per un país, necessites el passaport d'aquell país. Com heu solventat aquesta trava? No sé si es trava.
1: Sí, sí, és
0: aquesta
1: una mica...
0: paperassa.
1: Bueno, tot era desconegut, desconeixement per nosaltres. Sí que va sortir de Mali, amb un passaport de Mali, però ja ens van dir que no era vàlid, perquè en el moment que arriben aquí perden la nacionalitat d'origen en totes les adopcions. Però hi ha una llei nova que vam descobrir, no sé si és el 2018 o una cosa així, que Espanya permet recuperar la nacionalitat en els nens adoptats, si el país d'origen ho permet. Espanya ho accepta, i Mali ho va acceptar.
0: Home, clar, que ho va acceptar.
1: I els hi van retornar.
0: Les portes obertes.
1: Sí.
0: Jo pensava també ara amb l'Eli, és la teva entrenadora, és boníssima, t'acompanya, és sí. Evident que t'estima moltíssim, però l'Eli podria estar pensant, jo la vull a la meva... Jo la vull a la selecció espanyola. Jo vull que vagi per Espanya. Això hagués pogut passar, no, David?
1: Sí, sí, hagués pogut passar, però tampoc és una decisió de l'entrenador. Al final hi ha la Federació Espanyola, la Federació Catalana, i això és un tema que es decideix allà. En el nostre cas va ser una oportunitat que va venir. Al final li van proporcionar l'opció de ser internacional, i amb un projecte molt interessant, o molt bonic, ens va semblar, i vam tirar cap aquí. A la seva edat, encara, la veritat és que hi ha molt poques gimnastes que puguin tenir experiència en competicions internacionals, i per tant va ser la primera vegada que li van oferir o van acceptar.
0: Clar, i estava pensant, Cora, que si tu ara ets la primera que ha competit per Mali, ara segurament el país s'està posant les piles i està animant altres nenes a que facin gimnàstica artística, no?
2: Sí.
0: Això és molt emocionant per tu.
1: Sí, van fer bastanta cobertura mediàtica. Abans
0: ha sortit a la tele, per Mali, no?
1: Ha sortit a la tele, les portades dels diaris. Aquells dies hi va haver un intent de cop d'estat una altra vegada, i veies la portada amb totes les imatges dels militars, i allà hi veies la foto amb la Cora, doncs, amb la seva medalla, no? Van correspondre en el mateix moment aquests fets. L'altra vegada també, la primera vegada que vam anar també havíem fet ja publicitat per la tele amb imatges i grans pòsters allà al pavelló, i la gent ja quan va arribar al pavelló ja la cridaven pel nom perquè ja la reconeixia.
0: Clar, la Cora, aviam si algun diari va titular la futura Simone Biles de Mali. Això t'encantaria, home, si al final ets molt bona seràs la Simone Biles de Mali.
2: Sí. Però
0: això t'encantaria, eh?
2: Sí.
1: Ara estem parlant molt de la Simone Biles, però penseu que hi ha moltes altres gimnastes i la que va ser potser número 2 en els Jocs Olímpics, la Kayla Neymour, ella és d'Algèria, ja és no júnior, és sènior, estava allà, vam poder parlar amb ella, vull dir que és tot un honor poder parlar amb gimnastes també de primer nivell, de primeríssim nivell a l'Àfrica, perquè amb aquestes
0: coses. És el que t'anava a dir, diríem. Mali no tenia selecció, no té ni una bona infraestructura ni pavellons, el que deies, però a l'Àfrica sí que tenen boníssimes gimnastes, no? Mm-hmm. Com, quines són les millors de l'Àfrica? Te les has après una mica?
2: No.
0: No encara, però són bones, no? Les d'Algèria,
1: mira d'abans. Els països sí, no? Algèria, Egipte, recordes?
2: Egipte,
1: Sud-Àfrica...
2: Sí.
1: El que passa que... està bastant concentrada en aquests tres països, i després sí que hi ha delegacions també a Namíbia o a Zimbàbue, que tenien presència. Molta... Més aviat a comunitat blanca que viuen allà, suposo que és un tema una mica d'estatus també, penseu que aquí fer gimnàstica artística suposa de tant en tant has d'anar un dia a Figueres a competir, un dia no sé, però allà has d'agafar l'avió perquè no hi ha gaires competicions, per tant requereix una capacitat econòmica important.
0: Hem començat dient, ja sé que estem corrent massa, que la Cora podria acabar representant a Mali als Jocs Olímpics. Tu això com ho veus, Cora? És massa jove, no?
2: Sí. Sí.
0: T'espanta més que t'emociona encara?
2: Sí.
0: Sí. Però és una realitat que podria ser, David.
1: Podria ser, però també s'han d'anar cremant les etapes una a una. El que passa que sí que hi ha, a la seva edat, la Cora ara tot just té 14 anys, la gimnàstica limiten molt l'edat mínima, perquè han hagut problemes en el passat amb nenes massa petites, i ara em sembla que són els 16 anys. Fins als 16 no es pot anar, als 16 o 17, als Jocs Olímpics sèniors, no? els que coneixem. Però hi ha els Jocs Olímpics de la joventut, i això serien ara a l'octubre-novembre d'aquest any. I sí que Mali diu, home, acabes de classificar el país per anar-hi. Ara s'ha de veure si el Comitè Olímpic de Mali posa la gimnàstica dintre de la delegació o no.
0: Això és ja,
1: Però això és ja, això és a l'octubre. I és una experiència que, bueno, que si es dona una altra vegada, doncs ens haurem de plantejar com ho fem, I això aquesta vegada serà octubre-novembre a Dakar.
3: I aquí sí que hi hauria més esportistes o gimnastes de Mali, no, Cora?
2: Sí.
1: No aniria sola.
2: No, hi havia molta més gent.
0: I això t'encantaria. Ja vas començar a fer amics, no? I amigues?
2: Sí, d'altres països, però de Mali no.
0: Quantes hores entrenes al dia?
2: 3 hores.
0: 3 hores al dia?
2: Sí.
1: 3 hores. El divendres, quasi 4 el divendres.
2: El dijous és l'únic dia que no entreno.
0: Els pares viuen a la C-17, no, David?
1: Amunt i avall, com ho coneixes?
2: Sí.
1: Doncs sí, entre l'Ametlla i Granollers, amunt i avall, i bueno, al final és bueno, creiem que és una inversió que pots fer pels fills i endavant.
0: I jo t'imagino, David, sempre pendent una mica també i explicant a la Cora i a l'Oleguer la situació de Mali, perquè en el fons us heu connectat, deies que sempre hi ha molta inestabilitat, ara Mali forma part dels vostres cors, ja hi formava, però de la informació diària, no?, per si cal viatjar-hi.
1: Correcte, sí. A més, la deriva que està agafant no és gaire agradable. Sembla que els jihadistes del nord estan guanyant molt terreny i sempre hi ha el dubte de veure què passarà amb l'esport femení en un país si mai guanyen els jihadistes.
0: Tu t'estimes, Mali, Cora?
2: Moltíssim.
0: Moltíssim. I has anat, competiràs per ell, ja veurem què passa en el futur, però de moment aquesta aventura em sembla preciosa.
2: Sí.
0: Te'n vas a entrenar ara o no?
2: Sí.
0: Sí, jo sé que tenia pressa, hem dit aquí, mira, ens hem estat aquí xerrant 19 minuts. Cora Nogué, gimnasta de 14 anys, de veritat que molta sort a la vida, t'anirem seguint aquí al balcó i els oients que t'hagin escoltat, segur. Moltes gràcies per haver estat aquí.
2: De res.
0: I David Nogué, pare de la Cora, felicitats per aquesta història que destila molt d'amor, molta tenacitat i ganes d'aventura. que d'això va la vida.
1: I tant.
0: Moltes gràcies, de veritat, per venir al balcó, als dos.
1: Moltes gràcies.
0: Graciosa història. Adéu.

0: Ser Catalunya, al balcó, amb Anna Puigvoltes.
1: Joan Bofill, bona tarda.
2: Bona tarda, Anna Puigvoltes.
1: Què està passant? Què recollim del dia?
2: Estem pendents d'un incendi a Coma-ruga, que segons els bombers acaba de quedar estabilitzat. És un incendi amb 12 dotacions dels bombers que estan treballant a aquesta hora. I n'estem pendents també perquè afecta la circulació ferroviària que està tallada entre Sant Vicenç de Calders i Torredembarra per aquest incendi de matolls i canyes que és molt proper a les vies. Des de quarts de 6 de la tarda i està afectant en aquestes línies 14, 15 i 16 que estan tallades. I a més també hi ha una unitat aèria dels bombers que ja està treballant, però com diem, els bombers ja consideren aquest incendi com a estabilitzat, però encara estan tallades aquestes línies 14, 15 i 16 perquè la circulació no es pot fer entre Sant Vicenç de Calders i Torredembarra per aquest incendi de matolls. I els Mossos vinculen els 6 assassinats a trets que portem aquest any amb el crim organitzat dedicat al narcotràfic. La policia alerta que ha augmentat la presència de pistoles, de tirotejos, com a conseqüència d'un fenomen global, el tràfic de drogues a Europa i particularment el cultiu de marihuana a Catalunya, que del que fa una dècada ja que adverteixen. Ens ho explica l'Andrea Villoria.
3: Sí, es tracta de grups amb una estructura criminal aquí a casa nostra i, per tant, implantats ja des de fa temps i d'uns episodis de violència que són, diuen els Mossos, la progressió del fenomen del tràfic de drogues, particularment de la marihuana.
4: Tant per la manera en què han estat causats com per les persones que hi podrien estar relacionades, és que darrere d'aquests fets hi hagi estructures de delinqüència organitzada i, en la gran majoria d'elles, de salut pública, de narcotràfic.
3: És l'intendent Toni Rodríguez que, després d'analitzar les dades, conclou que no hi ha un patró en els tirotejos. Són imprevisibles i intracriminals, és a dir, són delinqüents, sovint internacionals, que es maten entre ells. Ara bé, admeten que això suposa un risc de mimetització aquí a casa nostra i també de cara a la ciutadania.
2: Per això, Andrea, Interior està preparant ja uns informes per portar al Congrés dels Diputats i demanar un augment de les penes en relació al tràfic de marihuana, però també de les armes de foc.
3: És una reivindicació històrica perquè només un 10% dels traficants de marihuana entren a la presó perquè està penat amb penes d'entre 1 i 3 anys. Per això volen introduir agreujants per les macroplantacions, també penes més altes per la tinença d'armes, perquè avui en dia tenir una pistola no implica entrar a la presó.
5: Una persona portar una arma de foc li surt bastant gratis i poques persones, diguem-ne, per una activitat normal de la vida, porten una arma de foc. El que porta una arma de foc ho porta per fer mal.
3: Paraules del director de la policia, Josep Lluís Trapero.
2: I el papa ja ha marxat de Catalunya, ho ha fet aquesta primera hora, ara ja és a Canàries. Li ha agraït el president de la Generalitat, Salvador Illa, així des de l'aeroport del Prat.
6: Ha estat una visita molt inspiradora també per seguir sent un país ambiciós i amb voluntat d'obrir-se i d'explicar-se al món, no? Ahir, des de la Sagrada Família, des de Catalunya, des de Barcelona, es va il·luminar el món.
2: Després d'aquest espectacle, recordem que hi ha hagut polèmica. Els partits independentistes demanen explicacions per l'expulsió de 500 cantaires de la Basílica. Alguns duien impresa una estela de la part del darrere que pretenien ensenyar i després cantar els segadors en aquell moment clau. Ho ha explicat una de les intèrprets, la Montse, en declaracions aquí a la SER.
7: El que ha passat és que s'ha començat a distribuir una partitura com tancada, que hi havia una estelada, bueno, per poder-les cantar i ensenyar.
2: En aquest full hi havia la instrucció que en acabar el virolai qui volgués podia començar a cantar els segadors. No estava previst a l'acte.
7: Han començat ja a córrer la veu, a requisar, perquè han requisat, i a dinsa de que allà no es podia fer cap acte que no fos només, en fi, la missa estricta.
2: I a les 7 d'aquesta tarda, alguns d'aquests cantaires expulsats han anat fins allà, fins al temple, a cantar algunes d'aquestes cançons com els segadors. Junts vol que compareguin tant la consellera d'Interior, Núria Parlon, com el ministre Grande Marlaska. Des de la CUP també lamenten la despesa i l'actitud del govern amb aquesta visita papal. Escoltem Josep Rius de Junts i el copaire Xavier Pellicer.
8: Són dos episodis de repressió molt greus. Ni els que portaven estelades, ni els cantaires representaven cap perill per a la seguretat i el desenvolupament de l'acte.
9: Inadmissible la cacera de bruixes que s'ha realitzat contra el moviment independentista i fent tot tipus d'actuacions per tal de plantejar aquesta Catalunya apostòlica, romànica, pacificada i sense cap tipus de mobilització ni de reivindicació.
2: De tot plegat en parlem passades les 8 a l'Oasi Polític amb Joan Serra i Marc Rovira. I una última cosa, les denúncies per maltractaments a persones grans en l'àmbit domèstic han pujat un 50% els últims 5 anys. Només l'any passat, els Mossos d'Esquadra van rebre vora 1.800 denúncies per aquest motiu. I més de la meitat dels maltractadors d'aquesta gent gran són els seus propis fills. Susana Ruiz.
10: El perfil de les víctimes és majoritàriament el de dones de 83 anys de mitjana en situació de dependència i amb afectació emocional. Més del 60% presenten símptomes d'ansietat o de depressió. Ana Hernández, caporala dels Mossos d'Esquadra, explica les condicions que afavoreixen aquestes situacions.
11: Que prefereixi o que normalitzi aquestes situacions de maltractament, que les normalitzi com a no tan greus pel fet doncs, de no quedar-se sola, de seguir acompanyada, ja sigui d'un fill, d'una filla o fins i tot a la persona cuidadora. No?
10: Segons els Mossos, 7 persones majors de 65 anys van morir l'any passat per aquests maltractaments. Predominen el psicològic i econòmic, seguit de la negligència, maltractament físic i sexual.
1: Que agradaria de l'alcó, que no hi agradaria avui.
12: Hola, Anna Puigvoltes, correcte. Avui és el primer dia del nostre futur, del proper mes i mig, eh?
1: És que ahir em dius, és que ve l'última agradaria i dic, és veritat, clar.
12: Sí, perquè clar, comença la programació especial del Mundial. Llavors, des d'ara i fins al 17 de juliol, és divendres, 17 de juliol, sí. És divendres, doncs a partir de les 8:45 doncs, connectarem amb la programació especial de la cadena CERT.
1: T'emociona o no, tu, aquest Mundial?
12: Em passa com amb tots els grans esdeveniments cada cop més, d'aquelles sensacions contradictòries, de que, clar, el joc, la part pueril, m'encanta, m'apassiona.
1: Clar.
12: Però, clar, hi ha tota la part que l'envolta, empresarial barra política, que fa boleta.
1: El gran tema són les entrades, eh? La pasta que costa.
12: Quines entrades?
1: Les entrades per...
12: Les entrades d'estadis o les d'entrar al país?
1: Les entrades dels estadis.
12: Un àrbitre de Somàlia que l'han tirat enrere. Per què no li han donat el visat per entrar als Estats Units? Podrà xiular a Canadà i a Mèxic, però no podrà xiular a Estats Units. Els jugadors d'Iran no es poden allotjar als Estats Units. Han d'estar allotjats a Mèxic i visats de 24 hores quan els hi toqui jugar en sos americans. És a dir,
1: hi ha...
12: Estan un absurd increïble.
1: Hi ha molta informació extraesportiva.
12: Sí, i el que sí que serveix en aquestes competicions és per retratar el món on vivim una mica, no? Igual que quan va passar al Brasil, que també les protestes d'allà, més en plena etapa Bolsonaro, doncs van fer visible com estava el país en aquell moment, o quan el Mundial va anar per primer cop a l'Àfrica el 2010, o tantes altres vegades, no?
1: Però ha tornat un dels àrbitres que ha estat a l'Àfrica...
12: Sí, el somalià.
1: El somalià, perquè l'han rebut com si fos 70.000 persones, el van rebre com a heroi nacional.
12: Però clar, que no te'l deixen enxular a Canadà i a Mèxic,
1: clar.
12: Però no als Estats Units.
1: Ai, Tejer.
12: Que a veure, que per una banda és lògic que la FIFA no pugui imposar als estats qui entra, qui no, però clar, també hauríem de revisar una mica. És a dir, aquest senyor, quan el tiren enrere, ningú explica, no, és que té el que sigui, no cal entrar en detalls, però si és que és el seu, la fitxa d'antecedents penals o el que sigui, no hi ha un motiu d'aquesta persona perquè no pugui entrar,
1: clar,
12: a un país lliurement, no? I per tant, això, doncs, escolta'm...
13: N'hi ha un, es diu racisme.
1: Elisenda Roca, hola. Ada Parellada, hola.
14: Hola, hola.
1: És impossible tenir aquí Elisenda Roca i l'Ada Parellada i, evidentment, que no comencin ja, elles ja comencen.
13: Perdó, Anna Puigvoltes, que fa total, però...
14: Jo estava aquí superobedient.
12: A mi m'agradaria molt comentar el Mundial amb...
1: Home,
12: amb la teva
1: fantàstic.
12: Gent de les parelles de fet.
13: Seria... Amb l'Ada i amb mi, home.
12: Avui amb l'Ada i l'Elisenda...
1: Però, Tege, per què estem sortint avui per CERT Catalunya i no per la CERT?
12: Perquè la CERT ha començat la programació especial, perquè a 8:15, és a dir, d'aquí un minut i mig, comença la inauguració, cerimònia inaugural.
1: A l'Azteca, a Mèxic.
12: A l'Azteca, allà on Maradona va fer aquells dos gols històrics, el de la mà i el que va driblar a mitja Anglaterra, on Pelé va guanyar el tercer Mundial de Brasil l'any 70. És a dir, el Mundial on s'han jugat més... L'estadi on s'han jugat més partits de la història del Mundial, avui és el 20è, és el primer estadi on es jugaran tres Mundials diferents, 70, 86, 2026, per tant és un dia gran. Narra el Flaqui. Amb el Bruno Alemany, ja estan allà instal·lats i ara a partir de 2:15, doncs, actuacions. Shakira, J Balvin, Andrea Bocelli, David Guetta...
1: D'aquí un minut, eh?
12: Maná, Dani Ocean, Belinda... Tot de nou. És a dir,
1: què durarà la inauguració?
12: El partit és a les 9, hora i mitja.
1: Molt bé.
12: Hora i mitja d'inauguració, el partit és a les 9.
1: Hora i mitja, és que jo volia enganxar-te ara perquè si podem veure res.
12: Sí, mentrestant t'explico que s'ha entrenat la selecció espanyola, que sí? Lamine i Nico Williams ja estan amb el grup. Per tant, els dos extrems que van portar Espanya el triomf a l'Eurocopa i que arribaven amb dubtes ja s'entrenen amb De La Fuente.
13: Són amics, aquests dos?
12: Sí, íntims. T'explico també que el davanter centre d'Egipte és un juvenil del Barça, que es diu Hamza Abdelkarim, que ha estat cedit i que el Barça ha decidit exercir l'opció de compra, pagarà 1,5 milió d'euros, jugarà amb el filial l'any que ve i segurament farà pretemporada amb el primer equip, a veure com li va el Mundial i fins on arriben. Que Abde, un altre ex del Barça, se'l perd. amb el Marroc. Ell i Aguert, que és un central que jugava a la Real Societat, són baixes d'última hora amb el Marroc, que debuta la mitjanit de dissabte a diumenge contra el Brasil.
1: Sí.
12: I més enllà del Mundial, que ahir el Barça a la nit ens feia oficial que ja havia presentat candidatura a acollir la final de la Champions masculina 2029, l'únic rival serà Wembley, i que tenim la Fórmula 1 a casa nostra, que Fernando Alonso avui primer dia sorprès dient que potser és l'últim dia que corre a Barcelona, l'últim cap de setmana que corre a Barcelona.
1: Ah, sí? Podria ser el comiat total?
12: Home, Alonso és veterà, eh?
1: Ja.
12: Molt jove per la vida.
1: Però els hi costa tant marxar
12: veterà que... Veterà per l'esport, fins i tot per la Fórmula 1.
1: Veig que està a l'estadi Azteca planíssim, planíssim, i van amb retard, perquè són...
14: No, home, no, que és allò... No,
2: les coves que... Sí, sí.
1: No, un moment.
12: Exacte.
14: Bueno, estava veient que... Les cavalles del papa està a tope.
1: És que teniu el papa...
12: El pla curt que tens als canals de 24 hores és el papa a les Canàries.
1: D'acord, perdoneu, m'he confós perquè feia...
14: Moltes teles, si veiéssiu el que és això, aquest estudi...
13: És multicàmera, pobra.
14: És que, clar, llavors diuen que la societat té TDA. És que, a veure...
1: No m'estava equivocant, estic sent honesta,
14: però és igual, la veritat és que s'assembla molt, o sigui, sí. pots intercanviar-ho.
12: El que sí que ens en mostra les imatges és encara un formigueig de gent entrant a l'estadi, per tant, sí. ja
1: per tant,
12: ser,
1: eh? Piano, piano.
14: Si vols, a la dreta hi ha el BCE, que posa els tipus d'interès. Sí. Acabar-ho de barrejar tot.
1: Quina tabala.
12: No, jo, si vols, em quedo i entre les parelles et vaig dient quan vagin passant coses i les torpedino jo elles.
13: Fes-ho, per favor.
1: Saps que et pots quedar aquí?
13: Nosaltres anem a favor teu sempre. 100%.
1: Tejeda, un moment, et deixo aquí.
14: Jo prenia punts com si fos un... el mestre, perquè estic convençuda que em convidaran a parlar del Mundial, no tinc ni idea de res, i dic,
1: doncs vinga, m'agafaré
14: les teves paraules.
12: Ostres, ara, si ho haguéssim pensat abans, haguéssim pogut fer el receptari del Mundial.
14: Ara!
12: Temes de Mèxic, temes de...
14: Som a temps, som a temps. Demà m'hi
1: fa. Temes de Canadà i temes...
14: La cuina... Però el Mundial on és?
12: Mèxic, Canadà i Estats Units.
1: Molt bé, comença
14: a tres llocs.
12: És el primer cop que és en tres... Sí, perquè ara juguen 48 seleccions i llavors l'han d'organitzar entre tres països.
14: La cuina dels Estats Units ens és més complicada, però la Mèxic, mare meva.
12: No, la Mèxic dona per molt.
14: I Canadà van justet.
1: Un moment, deixeu-me anar. Res, un minut només, el temps. Jordi Carbó, hola.
15: Què tal? Bona tarda.
1: Quin temps tindrem?
15: A partir de demà notarem un ascens significatiu de la temperatura a tot Catalunya, d'un ambient agradable aquestes últimes tardes a un ambient calorós demà, i és que de mitjana les temperatures màximes seran uns 5 graus més altes que avui, de manera que es notarà. D'entrada, aquesta pròxima nit, sense núvols i sense vent a gran part de Catalunya, la temperatura encara podrà baixar i demà al matí fins i tot farà una mica més de fresca que avui, tret de les comarques de Tarragona, on de nit hi haurà alguns núvols i aquests frenaran el descens nocturn de la temperatura, insistim, a les comarques de Tarragona. I després ens espera un divendres bàsicament assolellat, temperatura pujant ràpidament, màximes a prop dels 30 graus a les valls del Pirineu i a la línia de la costa, superarem els 30 al prelitoral i a tot l'interior. Durant la tarda, marinada moderada forta de nou. I el cap de setmana, temperatures encara més altes, farà molt de sol tant dissabte com diumenge i les temperatures encara pujaran més, ja passarem dels 30 graus de màxima a pràcticament tot Catalunya. I amb aquesta calor, és probable que diumenge a la tarda tinguem algunes tempestes, sobretot als Pirineus.
1: Gràcies, Carbó. Antoni Suárez és al control de so. Ara són les 7:33 d'aquest dijous 11 de juny. Joan, què ha de sonar?
2: Shakira i Burna Boy.

0: no ha sonat prou aquesta cançó.
1: No.
0: Jo crec que ha sonat menys per això que el Waka Waka el 2010.
1: Però tranquil, que quan acabi el Mundial ens la sabrem de memòria, eh?
0: Però aquesta... Espera, que no... crec que no sentim el temps.
2: M'he quedat a fer l'espontània.
3: Hola.
2: Sí. No ha sonat menys. Oh,
3: s'enganxa. Aquí parlem tots.
2: S'enganxa menys el cervell.
0: Sí, sí.
2: El Waka Waka la senties un cop i la cantaves sí. ja
1: cert.
2: En bucle.
1: Però aquesta gana, aquesta ens enganxa.
2: A mi m'agrada més aquesta.
0: Dai Dai, de la Shakira, ho sabeu, i el Burnaboy, que és un noi nigerià, que jo us recomano moltíssim que escolteu perquè és meravellós.
3: Ah,
0: és
3: molt
0: la,
3: bé.
0: És la cançó aquest any del Mundial i serà un dels dos dels artistes que actuaran en aquesta cerimònia inaugural que ha de començar ara. He buscat quina és la temàtica. La temàtica creativa, perquè com que es fa a Mèxic, és veritat que els tres països que organitzen el Mundial tindran cadascú la seva part en sí. aquesta cerimònia inaugural, però com que és a Mèxic, hi haurà molta iconografia del paper picat, que és això, aquest element central de les celebracions del Dia dels Morts a Mèxic.
1: Paper picat?
0: Paper picat. No em demanis més, Anna, perquè
3: el
0: meu guió m'ha donat
3: ho
0: el que m'ha donat.
3: Ho hem vist tots a la pel·lícula Coco.
1: Coco, sí, però...
3: És el que aquí en diem garlandes de paper.
1: Ah, vale.
0: Les tisores.
1: Perquè... La manera de...
3: Trucalades.
4: Garlandes. La teva cultura no pot ser més vasta.
1: No, però paper picat, les garlandes, estem
3: d'acord. Allà n'hi diuen paper picat. Aquí diríem paper trucalat, paper, val? I són les garlandes de paper de coloraines.
1: Sort de la Vicenda.
0: Doncs, aviam si veiem a la Shakira i al Burnaboy amb les garlandes del Dai Dai. En aquesta cerimònia inaugural hi haurà molts artistes que actuaran, perquè, de fet, hi ha l'àlbum oficial del Mundial amb una quantitat de 18 cançons, sí? Amb moltíssims artistes, hi ha molt nivell perquè hi ha Major Lazer, Daddy Yankee, Ava Max, Anita, Aira Star, 21 Savage, Lisa, Rema... Estan molt bé i, per exemple, avui actuaran mexicans com Alejandro Fernández, que sobretot fa música ranxera, és molt conegut a Mèxic.
3: Sí. Molt!
0: També els Maná, he vist.
1: Sí, ara ho deia.
0: Aquesta estrella del pop mexicà que ha mencionat el Teje, la Belinda. També hi haurà el J Balvin o el veneçolà Danny Ocean, que té aquesta cançó a l'àlbum.

0: o amb Bessarra.
1: Sí, que no, les cançons sempre del Mundial no són molt, molt elaborades, la lletra.
2: Intel·lectualment. Intel·lectualment.
1: Sí, no, ni, i amb de rimes tampoc, però són enganxen. I després hi ha una que m'agrada molt també, que és una sud-africana, que es diu Tila.
2: Perquè aquí no entenem les rimes.
0: D'on és aquesta noia?
1: Sud-africana.
0: Mira, doncs,
3: tu has vist, avui jugant.
0: Molt bé, doncs acabo de veure una cosa que jo crec que, corregeix-me, que tu en saps, amore, he vist l'equip de Sud-àfrica tots cantant i ballant al túnel de vestidors.
1: És que el, els
3: jo no artistes... corregeixo perquè
0: has vist?
3: No, no hi ha res a corregir-te mai.
0: És... No, no, sí. Però ho has vist?
3: Sí, tu
0: entrat, vosaltres us imagineu...
3: Han entrat cantant.
0: Vosaltres
3: entrat
0: cantant. I ballant. Tu t'imagines...
3: Perdó per la publi no pagada, amb unes burbujes Freixenet que estaven preparades al túnel ja per quan els hi toqui actuar a la cerimònia.
0: Però us imagineu qualsevol equip, Alemanya, França, no. Espanya, ballant i entrant... No, això només passa...
4: Però això això no és el que passa a la tele de dalt, no?
3: No,
4: que
3: és de baix.
1: Jo la meva aportació sempre són les recomanacions musicals d'aquest àlbum. Sobretot el que us recomano és que agafeu els artistes africans. Tila, sí? Burna Boy, també l'Aire Star.
0: Tila s'escriu així com la infusió.
1: T-Y-L-A. Sí. T-Y-L-A. Està molt bé. I després hi ha una cançó dels Rolling Stones, un remix de l'Andrew Watt, que aquesta no us la puc posar perquè no m'ha donat temps de... Però entreu, busqueu el Official FIFA World Cup 2026 per escoltar una mica les cançons del Mundial que segur que sonaran durant tot aquest temps.
0: Okay.
1: I per acabar, recordeu que la final que es fa el diumenge, dia 19, no?
3: De juliol.
1: De juliol.
3: Sí.
1: Hi ha un espectacle que s'ha muntat a nivell de la Super Bowl, el Halftime de la FIFA, on hi haurà BTS, que són aquesta banda de K-pop coreà, que és la més famosa de tot.
0: L'èxit del món mundial, això,
1: del mundial. Hi haurà BTS, Shakira i Madonna, que presenta el seu nou àlbum, Confessions on a Dance Floor.
3: Saps qui presenta la clausura?
1: Qui presenta?
3: Chris Martin, de Coldplay.
1: Déu-n'hi-do,
5: Com
1: igual
5: superarà
1: la
5: bien.
1: Super Bowl, eh?
0: Escolta'm, això serà una passada, no?
1: Sí, serà una passada.
3: A mi em sembla molt divertit el que dèiem de la geopolítica, que, clar, cada seu fa la seva inauguració. La de Mèxic és la que ens explicava el Joan, la de Canadà és com una festa multicultural, hi haurà músics palestins, músics de Alanis Morissette farà l'himne i tot plegat, i Estats Units és una americanada encapçalada per Katy Perry.
5: Clar, cada escombrant a casa seva.
3: Sí, sí.
5: I què més?
1: Ah, no, si voleu fer un parèntesi amb el Mundial, perquè aquesta tarda hi ha hagut un altre... S'ha publicat l'anunci d'Estrella Damm d'aquest estiu, que aquest any ha anat més tard de l'habitual.
5: Ha anat més tard de l'habitual?
1: Sí, habitualment, a finals de maig ja sempre el tenim a l'anunci d'Estrella
0: Damm. Havíem fet una prèvia amb l'Oriol Pla, l'Anna Castillo i un munt d'actors.
1: Exacte, doncs aquest any...
3: Sí, hem fet com l'estiu, no? Una dada de calor a principis de maig, llavors ha tornat a ploure i ara ve el de veritat.
5: T'ha agradat?
3: No?
5: T'està agradant?
1: És molt bonic l'anunci. Haig de dir que, clar, pensem que era un anunci important perquè són els 150 anys de la marca.
5: Clar.
1: I és aquest l'anunci. Escoltem-lo.
6: Al final aquesta nit, què? Què fem?
7: En festes al poble.
6: Sí?
7: Sí.
6: Tu has dit això?
8: Espera, Anna, de què esteu parlant, tios? No coneixeu la història del Canyut?
6: Del Canyut?
8: El Canyut?
6: No.
1: És un dels anuncis més famosos de tots els que s'han fet, perquè hi ha Santi Balmes, la Greta i la Muixca, la Laia Costa, l'Álvaro Cervantes, la Mireia Oriol, l'Oriol Pla, el xef Jordi Roca, el cantant Rels B, els jugadors de futbol, el Marco Corella, l'Eric Garcia, la Clàudia Pina, també hi ha influencers, Jessica Goicoechea, Nil Ojeda, i parlen d'aquesta història d'en Canyut, que, bueno, tampoc diré què és, però va vinculat una mica als 150 anys, però mireu-vos, està bé. Està,
5: és a dir, ho deixes, no vols fer spoiler de l'anunci.
1: Bueno, és que sempre té com un gir final, no, l'anunci.
3: Però és allò del Delta de l'Ebre o no, el Canyut? El marisc aquell, que és com una navalla, però més petit.
1: Ostres,
3: res
1: no
3: a veure,
1: sé.
3: No?
1: No ho sé.
5: Paper picat, nois.
1: Potser té, sí que té alguna cosa a veure, no ho sé.
0: Jo callaré.
5: Tu l'has vist?
0: És que si no quedaré com una repelenta.
5: Clar, doncs no, va, no diguem res.
3: La gent, com que s'ho sap tot...
0: No, però jo vinc aquí informada, perquè
1: però
0: després ja ells pregunten...
1: De què, surt que de què? Surt Garraf, surt Calella, crec, surt
4: és
1: part de la costa central...
4: És que no hi ha una platja,
1: central.
4: A Calella, que es diu així.
5: Ah! No diguis res, Joan.
3: No
5: mira, que sonis.
1: No m'ha donat... Jo, ha sortit a les 6, jo l'he gravat, he mirat els famosos que sortia i escolta, aquí...
3: Balears surt, ens les han usurpat ja per sempre. Ja estan usurpades per sempre.
5: Va, que comencem les parelles. De fet, queda't aquí, Teje, que així ens vas explicant coses.
3: Jo us vaig rebentant el programa.
0: Un moment, ara que veig l'estadi aquest brutal de Mèxic,
5: té una història impressionant, eh? Té que busqueu-la també.
0: No, però és... Estem aquí, busqueu, eh? Ja treballeu vosaltres. No, però que el veig com semicobert, quan acaba el Camp Nou de construir-se, cobert i tot, Tege?
9: Home, no, no diguis
3: sí,
9: mai.
3: Sí. En principi, a mitjan de la temporada 27-28.
0: 27-28?
3: Durant aquesta temporada està planificat anar obrint la tercera graderia paulatinament, acabar-la ja amb 105.000 espectadors, i llavors s'haurà de posar la coberta, que ja és possible que hem de tornar a Montjuïc l'altra temporada, i serà d'aquella temporada que anirem a Montjuïc 27-28, sí, que posaran la coberta que trigarà el que trigui.
0: És una coberta que quedarà allà o podrà obrir?
3: No, no hi haurà sostre retràctil.
0: O sigui, serà... quedarà tancada, eh? Ningú es mullarà.
3: És a dir, ningú es mullarà, però la gespa sí.
0: Val, val.
3: La gespa sí.
5: Aclarit? Clar. Doncs vinga, anem a la sintonia de Parelles de Fet.
10: A SER Catalunya, el balcó, amb Anna Puigvoltes.

0: 7:43, ja les heu escoltat, Ada Parellada, Elisenda Roca, avui a les parelles de fet. Les dues clavades a la televisió. Acaba de començar, ara sí, la inauguració del Mundial a l'Estadi Azteca. I clar, ja és totalment mexicà, no? Estan fent honor a la història i tradició
1: del Mèxic original,
0: dels
1: habitants de Mèxic.
0: Exacte.
1: Sí.
0: Molt durat, molta ploma...
2: Sí. Homenatge a la precolonització.
0: Exacte.
2: No?
1: El Mèxic precolombí.
0: Exacte. Que, a més, hi deu haver insistit molt la presidenta. Aviam si tenim una mica de so, perquè aquí hi ha danses totalment tradicionals mexicanes.
1: I cantants.
0: I cantants. Mexicana. Aquesta podria ser com una Lila Downs mexicana, que és meravellosa. De què rius?
2: Jo amb els artistes demano com ho diu Joan Bofill, eh?
3: Perdona?
2: Jo amb els artistes demano com ho diu Joan Bofill, perquè si te'ls he d'anar explicant jo qui són...
4: Aquesta no la tinc controlada.
1: Però ho sap segur.
0: Però sí, aquí hi ha danses ancestrals.
1: Tribals. Sí, clar. D'asteques, maies i de... Mira.
2: No és Lila Downs, aquesta, o no? Qui és?
0: Podria ser Lila Downs.
1: In English, all right. FIFA World Cup is a beacon of shared passion that connects nations across continents. The trophy is not defined by one player. Not by one nation. Mira com va sorgint la copa. Molt bé.
0: És bonica.
2: Diu que la copa no la defineix un jugador, no la defineix un país, que el futbol és universal, que és per unir els continents, fins que arribis als Estats Units i trobis l'ice, però més o menys.
0: I la copa, ara hi surten uns xorros
1: de fum blanc.
0: I aquí com uns guerrers.
1: Una cosa, sí, però més futuristes, eh?
0: Sí,
1: perquè van
0: més futuristes, aquí barregen, no?
1: Daurats, platejats, van vestits
0: dels
1: sempre...
0: Dels maies al futur, sí. Una mica.
1: Bé, doncs ja els tenim. Bonic.
0: Aquí tenim aquesta inauguració. Ahir teníem una altra història. Com heu sobreviscut a la visita papal? Com heu viscut?
5: Oh, estupenda. Es podia anar per el carrer estupendament bé, perquè estava tot molt desert.
0: Clar, tu tens el restaurant a la zona zero.
5: No. La veritat és que estava bastant tranquil·la la meva zona. Estic molt a prop del Clínic, per aquells que no em situïn.
1: Rosselló-Montaner, diguem-ho tot.
5: Sí. I llavors en aquella zona estava molt, molt tranquil. La veritat és que no vaig estar gaire pendent, eh? Perquè tenia feina, ah. I d'això us volia parlar precisament avui. Us volia parlar de que a vegades les coses que a mi m'agraden no goso dir-les, perquè llavors et tillen de persona antisocial, amb poca curiositat, una persona curta de mires, una persona que té poc interès per les coses.
1: No ho diria mai de tu, això.
5: No, i jo sóc una persona que no tinc FOMO, sinó tot el contrari, un plaer immens de no ser-hi.
0: Es diu JOMO, això. Em van parlar amb els Oteros i té un nom.
5: Home!
1: No és FOMO?
0: Es diu JOMO.
5: Jo pensava...
2: Joy of missing out, no?
0: Sí, join of missing out.
5: I jo pensava...
0: La joia de perdre-s'ho. Ella té...
5: Exacte, jo tinc... joia de no ser-hi. Penso, quin descans, quina alegria que no hi soc, perquè em falta el que vosaltres teniu com a periodistes, que és aquest nas insaciable, no? Aquest interès per estar al rovell de l'ou. Jo estic veient aquesta inauguració dels Jocs Olímpics.
4: Estan al Manà, per cert, han començat Manà, amb els Manà.
5: Sí, sí. El Mundial,
1: sí.
5: I trobo que aquesta realització és tan extraordinària que prefereixo mirar-m'ho aquí que estar-me en allà. Patint tots els
0: dient,
5: controls.
0: Estàs dient, Ada, que si ara t'haguessin convidat, de totes maneres,
5: a mi, saps què? T'haig de dir una cosa curiosa. M'agrada molt que em convidin, però no m'agrada anar-hi. O sigui...
1: Agraeixes molt, però...
5: No, és que si no em conviden em sento discriminada, em sento no estimada. Llavors dic, oi, quina mandra que m'hagin convidat, això, no? I això ara ho estic dient... Seguiu-me convidant, si us plau, perquè...
0: Home, sempre.
5: No és
0: veritat
5: que no m'agradi.
0: Però saps dir no. És a dir, et conviden i dius...
5: A vegades no puc anar-hi, no? Però a vegades, i molt sovint també t'haig de dir, un cop he anat a les coses, doncs he gaudit moltíssim, eh? Però, és a dir, jo penso que tinc un restaurant per no haver de fer la verbena a Sant Joan.
0: Què dius, Ada? Que exagerada.
1: Perquè treballa.
5: Perquè tinc l'excusa ideal per no fer la verbena.
1: Que és que treballo. No?
5: Sí, que treballo.
0: I els Nadals igual, i les...
5: Bueno,
0: les
5: Nadal, dades... Nadal és un altre rotllo, eh? El dia de Nadal és un dia extraordinàriament familiar, el qual sí que tinc un FOMO total de no poder estar amb la meva família, no?
3: Però sí, perquè cap no t'ha menjat escudella a casa seva. Clar.
5: Però cap d'any sí que em penso, quina alegria, que ja sé què faré, estaré treballant. Per tant, ja m'esteu mirant malament. Jo no. Sé que si dic aquestes coses,
6: no
5: genero
6: malament.
5: Molta antipatia
6: no.
5: En el meu entorn.
6: Jo et vull preguntar també, si això és una cosa d'ara o de sempre.
5: Jo penso que és una cosa de sobredosi social, o sigui, que tinc una mena com de retor, estic molt al restaurant i llavors necessito cargolet, tornar a casa i sentir que tinc aquesta estona
3: la closca, dins la closca.
5: Llavors és veritat que jo penso que més que aquesta mena de falta d'interès, diguéssim, és una mesura de salut mental, el fet de compensar, d'equilibrar-ho, no anant gaire als llocs. Però per exemple, això ho vaig detectar, aquest jomo, amb els viatges. A mi no m'agrada viatjar. No m'agrada viatjar de la manera com està organitzat els viatges.
6: Entenc? Però tu viatges, Ada, jo et segueixo amb aquells viatges que fas amb la família a vegades.
5: Ah, bueno, però això són la família.
6: És diferent.
5: És que la família té una altra dimensió. La família és... Aquests viatges que jo faig amb les meves germanes no són viatges que tingui interès en el viatge, sinó que són unes colònies per compartir amb les germanes perquè ens necessitem i jo necessito estar amb elles. Necessito aquesta cosa familiar que no es trenqui de cap manera i els viatges ens ho afavoreix. Però, és a dir, jo segur que m'agradaria molt viatjar, el que passa, però que a mi m'agradaria viatjar, no m'agrada fer el turista, i això potser ho convindrem, que serem diversos que ho comentarem aquí, diversos. A mi tot aquest estrès del viatge en una setmana encabit tot plegat, amb totes les incomoditats, bueno, perdoneu que digui d'aquesta manera, perquè per mi són incomoditats dels vols, de tot
6: això. No, hi ha
5: això.
6: Molta gent que
5: llavors,
6: estaria d'acord.
5: Llavors, al final dic, per no ho gaudeixo gens, torno amb panses, amb mal de panxa, cansadíssima, estressada, i dic, no, perdona, jo ja si vull veure un... Trobo que hi ha uns realitzadors audiovisuals extraordinaris
3: que
5: t'ensenyen la boca del lleó sense haver de fer els safaris aquests dels lleons, saps?
6: Però pregunto...
5: Llavors,
6: ja m'esteu
5: jutjant, perquè considereu que jo sóc una persona...
3: Té un dubte.
6: Un museu, per exemple. Un museu, dius, et convidem a veure, no sé, a Oslo, el Crit de Munch. No sé. I tu dius, no, ja me'l miro a la pantalla, abans d'anar-hi. Això seria així.
5: No necessito, de debò t'ho dic, del Crit de Munch, jo no necessito tenir un contacte físic. No necessito perquè a mi no m'irradia aquell quadre. O sigui, a mi no m'atrapa.
6: És que no sé per què se m'ha acudit el Crit de Munch.
5: Sí, bueno, és igual. Les menines!
2: M'has clavat un punyal.
5: És igual, digue'n un altre, digues...
2: Vaig estar a Oslo fa dues setmanes i no vaig tenir ni una horeta per anar al Museu Munch.
5: Ara em passarà, a mi em passarà que, per exemple, al Museu Dalí ja no em convidaran. Ho entens? Amb això correrà i no em convidaran.
3: És igual perquè jo... ja l'has vist, dona.
5: Sí, però vull dir, jo, per exemple, dic, bueno, ara anirem al Prado. No. No cal, no vull anar-hi al Prado, perquè és clar, davant d'aquell quadre hi ha una incomoditat brutal, perquè hi ha 10.000 milions de persones. Llavors, quan jo porto 3 sales del Prado, tinc un cacau mental que no... Primer he hagut de fer unes cues per entrar, després ja tinc un cacau que jo no he vist res ni gaudit res. I al final, un dia me'n vaig adonar que els viatges, que diguéssim que és on jo vaig començar a detectar certes rareses en la meva conducta social i de persona, perquè hi ha molta gent que considera que amb aquestes declaracions jo no sóc ni persona.
3: Què dius? És tan exagerada.
5: Que ja sóc poc persona, o sigui, que no estic feta. Però dir-vos que al final em vaig adonar que els viatges es resumien en ocupar el temps entre els àpats.
3: En molts casos és així, eh? És veritat.
5: O sigui, què podem fer fins a l'hora de sopar?
6: Entre els àpats.
5: Sí. I clar.
6: La manera de viatjar de l'ara.
5: Sí. Però vull dir-te que, clar, o sigui, que per mi el viatge... Aviam, a mi em dius, principis del segle XX, escolta, farem un viatge, o mitjans del segle XX, és igual, sense imaginar-se el Titanic, eh? Farem un viatge que durarà 3 mesos...
6: Sí.
5: A Europa, en el qual ens passarem un mes en aquest país o en aquesta ciutat, sí, un mes a l'altre, sense preocupar-te dels diners,
6: ni de res.
5: Home, això no és... Això és un viatge, però fer el turista, que el dilluns estàs a Oslo i el dimarts, us en recordeu aquell?
3: Si
5: a l'Europa,
3: sí,
5: doncs sí. És que jo porto, és com anar al Prado, que porto un cacau, que no sé on sóc, i tot és llevar-se d'hora i anar corrents doncs,
6: Elisenda, tu comparteixes aquest, una mica això?
5: Jo tenia una cançó per això.
6: Sí, espera, no, només estava, pregunto
3: quan
6: per això.
3: Quan estava parlant l'Ada i jo l'estava escoltant atentament, pensava, no he agafat un avió des de la pandèmia. O sigui, jo fa 6 anys viatjo en tren quan vaig a Madrid i després viatjo en cotxe, però m'he anat a la Bretanya en cotxe, m'he anat a Galícia en cotxe, m'he anat a Astúries en cotxe, he anat a... en cotxe, que és una manera de disfrutar, d'aturar-te quan vols. Ai, mira, calla, que aquí hi ha un poble. I aleshores estic gaudint molt el fer carretera. Però fa... És veritat que aquest estrès de i arribar 2 hores abans al vol, que si perds, si retras, tot això no ho he viscut.
6: És que trobaries, Ada, moltes més persones de les que et creus que opina igual que tu. Digue'm quina cançó has triat.
5: Ens ho callem perquè ho callem i no ho diem perquè ens fa por, perquè sabem que les mirades són assassines.
3: Aquí no, ningú t'ha mirat. No.
5: Et miren amb una aquí, cara de... Però aquesta persona... És que no es mereix el nom de persona, com us deia, perquè és una persona que caís púrria. Ja he vingut jo a amargar-vos el dia i explicar-vos totes les merdes.
6: No ens has amargat gens. No,
5: en el sentit... Ja ve aquesta amargada, que es queixa per tot, que no és veritat. Jo passo els meus dies de vacances mirant-me una margarita i amb això...
6: I ets feliç.
5: I ho prenc un tè i llegeixo un llibre.
6: Quina cançó ens has dut?
5: La cançó que m'ha triat el Claudi perquè estava tan enfadada.
3: M'encanta el Claudi.

0: walk alone.
1: I walk alone. Bona tria.
0: Jo no vaig alone, pels puestos, però vull dir que si em porten a fer una setmana a París a correcuita, ja hi anirà algú altre alone.
2: Era boníssim, perdó, Estem sentint Green Day, temazo.
1: Temazo.
2: Mentre aquí està la Shakira tornant-se boja amb un altre partner.
3: La Shakira i el Burna Boy estan cantant. Està bé,
1: Mira, deixeu-me parar...
4: Ara la coreografia enganxa amb la cançó, ara.
1: Sí. Ah, sí? Deixeu-me parar res. Dos minuts, dos minuts i connectem, que hem de parar.

0: Ser Catalunya, al balcó, amb Anna Puigvoltes. Ser Catalunya, Barcelona.
1: Ara aquí a les freqüències de Ser Catalunya comença Hora 25. Si voleu seguir escoltant al balcó, ho feu a través de les freqüències de la Ser de tota la vida.
2: Sí, per exemple, si el cotxe veieu ara mateix a la pantalla Sercat, heu de canviar les que posen Ser, per exemple, a Barcelona 96.9, Girona 98.5 o a Lleida 93.4, i heu de fer també el mateix a l'aplicació de la cadena Ser si ho esteu fent per internet.
0: Al balcó. El teatre en un minut, amb Rosa Badia. El 27 d'abril obria el nou Teatre Raval amb dues sales construïdes després d'una reforma integral de l'espai. La sala Tadeusz Kantor té una capacitat per 193 persones i la sala polivalent, espai Damià Huguet, té 50 localitats. El Teatre Raval és un projecte de Pep Tosar i Evelyn Arévalo. Existeix des de fa gairebé 100 anys i està ubicat al carrer Sant Antoni Abat. Va ser construït el 1930, en plena República, i des d'aleshores ha acollit diferents projectes artístics vinculats a les arts escèniques. La sala Tadeusz Kantor va obrir la programació amb un espectacle dirigit per Pep Tosar i escrit juntament amb Evelyn Arévalo, basat en la vida i obra de Federico García Lorca, i que es podrà gaudir fins al dia 26 de juliol. Las esperan, bajo qué mirto reposan, qué manos roban perfumes a sus dos flores redondas, nadie va con ellas. Lorca, per partida doble als escenaris, amb aquest espectacle i amb Una noche sin luna, de Juan Diego Botto, i després arribarà la pel·lícula dirigida per Javier Ambrosi i Javier Calvo, La bola negra. D'altra banda, a l'espai de Mia Huguet es pot veure Set maneres de ser Hamlet, de Josep Pere Peiró, fins al 3 de juliol.
3: Ser Catalunya, al costat de les arts escèniques.
0: Cadena Ser i Ser Catalunya. Referents amb tu. A Ser Catalunya. El balcó. Amb Anna Puigvoltes.

0: 8 en punt, Elisenda Roca, a la parellada, estem aquí, estem amb en Teje, amb en Bofill. Per què has triat aquesta, Elisenda, aquesta cançó? És original d'en Sergio Dalma?
1: No.
0: És que, aquí...
1: No, aquesta cançó...
0: En Sergio Dalma va adaptar, perdona, la cançó original.
1: Exactament. És a dir, aquesta és una cançó d'un duet noruec que es diu en Secret Garden.
0: Ah, sí.
1: Vale, aquest duet, que ara estic buscant com es diu els dos. És un noi i una noia, i aleshores fan dues veus, perquè això va increixendo.
0: Sí.
1: Vale, doncs, bueno, li ha fet versions el Josh Groban, un munt de gent, han fet versions de You Raise Me Up, és a dir... Sí. Tu m'aixeques, tu em dones suport, tu estàs al meu costat. És una cançó que podria ser des d'una cançó d'amor a una cançó espiritual. I aquesta cançó justament és la que van adaptar, You Raise Me Up, la que van adaptar perquè la cantés amb l'Escolania de Montserrat
0: davant de...
1: en Josep Maria Capdevila, altrament conegut com a Sergio Dalma. D'acord?
0: Sí.
1: Llavors, el noi de Sabadell, ja madur i gran, amb un escolanet al costat, petitó, jovenet, doncs van cantar Tu em dones forces, que vindria a ser el que diu la cançó.
0: Davant del papa.
1: Davant del papa, ja l'havien cantat.
0: Tu hi
1: eres, allà?
0: Aquesta cançó
1: és una cançó per la marató. Davant del papa, jo no.
0: No, jo que sí, igual
1: no, jo com l'Ada, el que diu sí, l'Ada, jo a missa. No, jo ho estava veient perquè la tele va fer una... Mira,
2: mai més ben dit,
1: Sí, va a missa. Hi havia el pool de Ràdio Televisió Espanyola retransmetent el que passava dins l'església amb l'equipàs de tots els grans professionals encapçalats per en Roger Paulo, i fora hi havia el pool de TV3, que encapçalats pel gran Paulí Subirà i tots els professionals de TV3, doncs amb la cosa exterior, que es van quedar, per cert, de pedra quan van veure 600 cantaires que desapareixien. Però les cantaires, de cop i volta, passaven de dins a fora. I de cop i volta, clar, el Paulí Subirà i tot l'equip i tots els càmeres van veure uns forats negres on havien d'haver-hi 600 persones amb una...
2: Entorxa
1: d'aquestes que duien
0: del gran acte,
1: clar, i aleshores és que la policia, clar, com que aquests cantaires terroristes portaven una estelada, doncs van decidir que
3: i volien cantar els segadors.
0: Avui al final, no? A 3:15 de 7.
2: Sí, davant de la basílica.
1: També et diré una cosa, malament, molt malament, aquesta pressió i quina por que surti una estelada. Però, per altra banda, perdó, deixeu-me dir una cosa. Malament, molt malament, no entendre què estaven fent allà, Perdoneu. Hi ha un munt de professionals i de gent treballant perquè aquest acte quedi rodó. Si no vols anar-hi, perquè saps que dintre d'aquest acte no cantaran ni l'himne d'Espanya, molt l'himne d'Espanya el poden cantar, ni l'olalo, lori, lori, l'olalo, però no cantaran cap himne que no sigui el que s'ha pactat. I és one shot, és a dir...
0: Sí.
1: No havien, havien assajat els moviments, la sortida, els nens col·locats allà, però no havien assajat perquè no podien, ni els focs artificials, és a dir, ni els... Sortia com sortia, això.
0: Clar.
1: Aleshores, per respecte també, si vols participar-hi, perquè eren voluntaris, no cobraven res.
3: Clar.
1: Clar, aleshores, has d'entendre què vas a fer. Sí. Després, quan acabi l'acte, no et belluguis d'allà i treu el que vulguis i canta els segadors. També ho diré.
0: Potser el moment, no?
3: No, pues jo t'ho celebro. Celebro
1: tot el meu respecte, evidentment.
3: I tot
1: el meu rebuig per com van ser tractats, fatalment encapsulats, sense deixar-los bellugar. Gent que venia dels cors de Vilafranca, gent que venia del coral de Sant Jordi, gent que venia... Perquè, clar, era una barreja de cors. Molt malament. Molt malament, perquè sembla que, quina por, estelada! Bé, escolta'm, relaxa't. Però alhora, també dir-los amb ells que simplement que reflexionin i que pensin. Hi ha molta gent involucrada en aquest acte, és un acte únic, que si no t'agrada participar-hi...
0: I que a més va ser únic, vist el que hem vist.
1: Si no t'agrada participar-hi, escolta'm, no hi vagis. No hi vagis, no ho facis, vull dir, no cal. Aleshores, si realment hi vas voluntàriament, a més, i has anat el dia abans a assajar, vol dir que saps... tot el que suposa l'organització dels càmeres, la gent de so, tota la realització...
3: I el catatonisme general.
1: Clar, és que aleshores... M'enteneu o no les dues bandes? És a dir, per una banda, rebuig total a com van ser tractats, però per l'altra banda, pensem una mica. És a dir, després, quan acabi tot l'acte, sense bellugar-te d'allà que el papa no es teletransportarà, encara hi serà, aleshores traieu el que vulgueu i feu el que vulgueu i cantar només faltaria. Esteu cantant Els Segadors o El Cant de la Senyera, no sé ben bé què... Però m'entens? Això em va fer... Però bueno, jo el que volia dir aquí és... que els actes que s'han fet aquí, potser per la gent que va organitzar Això ho va muntar un senyor... El de la seva família va ser cosa d'Igor Studio, d'Igor Cortadella, sí, que ha treballat...
0: És l'home més buscat de la capa de la Terra, que sí, avui no s'hi posa el telèfon perquè, clar,
1: no,
0: està
1: tabaladíssim. Jo l'he sentit. Aquest estudi és un estudi de gent que ja ha treballat per diferents

0: Sí, jo l'he sentit. Aquest estudi és un estudi de gent que ja ha treballat per diferents institucions, per diferents òperes, orquestres internacionals, per personatges com Cecilia Bartoli, o com, és a dir, que ha treballat també per persones... Bé, tenen darrere un professionalitat i ho saben fer molt bé. I saben fer events on hi ha música, so, etc. Llavors, qui contracten a Madrid per fer aquella xeronada?
1: Però aquella xeronada, vols que posem un trosset?
0: No, és que m'ofèn.
1: No vols sentir el Manolo Lama i el...
0: És que m'ofèn.
1: No el posarem.
0: M'ofèn. Per favor, us ho demano. O sigui, ja he patit prou.
2: Però parles d'aquella cançó que era...
0: No, cançó no.
1: No, van fer una retransmissió.
0: No, van fer una retransmissió de mentida. No sé, tu què vas pensar? Eren uns nois vestits dels colors del Vaticà, blanc i groc, que saltaven, ni jugaven a futbol, saltaven, i quan el Manolo Lama, el rei de les cames, o no sé qui era, deia... Bueno, no sé, deia... I ara marcamos un gol contra la injustícia. Feien, oh, era una xeronada, vaig a traduir-ho per si algú no sap què vol dir xeró en català, una hortarada que a mi em va fer vergonya veure-ho.
1: Una retransmissió celestial, futbolera.
0: Horrorós. O sigui, jo m'imagino com pensar... Jo aleshores em vaig començar a riure pensant, a veure...
2: És una broma.
0: No. Imagina't pensant-ho, això. Perquè qui organitzava, qui era el director artístic, era un noi, un xicot de Tenerife, que es veu que és el productor musical de David Bisbal. Clar, vaig entendre-ho. Vaig dir, acabàremos, home. I Ave Maria, cuando seras mía. Jo vaig dir, vale. Clar, aquí teníem a Tito Ramoneda, el Igor Cortadellas.
1: Tito Ramoneda vam tenir fantàstica al balcó. Bueno, estava
0: clar, evident, evident. I allà tenien a un, que no me'n recordo com es diu, perdoni, bueno, no cal, és que no cal recordar-ho perquè és tot tan penós. I llavors allà, amb tota aquella de David Bustamante, dels seus representants, dels seus d'allò, allà cantant tots alhora, patèticament. Clar, aquí teníem, a més, solvència contrastada, l'Escolania Montserrat i Sergio Dalma cantant amb Dones Forces. Allà tenien, doncs, aquella colla que bàsicament el que fan és allò que impacta tant, que és a veure qui fa el pinyol més gros i més alt.
1: El productor musical de Madrid era el Pablo Cebrián.
0: Aquest.
2: Jo pensava, quan has dit això del pinyol, saps aquell concurs de tirar pinyols?
0: No. Fer un pinyol en música és arribar... Tothom vol ser Whitney Houston, perquè m'entenguis, no?
1: I aleshores... Ahir en Bassa es deia que allò d'ahir havia estat un acte d'autoestima pels...
0: Però fins i tot la cosa més sòbria del monestir de Montserrat o la visita... Tot era, a veure, siguis creient o no, eh? Jo el que mirava com a professora és veure com quedava la cosa. I la veritat és que va quedar, jo diria, prou bé. La meva pregunta és, Anna Puigvoltes, Ada Parellada, sí que, Joan... Creieu que aquella meravella que es va veure tan ben coordinada, amb aquells forats negres, però tan ben coordinada fins al final, creieu que això atraurà, és a dir, farà que l'Església Evangèlica deixi de créixer i tornaran al catolicisme del Papa Lleó XIV?
2: Impacte en tindrà, no ho dubto.
0: Creieu que l'impacte que tindrà és per atraure més turisme?
1: Sí.
0: D'acord.
2: En qualsevol cas, impacte en tindrà, però segurament en quedarà, serà un impacte immediat gros, sí, però... i després doncs recularà perquè la memòria és molt fràgil.
0: Mira, jo quan veia segons quins grups tocant aquí a l'estadi de Montjuïc, pensava, si el papa sabés que algun d'aquests grups són pastors evangelistes, és a dir, que han deixat la religió catòlica per llançar-se al protestant, és a dir, per canviar a la cosa evangèlica, que és el que té més èxit,
2: sí.
0: Jo no ho sé, jo si s'ho prendria bé. Però en tot cas, per favor, la propera vegada uns i altres, pensem una mica.
2: Molt bé.
0: Gràcies.
1: Ha quedat claríssim. Elisenda Roca, Ada Parellada. Heu estat bé, eh? Porteu aquí estona, eh?
2: Sí.
0: Ah, sí?
2: Sí, moltíssima. Jo no havia parlat mai tant. No. Per un dia que vinc amb un tema que pensava que em faríeu callar la segona frase...
1: No, aquí respectem totes les opinions.
3: Som un espai segur.
0: M'ha agradat
1: molt
0: que et quedessis.
1: Mira, i en Tejes ha quedat aquí...
3: Que em quedés. Doncs negociem Puigvoltes, l'any que ve fem trios, de fet.
0: Ara.
1: Ho negociarem.
0: Va.
1: Guapes, moltes gràcies.
0: A vosaltres.
1: Abraçada. Tejet, quedes a l'Oasis o et deixem marxar?
3: Faig el que tu em diguis. O sigui, aquí manes tu.
1: Jo, queda't, si vols.
3: Ja ha acabat la cerimònia del Mundial.
1: Ja ha acabat, és veritat.
3: Estan escalfant-se les eleccions.
1: Gràcies.

0: 8:10, encetem l'oasi política amb en Joan Serra, cap d'informatius de CIRC Catalunya. Com estàs,
1: bon
0: Joan?
1: Ana.
0: Marc Rovira, redactor del País de Catalunya. Com vas?
2: Molt bona tarda.
0: Tot bé?
2: Tot perfecte.
0: De seguida parlem de la visita del Papa i les implicacions polítiques, però abans, justament ahir, coincidint amb el macrodispositiu del pontífex, es va produir un crim, un assassinat a trets al centre de Barcelona i a plena llum del dia.
3: A les 9:50 minuts del matí, al carrer Balmes, davant d'una comissaria de la Policia Nacional. Un home es va apropar a un altre i li va disparar diversos trets al cap. Després va fugir abandonant l'arma del crim i no el van aconseguir atrapar. És el sisè crim d'aquest tipus en el que portem d'any a Catalunya, quan portem només 6 mesos, el segon també en 72 hores.
0: Per analitzar aquest fenomen tenim aquí la cap de successos i tribunals d'aquesta casa, Andrea Villòria. Com estàs?
4: Hola, bona tarda. Com esteu?
0: Tu justament vens del Departament d'Interior de reunir-te amb els responsables policials i abordar les causes i possibles solucions a aquests episodis de violència que ells, els Mossos, vinculen directament al crim organitzat i al narcotràfic.
4: Sí, els Mossos segueixen investigant aquests casos, execucions pròpies de sicaris o de professionals del crim organitzat, i el que poden assegurar és que formen part de xarxes vinculades al tràfic de drogues.
5: Tant per la manera en què han estat causats com per les persones que hi podrien estar relacionades, és que darrere d'aquests fets hi hagi estructures de delinqüència organitzada i en la gran majoria d'elles de salut pública, de narcotràfic. L'homicidi, l'assassinat, forma part de les dinàmiques criminals quan ho necessiten. Aquest és el patró comú que les uneix, perquè és que és el crim organitzat el que està darrere d'aquest tipus d'accions i són els que ho fan.
4: Aquest que sentiu és l'intendent de la prefectura, Toni Rodríguez, que ha analitzat les dades, tot l'històric d'incidents de tirotejos que s'han registrat en els darrers anys, i conclou que no hi ha un patró que els ajudi a predir-los. Diu que són imprevisibles perquè responen a baralles improvisades. Això és més típic dels tirotejos que hi ha de clans tant nacionals com internacionals, pel control sobretot del territori, o accions intimidatòries, per exemple, a Sant Roc, a la Mina o a la Font de la Pólvora, són barris on n'hi ha hagut recentment, o si no, n'hi ha un altre tipus, que són els que es desencadenen fruit d'una rivalitat amb un llarg historial del crim organitzat. I aquí un altre element que introdueixen són que aquests episodis són intracriminals. Què vol dir això? Doncs fonamentalment que són delinqüents, mafiosos, narcotraficants, que es maten entre ells.
5: És un fet molt perimetrat que afecta a estructures internes del crim, no té una afectació exterior. No som aliens a la dimensió emocional i social que provoquen aquests fets i que afecten a la convivència i a la tranquil·litat amb la que la ciutadania disfruta de l'espai públic.
4: En aquest sentit, Anna, admeten que a Porta Tancada admeten que els preocupen més els tirotejos a l'aire, aquests intimidatoris, perquè hi ha més risc que pugui haver-hi una bala perduda que afecti a una persona, que no pas aquestes execucions, que són molt més quirúrgiques. Ara, és cert que això produeix un trauma molt bèstia a la gent que ho presencia. Segur que molts de vosaltres, els que esteu aquí a la tarda, us hauran enviat, haureu rebut imatges, fotografies, comentaris del que va passar ahir al carrer Balmes, perquè va passar en una zona cèntrica, amb un munt de gent, a plena llum del dia.
0: I espanta moltíssim a la gent, sí.
4: Exacte. Tot i que diuen que és molt més difícil que això pugui provocar, no ha passat fins ara i toquen fusta, tot i que és molt més difícil que això pugui arribar a una persona que pugui afectar, pugui produir un ferit d'una persona, d'un tercer aliè, sí que produeixen aquest trauma. No hi ha un grup que hagi aparegut i hagi produït aquests fets. És cert que hi ha una guerra de màfies balcàniques des de l'any passat, però això no ho explica tot. Diu que senzillament aquests episodis de violència són la progressió del fenomen del cultiu i tràfic de marihuana del que porten anys i anys advertint.
0: Andrea, clar, el que veuen és que està augmentant molt la presència de pistoles.
4: Sí, de les armes intervingudes l'any passat, la meitat eren armes curtes i quasi l'altra meitat, són 54-46%, són armes llargues. I aquest any no. Aquest any el 70% de les que han incautat són pistoles i el 30% armes llargues, per tant, escopetes. I això ho vinculen al crim organitzat perquè diuen que el que aquests delinqüents volen és dur una pistola a sobre que puguin amagar. Una escopeta no la pots amagar, una pistola sí. I això coincideix també amb les dades dels tirotejos. El 80% s'han produït al litoral de Catalunya, només el 20% restant, de fet una mica menys, a l'interior de Catalunya, i és al litoral on viuen aquests criminals i sobretot on hi ha la major part de la indústria del narcotràfic.
0: Marc, tenies una pregunta concreta pel que deia.
2: Sí, a l'Andrea, que controla molt bé les dades. És a dir, dedueixo que els Mossos el que venen a dir és això s'ho fan entre ells s'ho maneguen...
4: Entre ells es maten.
2: Entre ells es maten. No té, em sembla que has fet servir una expressió així.
0: Intracriminals.
2: No té afectació exterior.
4: Sí, ells diuen que no té afectació exocriminal, és a dir, que no afectarà... que no, que tu no en seràs víctima,
2: bueno,
4: mai.
2: Això volia dir,
4: aquestes execucions.
2: Com el que deies tu, com si trobar-te això al carrer ja no et convertís en una víctima.
4: Correcte.
2: Indirecta d'això, per l'estat de pànic que et genera. I després, a més, tu recordaràs molt millor, però em sembla que no fa massa que una criatura de 10 o 11 anys va resultar afectada per una bala rebotada.
4: Exacte,
2: vull dir,
4: a Sant
2: Roc
4: de Badalona, per això deien que,
2: passat,
4: que els hi
2: no?
4: generen... Sí, però seria el primer grup, que són aquests tirotejos que no busquen ferir ningú en concret, en aquest cas va ser a Badalona, sinó que era un tiroteig aquests a l'aire. Són el que fan, són actes més intimidatoris que s'han produït des de fa molts anys, no són aquestes execucions a prim... El que va passar i el que arriba al mes és pròpiament una execució. De fet,
0: vaig
4: investiga si la persona
0: i
4: és
0: dispara.
4: Un sicari, és una persona professional, arriba a un lloc, dispara, el mata i marxa i aconsegueix fugir, a més a una ciutat com ahir blindada. I no només que hi havia molts policies, sinó que ahir justament hi havia un centre de coordinació policial a la seu central dels Mossos a Sabadell, que tenien punxades totes les càmeres de la ciutat en l'entorn on hi havia aquest dispositiu del Papa. Per tant, diuen, són professionals que saben, no?, esquivar això, que ells compten amb identificar aquesta persona. És veritat que es va prohibir davant d'una comissaria, que hi havia moltes càmeres de seguretat i van aconseguir tenir un frame, una imatge... vamos, supernítida d'aquesta persona a la que estan buscant i provant d'identificar, però que en el moment aconsegueix fins i tot fugir en una ciutat que està blindada amb 6.000 policies.
3: Davant de tot això, el govern demana endurir les penes per la tinença d'armes. Així ho avançava en una entrevista aquí a Ser Catalunya el president Salvador Illa.
1: Efectivament, estem estudiant la possibilitat de demanar, no ens correspon, és una decisió que correspon al govern de Catalunya, però sí que podem treballar perquè això passi, un enduriment de les penes per tinença d'armes i un enduriment, si convé, també per les penes, diguem-ne, que tinguin a veure amb el tràfic de drogues. No? Acabarem amb tots aquests fets que estan produint a Catalunya, això que ningú en tingui cap dubte.
3: I, de fet, el Departament d'Interior, Andrea, ja està preparant informes per portar-ho tot al Congrés i que portar il·legalment una pistola doncs no surti gratis, que sigui
4: exacte,
3: penat, no?
4: Exacte, perquè aquest canvi legislatiu és una competència estatal, per tant això s'hauria d'aprovar i debatre al Congrés. Ara ja estan preparant informes perquè els grups parlamentaris puguin portar-ho a un ple al Congrés. És una reivindicació històrica, tant dels Mossos d'Esquadra com de diferents grups parlamentaris, i el govern reclama un doble canvi normatiu. D'una banda, endurir les penes de la marihuana, això és important, introduir agreujants per macroplantacions. Per què? Perquè ara mateix la marihuana està considerada una droga que provoca un baix risc per la salut i, per tant, les penes que implica és de 1 a 3 anys de presó. Això, en molts casos... pràcticament sempre implica que no puguin, de fet, que no entrin a presó. De fet, dels traficants de marihuana que es detenen, només un 10% acaba entrant a la presó i moltes vegades acaben sortint després dels primers recursos d'apel·lació. L'altra mesura que demanen és aquesta, aquest enduriment a elevar les penes per la tinença d'armes, que a Espanya és de 1 a 2 anys, quan en altres països està en una forquilla dels 4, 5, 6 o 7 anys de presó.
6: Una persona portar un arma de foc li surt bastant gratis, poques vegades, i no per una qüestió judicial ni de la fiscalia, sinó de norma, poques vegades suposa anar a la presó, i poques persones, diguem-ne, per una activitat normal de la vida, porten un arma de foc. El que porta un arma de foc ho porta per fer mal.
4: Paraules ja els reconeixeu del director de la policia, Josep Lluís Trapero.
0: Pensava jo, el nostre aquí a l'Oasi Polític és la política, i estic pensant quin traurà rèdit de tot aquesta, d'aquests actes tan brutals que ha viscut la ciutat de Barcelona.
7: Sí, aquí sempre parlem de política, però és que som en el compte enrere cap a les eleccions municipals i una de les carpetes que segur que tindrà molta notorietat serà la carpeta de la seguretat, i del que estem parlant ara és, si vols, l'expressió més violenta d'aquesta carpeta de la seguretat, no? Amb unes xifres que són molt clares. Ara l'Andrea, per exemple, destacava una dada que jo crec que explica el moviment del govern i el que verbalitzava avui Salvador Illa a Ser Catalunya, que és fins a quin punt la gent que comet delictes amb armes de foc no acaba a la presó. Només un de cada 10 casos acaba entrant a presó. L'explicació de l'increment de penes que ha de tenir tramitació parlamentària al Congrés dels Diputats va en aquesta línia. Doncs que quan es produeixen aquest tipus de delictes hi hagi una pena que acabi amb estada a la presó. I el debat de la seguretat, casos com el de Balmes, fan que encara es posi més al centre aquest tipus de debat, perquè són casos que no són habituals. no són habituals i acaben frapant, no, el ciutadà, que es preguntava, per exemple, ahir, en una ciutat blindada i davant d'una comissaria de la Policia Nacional, com pot ser que passi una execució d'aquest tipus, no, de forma quirúrgica, i l'encarregat de fer aquesta execució, doncs, acabi escapant.
2: Sí, quin traurà més rèdit de les polítiques de seguretat pública? Tot ens porta a pensar, diguéssim, que carrega cap a la dreta, i si no, cap a l'ultradreta, no? Però alerta, perquè era la pròpia consellera d'Interior, la consellera Parlon, que deia: nosaltres estem sent molt agressius contra la criminalitat, i deia, fins i tot, des de determinats sectors se'ns acusa de ser massa rígids, massa estrictes. Vull dir que no hi ha cap dels partits polítics que se'n vulgui mantenir al marge. Tots volen, en aquest sentit, demostrar cert intervencionisme en aquestes polítiques de criminalitat i demostrar que nosaltres no som els que la deixem passar, nosaltres som els del garrot, els de la mà dura, si em permets que ho digui així. Però només un matís, és a dir, endurir les lleis, endurir les penes, bueno, pot ser una mesura, però em sembla que tots som molt conscients de que aquest país té un embús terrible a l'administració de justícia. No en faràs de res d'anar posant penes més altes, de que el Codi Penal contempli penes més altes, si qui les ha d'executar, els jutges o els fiscals que han de demanar les penes, van desbordats de càrrega de treball, i això impossibilita que aquells que han de passar a disposició de la justícia, doncs, passin setmanes i mesos podent deambular pel carrer.
7: No, i una altra realitat política, és a dir, no només Núria Parlon, sinó també els seus predecessors a la Conselleria d'Interior han alertat repetidament dels efectes de la narcoeconomia, que és el que estem parlant, que és aquestes execucions són l'expressió última, més dura, d'una realitat que fa temps que, doncs, aquests responsables polítics i també policials adverteixen, que és l'increment, amb expressions de bandes del país, de la narcoeconomia, particularment de la marihuana. I som aquí. I és aquí on s'han de prendre les mesures.
0: Sí, Andrea.
4: En relació a això que deies de quin traurà rèdit, jo reflexionava que els discursos d'extrema dreta sempre sacsegen la carpeta de la seguretat, però ho fan sempre assenyalant el més vulnerable, fins i tot dins d'aquesta jerarquia criminal. Però en tot això, en el context de la marihuana, que és el major risc de seguretat que hi ha a Catalunya, ha dit per aquesta conselleria, per l'anterior i per l'anterior, portem 10 anys parlant d'això, els que estan darrere d'aquestes màfies són criminals amb un nivell de vida i un nivell econòmic altíssim.
0: Apel·lant a aquests 10 anys que deies, que tu portes seguint-ho molt temps, la sensació, o és la que corre pel carrer, estem pitjor que mai, o diríem, és un pic ara perquè hi ha hagut aquests 6 crims, no sé, per posar-ho en context, perquè jo ja he sentit, Barcelona, he sentit ja més d'una ocasió de gent random pel carrer, Barcelona ciutat sense llei, no?
4: O sigui, aviam, Barcelona ciutat sense llei, aquí es barregen un munt de coses, perquè d'una banda hauríem de parlar dels delictes majoritaris, que són els delictes de patrimoni, que són els robatoris i els furts, són, però de lluny, el delicte majoritari, i són també el que afecta més a la gent, és el que més pateix la gent, doncs un furt, un robatori pel carrer, i aquí les dades estan baixant. S'ha fet, com deia abans en Marc, una política molt agressiva en aquest sentit de, ells diuen, saturar l'espai públic amb Mossos d'Esquadra, és a dir, fer dispositius que van a llocs on molt transitat, metros, autobusos, pel carrer, zones turístiques, identificar lladres multireincidents, fins i tot s'ha buscat estratègies penals per poder aconseguir portar aquesta gent a disposició judicial quan hi ha un paquet de delictes anteriors i detencions, i dir, mira, aquesta persona té tantes detencions, i intentar així, doncs, aconseguir la mesura més restrictiva, que és la presó preventiva. Sí. I aquests delictes estan baixant molt, porten anys baixant i estan baixant per una qüestió de que s'han dedicat moltíssims recursos. I després hi ha aquests altres delictes, que és, diguéssim, la macrodelinqüència, en els que també s'estan posant molts recursos, però que és molt difícil, perquè amb això els investigadors sempre admeten que el delinqüent sempre ho ha un pas per davant. El delinqüent que té recursos, és a dir, el delinqüent que té darrere tota una xarxa criminal, la majoria de vegades internacional, és a dir, que moltes vegades el que acaba dirigint, no?, aquestes plantacions és un tio que està a Holanda, a Anglaterra, a Alemanya, a França, a Sèrbia, i que acaba tenint doncs, plantacions, controlen algunes plantacions de Catalunya, i aquest sempre va un pas per davant. Aleshores, els Mossos porten molts anys, van ser pioners a Espanya a detectar el fenomen, perquè a més s'havia implantat per una sèrie de causes climàtiques, econòmiques, jurídiques, especialment aquí a casa nostra, però bueno, van sempre una mica un pas endarrere.
7: És que quan parlem, perdona, quan parlem de narcoeconomia, parlem de gent que té recursos, com, sí, ara, sí, com era l'Andrea. No parlem de delinqüents a petita escala. Exacte. Quan es crea aquest muntatge, té una dimensió molt diferent.
4: Clar, i després una altra
7: cosa. Atenció amb les percepcions. Vull dir que, exacte, pensant també les...
0: Per això l'hi he demanat.
7: Pensant també les eleccions... Acabo de seguida. Pensant en les eleccions municipals. En aquesta ciutat, fa 4 anys, hi havia un debat sobre la neteja. El debat era: Barcelona està neta, Barcelona està bruta, i va ser un dels debats que va marcar aquelles eleccions municipals, com ara, per exemple, pot marcar el debat de la seguretat.
4: En relació a les percepcions, també la percepció de la marihuana. És que aquí hi ha una petita... O sigui, diguéssim, el primer aleteig de papallona és com nosaltres percebem la marihuana. És a dir, la banalització de la marihuana, que és uns porros que es fumen els amics i tal, aquest és el primer... O sigui, això és el punt final de la cadena, però a l'altre extrem hi ha, doncs, totes aquestes organitzacions criminals que...
2: Jo en aquest sentit, Andrea, pensava, ara segurament no recordaré els detalls amb exactitud, però vaig ser una mica conscient, no del pas endavant, del salt descomunal endavant que havia fet la delinqüència de casa nostra el dia que vam tenir notícia d'una redada al barri de la Font de la Pólvora, els que som de Girona ho coneixem, i que resulta que es va incautar o es va detectar que allà hi havia un rifle de salt, no sé si era un Kalashnikov o quina classe, no sé si ho recordeu, això em sembla que era una rebella de Sant Joan, que algú va sortir al carrer al mig d'una baralla veïnal disparant un rifle de salt. Dius, evidentment, això no és una navalla que compres a la ferreteria del barri, no és la clàssica pistola que pots trobar de sota mà en el mercat negre. Clar,
4: i no només rifles de salt, s'han detectat en alguns dispositius. Recordo també la Costa Brava, en un descarregament, en aquest cas de haxix, armes de guerra. O sigui, armes de guerra. Que, de fet, en això, doncs, hi havia qui advertia, doncs, també, doncs, com els moviments globals, no? La guerra a Ucraïna pot haver fet també que es traslladin aquest tipus d'armes.
8: Perquè, fins i tot, ara tu comentaves que els Mossos també parlaven de que al final es tracta no només d'un fenomen aquí, sinó que és un fenomen global, sobretot europeu, que passa també a altres ciutats d'Europa. Sí. Crec que avui, per exemple, a la Comissió Europea mateix abordaven el tema, perquè Brussel·les també tenen un gran problema en relació a això. Clar, no sé, aquest fet de que sigui una cosa europea, els Mossos això els dificulta o els facilita més les coses en tema de cooperació policial amb resta de països?
4: Sempre dificulta. En aquest cas s'han fet, o sigui, s'han fet en els darrers anys passos importants, com per exemple l'entrada dels Mossos al CITCO o altres punts de coordinació policial, i estan ara mateix, tenen una relació pràcticament íntima amb els policies d'enllaç, tant a l'Europol com de policies d'altres llocs, tenen moltíssima, moltíssima relació, els caps d'investigació d'aquí, amb els caps d'investigació, amb els seus homòlegs de França, Itàlia, Alemanya, perquè moltes d'aquestes organitzacions, moltes d'aquests dispositius, necessàriament per realment erradicar aquestes bandes, han de ser aquí i en el país d'origen.
0: Parlaven de neteja, és que m'he quedat amb aquesta dada. No hem parlat del Papa, no hi ha temps, però crec que el Papa ha tingut ja el seu temps, no?
2: S'ha parlat una mica aquests dies.
0: Una mica. Heu treballat, heu treballat molt, eh?
7: Sí, no n'hi do.
0: Estem tots aquí, en aquesta taula... Diríem que ha estat professionalment...
2: Ha anat bé, no? Jo m'ho mirava tot amb una mica de distància, però la cerimònia de la Sagrada Família em vaig quedar...
0: Aquell moment de Gaudí i els drons és algo increïble. Mira, en Teje ha aparegut aquí. Teje, que el Mundial segueix i es queda... Digues.
9: Vinga, darrere una informació de servei a Joan Serra. Ja és oficial, Mourinho és entrenador del Madrid per les properes 3 temporades.
7: Jo crec que és una bona...
9: Fins al 2029.
7: Bona notícia pel Barça.
9: És que s'acaba de fer oficial contraprogramant el Mundial.
0: Teje, gràcies, Andrea Villòria, Joan Serra, Marc Rovira... Fins ara. Us deixem amb el Mundial.